0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

las tos paras.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: que por tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La pentina fa una prena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: XFM, Outbrack Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: chaque candela canción, sacado.
1: Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. Que
3: s'ha borrat què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, humilde.
2: Da igual, Suden, que no, que no, que no.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: un front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
1: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
0: I una protesta laboral més encara, la que ha protagonitzat aquest diumenge al vespre la plantilla de Leche Pascual a Gurb, a Osona, que ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Protesten pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda de Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas que els garanteix salari i antiguitat i reclamen una negociació col·lectiva. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen també un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies, de 27 i 26 anys, es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Quatre minuts per arribar a 9:15. A partir d'avui dilluns, 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, justament s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu. Els experts apunten a un encariment important de la llum i del gas en un context marcat per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Per entendre què està passant i què ens espera, parlem amb Antonio Aceituno. Ell és analista de mercats energètics i és CEO de la consultora independent Tempos Energía. Señor Antonio Aceituno, buenos días y gracias por atendernos.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Lo decía, este verano la luz podría encarecerse casi un 30%. ¿Nos puede explicar de forma sencilla por qué va a subir la factura, aunque se diera, suponiendo el caso de un principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?
3: Pues muy fácil. El punto está en la reserva de gas. Ahora mismo Europa tiene una reserva de gas al 40%. Para enfrentarnos al invierno centroeuropeo, Europa necesita elevar las reservas al 90%. Es decir, en poco menos de 5 meses debemos crecer 50 puntos porcentuales. Y eso significa hacer un doble esfuerzo con respecto al año 2024. y no hay gas suficiente. ¿Por qué? Pues porque el estrecho de Hormuz lleva más de 3 meses cerrado. Por ahí pasaba el 20% del gas natural licuado del mundo. Estados Unidos está ayudando a Europa y está al límite, es decir, todo lo que sale de Estados Unidos llega a Europa el 60%, y China no está consumiendo. Entonces, si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda. Sabemos que el mercado nuestro es marginalista, es decir, que la última tecnología es la que fija el precio y es el gas. Y para julio, el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía, propiamente de la energía.
0: Esto nos asusta bastante, pero es que desde hoy mismo vuelven los impuestos habituales. El IVA sube otra vez al 21% y el impuesto eléctrico pasa del 0,5% al 5,1%. ¿Cómo se combina esta subida fiscal con el encarecimiento del gas y la electricidad que usted nos acaba de describir ahora?
3: Pues muy sencillo. En mayo de 2026 hemos tenido un impuesto eléctrico al 0,5%, va a pasar al 5,11%. Y un IVA al 10% va a pasar a un 1,21%. Y un consumidor doméstico, nosotros nos dedicamos a grandes industrias, pero lo voy a explicar para los consumidores domésticos. Un consumidor doméstico, en mayo, con este IVA reducido y este impuesto reducido, y un precio de 55, que es un precio competitivo, va a pagar unos 50. Si los impuestos hubieran estado altos, hubiera pagado 60 euros. Pero que en julio, con estos impuestos y este precio de energía que estoy diciendo, va a pagar 80. Es decir, 50 en mayo sin impuestos, 60 en mayo con impuestos, 80 en julio con impuestos y con el encarecimiento que esperamos, pues porque no hay gas en Europa suficiente.
0: Pues señor Antonio Aceituno, nos ha dejado usted bien chascaos. No sé si todos podremos hacer vacaciones este verano con todo lo que nos ha explicado. Gracias de todas formas por su didáctica. Que vaya muy bien.
3: Muchas gracias. Buena mañana a todos.
0: Igualmente. Doncs deia que arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, alguna de la qual us les hem explicat ara. La guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACABE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
0: Els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des del Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
5: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
0: El projecte d'empoderament veïnal a Porta arriba a 18 municipis en 10 anys. Va néixer el 2016 de la mà de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya per millorar la convivència als barris i recuperar el vincle entre els veïns i amb les institucions. En aquests primers 10 anys s'ha convertit en un pilar de la cohesió social a 35 barris de municipis com Vilanova i la Geltrú, Badalona, Terrassa, Salt o Gavà. Tots els detalls de la iniciativa en aquesta crònica de la Sònia Kerr.
6: El projecte s'articula a través de la figura del picaportes, que són persones del mateix entorn que han estat formades i contractades per detectar situacions de solitud no desitjada, lluitar contra la pobresa energètica o fomentar la participació veïnal, entre d'altres.
7: Nosaltres anem a veure els veïns a Porta Freda, que en diuen comercialment, piquem a la porta. Abans, prèviament, hem posat un paper a l'escala informant que els anem a visitar. Però en molts casos no saben res de nosaltres. Llavors hi ha una certa desconfiança, però mirem de trencar el gel perquè en el fons anem a resoldre dubtes, a mirar de millorar-los una mica la vida.
6: Salt és el primer municipi de les comarques gironines on el projecte Porta s'ha començat a desplegar i en aquests 5 primers mesos ha arribat a més de 600 llars vulnerables. A Gavà els picaportes hi van arribar el 2021 i s'han desplegat ja a 7 barris amb molt bons resultats. La pròpia alcaldessa l'ha definit com un projecte holístic per a la ciutat.
8: Al final és un sumar per construir, un sumar per conèixer, un sumar per oferir també a la ciutadania, a tota aquella ciutadania que està una mica més desconnectada de la vida del dia a dia d'un ajuntament i dels serveis que s'ofereixen.
0: I les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb 11 allotjaments municipals que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria amb el pavelló 3 de Fira de Lleida com a centre neuràlgic. Una de les novetats és l'obertura del centre situat a la Caparrella amb 32 places d'allotjament, dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral. Tot plegat per fer front a una campanya de la fruita marcada per les altes temperatures. Ens ho explica en Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
9: Abans de l'arribada oficial de l'estiu, ja ha donat el tret de sortida la campanya de la fruita a Lleida. Una campanya que enguany arriba abans d'hora, a causa de les altes temperatures, que afecten negativament a la fruita de pinyol. Tot i això, hi ha bones perspectives perquè fa preus i qualitat.
10: Aquestes temperatures, finals de maig, de 37-38 graus, el que fa és, sobretot, la fruita dolça que de l'adelanti. Han tingut les hores de descans, per tant, estan ben nutrits, i ara nosaltres entenem que la qualitat serà excel·lent.
9: La campanya d'enguany també ha estat marcada per la regularització de persones que ha dut a terme el govern i que ha d'ajudar a tenir una situació laboral més tranquil·la i normal als camps.
10: Les primeres persones que es van regularitzar ja han sortit els documents i es poden donar d'alta i, evidentment, s'estan ficant al mercat laboral. O sigui, el que nosaltres entenem és que aquest any no hauríem de tindre aquests problemes que hem tingut aquests últims anys i que, evidentment, fa que moltes vegades no puguem acabar tenint totes les persones que desitgem.
9: La campanya ja va començar fa gairebé un mes amb la collita de cireres i albercocs i s'allargarà fins al mes de novembre amb les varietats més tardaneres de poma.
0: És temps ara, deia, per obrir la crònica esportiva. Ho fem, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
11: Bon dia.
0: I parlant avui de la desfeta del Barça de bàsquet.
11: Sí, ha tancat la fase regular de la Lliga ACB amb una dolorosa derrota davant el València al Palau. De 25 punts van perdre els blaugranes, 77-102. Una derrota que condemna l'equip a la cinquena posició i, per tant, tindrà el factor pista en contra als quarts de final del play-off pel títol. Una eliminació que disputarà contra l'UCAM Múrcia. Ahir contra el València els blaugranes van anar remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una moca durada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador Xavi Pasqual no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
12: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
11: Lamine Yamal es prepara pel seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb el focus centrat en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
13: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
11: El play-off d'ascens a segona divisió empata Gradols de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs que no juguen a la segona categoria espanyola des de 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pitxitxi Jordi Cano, però el temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per fer l'empat per als gallecs. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessita ara guanyar el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. El tècnic Adai Benítez analitzava com queda l'eliminatòria.
14: La part positiva de tot això, si som una tira o anem amb desavantatge, som millors. I ara només es queda hi ha una opció només, que és anar per ells, allà. Anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, pues és la part i la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria el 1-0 de 1-1, no, el projecte no sóc.
11: El Barça d'handbol ha tancat la Lliga a Sobal amb un rècord històric i és que ha superat per primera vegada la barrera dels 1.200 gols anotats. Ho ha aconseguit amb una victòria a Logroño per 28-41 que ha permès als blaugranes establir la nova marca en 1.204 gols en una Lliga de 30 jornades. El triomf ha suposat també una Lliga impecable en què el Barça, campió des de ja fa setmanes, ha guanyat el títol en ple de victòries, 30-30. El tècnic Carlos Ortega celebra les fites a les portes de la Copa del Rei i de la final de la Final Four de la Liga de Campeones.
15: Creo que se me ha conseguido solamente dos veces el 30 de 30. Creo que ha sido una liga de clara dominancia. Estoy muy orgulloso por un equipo bastante nuevo y hemos acabado de la mejor manera, ¿no? Quizás el inicio del partido no ha sido muy fluido, sobre todo en defensa, pero pues muy contentos y ahora terminar estas dos semanas que nos quedan de redondear la temporada.
11: I el Granollers s'ha assegurat acabar la Sobal en la tercera posició, de manera que la pròxima temporada jugarà la Lliga Europea, la segona competició continental. Els vallesans van superar clarament el Ciudad Real per 38-29. Al descans ja dominaven de 3 gols, avantatge que van ampliar durant la segona meitat. Pablo Urdangarín, amb 8 gols, va ser el màxim anotador, mentre que Marcos Fiss en va marcar 6. Doncs tornarà a jugar a Europa al Granollers. Al Barça encara li queden un parell de competicions per disputar. De moment, èxits de l'handbol català.
16: Molt bé, Cristina.
11: Doncs que vagi bé.
16: Doncs que vagi bé. Tu, que jo sé que t'agafes uns dies de descans.
11: Uns dies. Et deixo amb la Marta Casas. Solvència contrastada.
16: I tant. Gràcies.
11: Vinga,
16: disfruta.
11: Que vagi bé. Descansa. Gràcies.
16: I vostès també, descansin avui, perquè demà nosaltres a les 7 ens hi tornem a posar. Que vagi bé. Bon dilluns. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous. I mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT o la Intersindical, les mantenen. Eli Pagan, de Canal Taronja Central, avui continuen les protestes territorials a l'Assemblea del Bages i del Moianès. És així? Bon dia.
1: Doncs sí, és així. Una vintena de docents d'aquesta assemblea han marxat aquest matí en tren cap a Montserrat, on faran visible la seva protesta perquè consideren insuficient el preacord assolit entre el Departament d'Educació i la majoria de sindicats. De fet, han marxat a primera hora i han convocat una assemblea de docents a les 12 d'aquest migdia. Segons els convocants, la lluita va més enllà de les qüestions salarials i reclamen més dotacions professionals, una reducció de les ràtios a les aules i el que diuen la dignificació de totes les etapes educatives. Les protestes aquest matí a Montserrat, però és que continuaran també aquesta tarda a Manresa amb una manifestació que s'ha convocat a les 6 de la tarda davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
0: Gràcies, Eli Pagan. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins al final del curs. Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç que pateixen els professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa que el col·lectiu no pot més i que si, per exemple, es deixa de fer entre un 25 i un 30% de l'activitat que ara es cobreix amb hores extra al servei d'anestesiologia del Bellvitge, les repercussions es notaran molt aviat. L'escoltem.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
0: Tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i cada vegada més facultatius jubilats. I a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contra el carburant continua bonificat.
3: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia, el Prat. És dilluns 1 de juny del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Estrenem el mes de juny després d'un cap de setmana de moltíssimes activitats a la ciutat. Hem pogut seguir les actuacions de l'Escola d'Arts en Viu, amb Cel Obert, les festes al carrer Ferran Puig, la trobada de gegants Mare de Déu del Carme, el cicle 4 raons per Palestina, la festa Fira del Cooperativisme a la plaça de Catalunya, la festa de la cervesa, la festa de la bici, i el que farem avui és parlar de tots aquests actes a la nostra tertúlia. També hem estat molt pendents dels esports. El Club Bàsquet Prat es jugava l'ascens a segona FEP a Badajoz i el va aconseguir després de 3 victòries amb solvència. D'altra banda, l'Associació Esportiva Prat va perdre els penals contra el Sant Mauro al Sagnier. De seguida us ampliarem tota aquesta informació amb els companys del Prat Esports. També repassarem avui la nova revista El Prat i coneixerem la Júlia Cáceres, una artista pratenca que exposa a la Sala d'Art Josep Bages. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou, i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Anem amb el repàs de l'actualitat del dia. Saludem el cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal, bon dia?
1: Què tal, bon dia, Isa? Doncs avui comencem parlant, com no podia ser d'una altra manera, doncs per com està ara mateix el tema de les vagues d'educació. Recordem que de moment avui s'està mantenint doncs, que són les protestes, però que són territorials i que són bàsicament centrades a la demarcació de Girona i també del Bages. I el professorat vota des d'avui, a partir de les 12 del migdia, si avala el preacord al qual va arribar el sindicat majoritari USTEC el passat divendres amb el Departament d'Educació, una consulta que està oberta fins dijous i que contempla que en cas que s'imposi el no es comprometin a fer les vagues necessàries fins a finals del curs. La consulta serà unitària i s'enviarà al correu corporatiu de cada professional de l'educació, com dèiem, des de les 12 d'avui fins a les 12 del migdia de dijous. I cada docent, evidentment, doncs, podrà votar només un cop. El preacord ha arribat després de 8 jornades de negociacions i veurem doncs, com queda tot plegat. Al marge d'això, també hem de parlar doncs, de diversos actes que hi ha hagut aquest cap de setmana. Feies repàs d'algunes de les activitats. Sí. També hi ha hagut activitat política, en aquest cas al Parc Nou, on els comuns han celebrat la seva tradicional paellada popular i que ha reunit militants i polítics com la diputada de Comuns al Parlament, Jessica Albiaco, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. A la trobada s'han abordat temes d'actualitat política i també s'han marcat objectius de cara al proper cicle electoral. L'alcaldessa del Prat de la Boa, en aquest sentit, ha reivindicat la tasca del govern municipal i de cara a les eleccions municipals de l'any que ve ha instat a treballar per aturar el creixement de la dreta.
2: El que no farem, no podem fer, és deixar que aquesta gent que està intentant extendre la política de l'odi, no podem deixar que avanci.
1: De la seva banda, també el ministre Ernest Urtasun, que ha definit els comicis de l'any que ve com un dels principals reptes que té el partit per endavant. I d'altra banda, també aquest cap de setmana s'ha posat a punt i final doncs, a tot un mes d'activitats, el maig cooperatiu, amb la festa fina del cooperativisme que ha plegat a la plaça de Catalunya fins a 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa. Una jornada que té l'objectiu de donar visibilitat a projectes relacionats amb l'habitatge, l'alimentació, la sostenibilitat o també altres més temes. Escoltem Juan Carlos Moreno, tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic.
3: El nostre ajuntament, el nostre municipi, tenim la sort de que sigui de ser referent no?, en aquest tipus d'economia. Tenim aquesta sort perquè tenim moltes entitats i moltes cooperatives que són d'aquí, que són natives, que són de la nostra ciutat, i també per una aposta ferma que fem política. I no només tenim moltes, sinó que també tenim incubadores, com pot ser NIU, que doncs, ajuden a que surtin més.
1: Paral·lelament, en el mateix espai també s'ha celebrat la 37a edició de la Festa del Prat al món.

0: Doncs com dèiem a la portada del programa, aquest cap de setmana hem estat molt pendents del Prat Esports. Convidem el Jonathan Marín perquè ens faci un repàs del més destacat. Què tal? Benvingut.
1: Gràcies, bon dia.
0: Hem tingut una freda i una calenta.
1: Sí, així és. No sé per on vols començar.
0: Per les bones notícies.
1: Sí. Per les bones notícies, doncs, evidentment, s'esperava i així va ser. El Club Bàsquet Prat ha aconseguit guanyar aquest play-off, ha fet el 3-3, per tant, no va necessitar el partit de diumenge. Victòria també en l'últim partit contra Puerto Segundo i, per tant, doncs, bones notícies d'Extremadura amb aquest Club Bàsquet Prat que, doncs, puja a segona FEB. Ara falta saber, com ja ens va explicar Arseni Conde a l'inici, sí, d'aquests play-off, si el Prat, doncs, pot afrontar aquesta nova categoria, perquè evidentment és una despesa econòmica més gran que la de la tercera FEP i per tant, doncs, el club necessita recursos per poder, doncs, assumir-la. Per tant, doncs, setmanes ara les següents decisives per saber si finalment es queda o no la plaça. Evidentment, esportivament, doncs, l'ha aconseguida i, doncs, en aquest sentit, doncs, enhorabona al Club Bàsquet Prat. I ara anem amb l'altra, sí, que va ser, clar, com la del Club Bàsquet Prat va ser dissabte, al migdia, a mi almenys em queda com molt lluny. I a mi em queda, el que més em queda és aquest no, sabor dolent del cap de setmana per al d'ahir a la tarda. Vam tenir, doncs, el partit de l'Associació Esportiva Prat. Moltes coses a tractar.
0: Moltes coses.
1: Després ho parlarem perquè, sí, hi ha declaracions que han donat la volta, també, com per exemple la de Martín Lamelas, parlant del tema, bueno, per qui no ho sàpiga, el Prat ha quedat eliminat en els penals contra el Sant Mauro. El Prat venia d'un 0-1 de l'anada, és a dir, guanyava l'eliminatòria, només havia de no perdre el partit, però a la primera part el Prat perdia 1-2 amb 3 penals, 2 per al Sant Mauro i 1 per al Prat. I doncs, bueno, a la segona part el Prat sí que és veritat que no va estar molt fi, però després a la pròrroga, en el primer temps de la pròrroga, va tenir molt bones ocasions, un tir al travesser, la pilota, doncs, no volia entrar, també, doncs, el porter del Sant Mauro es va lluir en algunes accions. Després semblava que el Prat, quan atacava, segons quina porteria se li donava millor o pitjor. A la segona part de la pròrroga va ser també com la segona part del partit, molt insípida, sense cap cosa en joc. I després torn pels penals, uns penals que, doncs, va començar llançant el Sant Mauro. Per tant, sempre això que es diu, no?, que qui comença amb la tanda de penals, les estadístiques, les probabilitats et diuen que és més fàcil que guanyis per el tema de la pressió i tal. Doncs així va ser. Cap dels dos equips fallava, però ja quan vam entrar en la mort súbita, doncs, Ufano, doncs, va llançar el penal. El porter la va tocar amb la mà. La pilota va tocar després seguidament el pal, va anar rebotada l'altre pal, passant per la línia de gol, va tocar novament amb el pal i semblava, perquè sí que és veritat que les imatges que hem pogut veure per televisió, la base de la pilota estava dins de la porteria, però sí que és veritat, no?, que això que diuen, no?, la panxa, no?, de l'esfera, bueno, sembla que podia estar tocant la línia. Clar, evidentment, doncs, el porter ràpidament, quan es va llançar, va veure que el porter estava allí, pum, i la va treure ràpidament. Els jugadors del Prat reclamen que la pilota havia entrat dins, havia un àrbitre a banda del que xulava, sí, al costat de la porteria. Bueno, hem de creure la seva decisió, que la pilota no havia entrat del tot en la porteria i, per tant, doncs, evidentment, va fallar aquest penal i el Prat que queda eliminat dels play-offs. Com dèiem, ara falta per saber si esportivament no s'ha aconseguit, igual que el Club Bàsquet Prat esportivament ho ha aconseguit, però ara veurem tema de despatxos, tema de recursos econòmics, veurem si aconseguim l'ascens. La Prat encara té alguna via per poder pujar, és a dir, necessita que la Pobla guanyi el play-off i necessita que Badalona o Cornellà també

0: aconsegueixin l'ascens. Sembla que serà el Cornellà el que ho ha d'aconseguir, perquè en el partit d'anada va guanyar el Cornellà 4-1 al Badalona, per tant, doncs, veurem què succeeix. Si ja si es donen aquests factors, doncs el Prat podria, podria pujar de categoria. Però bueno, encara doncs, haurem d'esperar un parell de setmanes i clar, el que ara ens queda és aquest mal sabor de boca doncs, sí, amb sí, aquesta eliminació de la Prat contra un Sant Mauro, un Prat que era favorit, i el que deia, no?, que moltes declaracions que després repassaré, parlàvem, em preguntaves tu, i què passa si hi ha empat? Sí. Qui puja? Doncs jo et vaig dir, bueno, pròrroga i penals, perquè exacte, hi havia una circular de la Federació mm-hmm. Catalana que deia que en cas de, d'eliminatòria, o sigui que és en empat, doncs aquest era el procediment. Què passa? Que en les lligues nacionals, el procediment és que tinguin la millor posició en la classificació, doncs és el que passa. És a dir, per exemple, segona divisió, en el període sí, sí, de segona divisió no hi ha pròrroga i penals. Passaria el que ha quedat més a dalt a la classificació. Clar, aquest argument era el que la EPRA tenia assimilat. I dic que era el que tenia assimilat perquè després ho escoltarem en les declaracions de Martí Lamelas i que han donat la volta a xarxes socials. Martí Lamelas es queixava de que fins a una hora abans de l'inici de partit
1: no
0: sabien el protocol que coneixien o que tenien en ment era aquest.
1: Veus que era una bona pregunta, la que et vaig fer.
0: I clar, evidentment, estava emprenyat.
1: Canvia molt, clar.
0: Estava emprenyat. Però, clar, això era una circular que, de la federació que deia les categories territorials i entenem per territories autonòmiques aquí entre la Lliga Elit. Sí. La Lliga Elit no és una lliga nacional, és una lliga autonòmica, només juguen els equips de Catalunya. El procediment era aquest, pròrroga i penals, que és el mateix que hi hauria primera catalana, segona clar, catalana, tercera catalana, quarta catalana. Aquesta confusió.
1: Déu-n'hi-do.
0: En fi, clar, i evidentment doncs, aquestes declaracions van donar la volta a xarxes socials mm-hmm. perquè es van fer ressò, jugadors del Sant Mauro doncs, també van fer comentaris, de, bueno, en fi, també aprofitant la benentesa. En fi, molt interessant el programa d'avui, però clar, a mi em fa ràbia perquè en teoria avui hauria de ser un programa de celebració del Club Bàsquet Prat ha guanyat i la Prat doncs, seria una carpeta més per al futur, de dir, bueno, han passat, següent eliminatòria. Però res, ens hem venut tot el peix d'aquesta temporada i doncs avui doncs, tindrem aquesta cara i una creu. En fi,
1: se'ns genera un buit, a partir d'ara.
0: És el que hi ha, però sí que és veritat que encara ens queda per saber quin serà el desenllaç, tant del clar, Club Bàsquet Prat com de l'AE Prat. O sigui que totalment, esportivament hem acabat aquí, però encara el compte no s'ha acabat d'explicar.
1: Jonathan, doncs t'esperem en una estoneta per fer una mica de tancament d'aquestes dues categories que hem anat seguint al llarg de tota la temporada. Fins ara.
0: Fins ara. Adéu. Vinga.

0: Vinga, doncs moment per conèixer l'actualitat meteorològica de la mà de Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la per començar aquest mes de juny i amb calor, però una miqueta menys que no pas la setmana passada. Avui no arribarem, per exemple, als 38-39 graus del cap de setmana passat, però sí que ens quedarem en els 33-34-35 graus, avui especialment cap al Pla de Bages i cap a les comarques del sud de Lleida. De pluges poques, alguna de despistada, alguna gotellada, de fet, aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, de la Cerdanya, però de moment no hi haurà tempestes destacables ni generals. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables a la mobilitat, tret de les ja programades a Rodalies de Catalunya. Anem a veure com estan, en aquest cas, les vies d'entrada i de sortida a Barcelona. El trànsit rodat, Ferran Aràndiga des del RAC. Molt bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada de dilluns. Començarem una setmana, a hores ara, amb diverses incidències actives als voltants de Barcelona i també, sobretot, al Vallès i Llobregat. Ara mateix continuem amb un accident actiu a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès amb vehicles al voral amb sentit sud que deixa encara 3 quilòmetres d'aturades. També tenim dues avaries al Vallès, una que talla un carril entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet en sentit sud amb un carril tallat, però també amb 5 quilòmetres de cues. La segona avaria és de la B30 al punt de Cerdanyola, que també talla un carril provocant 4 quilòmetres de cues, en aquest cas en sentit nord. Per altra banda, com dèiem abans, tenim retencions habituals encara també als voltants de Barcelona. Congestió en tot el nus de la Trinitat, cada retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat continua també amb algunes retencions en direcció a Barcelona, destacant la A2 i la B23, amb retencions des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona, o la A2, en aquest cas, fins a Cornellà de Llobregat. Per altra banda, encara queda lentitud a la C31 de manera intermitent durant un quilòmetre al Prat de Llobregat. També a la C32 encara hi ha retencions de fins a 3 quilòmetres en sentit nord entre Gavà i Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé.

0: Vinga, doncs anem amb el repàs de la premsa diària. Neus Bou, què tal? Benvinguda.
1: Bon dia.
0: De què parlarem avui?
1: Vinga, doncs parlem ara de tot el que està passant, sobretot avui als diaris, a les portades dels diaris. Comencem pel Periódico, amb aquesta consolidació de, per la part de l'administració de Barcelona, del nou urbanisme. I és que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal. L'AMB modifica el Pla General Metropolità per potenciar la mobilitat sostenible i evitar les condemnes que van patir les superilles de Colau. Empresaris i comerciants aleguen contra la reforma. També continuem amb una fotografia, la fotografia del dia destacada és de Pedro Sánchez en el Congrés de les Joventuts Socialistes demanant més temps i respon a l'oposició dient que anirem fins al 2027 i més enllà.
0: Lara, Sánchez resisteix, seguim amb el full de ruta fins al 2027 i més enllà. El president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar derrocar-lo amb males arts i ja s'assuma a l'estratègia defensiva de Moncloa i diu que els socialistes no tenen por de la justícia. La fotografia va per l'exèrcit israelià que amplia la destrucció al sud del Líban i a més diu que Israel creu que ja no existeix el dret internacional. I també doncs, parla de més temes, com també rescata aquesta nova coalició d'esquerres que vol fer Rufián, les condicions de Rufián per seguir Esquerra Republicana. Les pretensions del portaveu a Madrid incomoden la direcció d'Esquerra.
1: I ja acabem amb La Vanguardia, amb aquest titular de la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. I és que els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do és el tema, no?, amb la IA. No sabem els límits i fins on arribarem. Continuem també amb aquesta fotografia destacada de, amb un incendi a París, amb aquesta celebració salvatge pel títol de la Champions aconseguit pel PSG i que va sumir a París en un caos el dissabte a la nit. Va haver-hi un desplegament molt ampli amb 8.000 policies que no va evitar que els aldarulls s'estenguessin a París i altres ciutats franceses i el balanç d'aquest vandalisme massiu va ser un mort, gairebé 300 ferits i 780 detinguts. A la foto un vehicle que està cremant-se a la plaça del Trocadero.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, sí. I un altre ja, i últim destacat, amb Sánchez també demanant més temps per resistir i governar fins al 2027.
0: Molt bé, doncs de seguida parlarem d'aquest tema a la nostra tertúlia i anem a explicar-vos què hem preparat aquest dilluns al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, Neus, què hem preparat avui?
1: Vinga, doncs comencem avui dilluns, com sempre, amb la tertúlia a les 9:30. Tindrem avui el Mariano Martínez, el Pedro Ezcurra i a la Carmen Martí. Parlarem de la tornada del Prat Ball com a iniciativa per incentivar i fomentar també el comerç local. En teoria comença per octubre-novembre, està plantejat i bueno, parlarem una miqueta més. També parlarem de la continuació, no?, d'aquest cas Plus Ultra amb Zapatero i bueno, amb tot tal com s'està desenvolupant. I bueno, també quines novetats hi ha entorn al tema i després també de les activitats també que hem tingut aquest últim cap de setmana aquí al Prat, que han sigut moltíssimes. I a veure què han pogut fer també els nostres tertulians i ara també és que comença una temporada forta d'activitats.
2: Sí, aquest cap de setmana ha estat de rècord.
1: Sí, sí, de les...
2: moltíssima cosa
1: i molt variada. Continuarem a les 10 amb equipaments culturals, amb la ronda de trucades a tots els centres i equipaments del municipi. A les 10:30 tindrem la revista de juny, que per fi ja arriba amb aquest inici de mes. Tindrem el David Miquel, com sempre, doncs, a explicar-nos totes les novetats d'aquest mes i què hi ha preparat. A les 11, a repàs d'esports amb el company, amb el Jonathan Marín. A les 11:30 tindrem l'exposició, parlarem de l'exposició Revelarse a càrrec de l'artista visual Julia Cáceres. És una, bueno, una exposició que va a través de la pintura i la instal·lació i com aquesta reflexiona doncs, sobre els estereotips construïts també per part de la societat. Llavors, bueno, veurem a veure què ens explica també sobre això. Recordar que va començar la setmana passada, però estarà fins al 17 de juliol. Per tant, hi ha temps per anar-la a veure. Continuarem amb el Like dels Valors a les 11:45, a les 12 el Guaita que tenim i acabarem al matí amb un Planeta Cooperatiu.
2: Perfecte, Neus, moltes gràcies.
1: A tu.
2: Que
1: vagi molt bé.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 53 60
10: 93 478 53 60
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 33 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem Mariano Martínez. Què tal? Benvingut.
1: Què tal? Bon dia. Estàs? Molt bé.
0: Carmen Martí, hola.
2: Hola, què tal? Bon, encantada d'estar aquí.
0: I Pedro Ezcurra. Què tal, Pedro?
3: Bé, bé, bé, molt bé, molt bé.
1: Està col·locant-se aquí els cascos.
0: Està col·locant els cascos, no sé si és millor o pitjor. Com ho veus?
3: A veure. Molt bé, molt bé, estic molt bé.
0: Si no t'extreus, eh? A veure si t'han de distreure.
3: No, no,
0: ja, no. Ja vale, ho vale. Doncs aquesta és la nostra tertúlia. Estrenem mes, 1 de juny, avui.
2: És veritat.
0: Hem passat una calorada al mes de maig, que sembla que ja estem a ple estiu, però encara no ha començat, encara continuem a la primavera. El que sí que es nota al Prat és que els actes comencen a solapar-se i venim d'un cap de setmana amb moltíssimes, moltíssimes activitats, com hem comentat a la portada del programa. Fem una mica de repàs, perquè divendres es va fer una experiència artística a diferents places de la ciutat amb l'Escola d'Arts en Viu. També s'han viscut les festes al carrer Ferran Puig, la trobada de gegants de Mare de Déu del Carme, la festa de la cervesa, el 4 raons per Palestina, la festa fira del cooperativisme a la plaça Catalunya, la festa de la bici, i entre tot això hi havia gent que anava una mica d'una banda a l'altra i d'altres persones que han passat absolutament de fer activitats de carrer perquè feia molta calor, i d'altres que han marxat del Prat i altres a la platja. No sé si heu aprofitat o passejant heu vist alguna cosa, perquè és veritat que sembla que hi ha caps de setmana al Prat que no hi ha absolutament res, i hi ha d'altres que no arribem a tot el que es fa, i a vegades fins i tot t'agraden dues coses, no? I dius, bueno, hem de decidir. Mariano, tu has fet alguna d'aquestes?
1: Mira, ara estaves comentant el llistat i jo crec que alguna de refilón he fet sense donar-me compte.
0: Clar.
2: Dic, és que seria impossible, no?
1: Dic, és veritat, va, l'altre dia és veritat, el divendres. Jo, la de Palestina, que vaig passar una miqueta per... vaig estar una estoneta
0: a la capsa.
1: Però és això, és tal el volum que ja genera... Dic, el cap de setmana no sé si és per descansar o genera estrès a vegades.
0: Et genera com ansietat, no?
1: Bueno, que està bé, perquè al final no, és no, el símptoma que la ciutat està viva, que hi ha un munt de gent amb un munt de projectes i un munt d'iniciatives, però és això de mesurar de quan es fan les coses, perquè per això que es poden solapar en un mateix cap de setmana tres o quatre coses, dic, vull anar totes però no puc.
0: Jo diria que és el rècord, o dels rècords almenys d'aquesta temporada, no?
2: Jo crec que el Prat,
0: en maig es desperta molt el Prat.
2: El Prat sempre ha sigut el lloc on l'acumulació d'activitats en cap de setmana han sigut, bueno, jo ho recordo de sempre, i allò de dir, bueno, és que arriba un moment en què no crec que hi tanto pretén ser per tanta activitat.
0: Potser, no, vull dir,
2: en sèrio, a vegades, fora broma, però a vegades te'n miraves els calendaris de cap de setmana i allò era... Que està molt bé, perquè això és el que, com diu el Mariano, no? Hi ha una vida associativa i social molt gran, però potser és un poc abrumador, no?
0: Tu, Carmen, has vingut també
2: pues sí, jo
0: al vingut cap de setmana.
2: He vingut al cap de setmana al Prat perquè... Una, perquè tenia els nets, i tenia dos dels nets, i perquè les activitats començaven a les 6 de la tarda. Llavors, sincerament, a Barcelona hi havia allò del... Ai, allò del Super 3 a Montjuïc, però de 10 del matí a les 6 de la tarda. I sé que una de les meves filles van anar pel matí i van dir... Mama, menys mal que no has venido, perquè era horrorós. I llavors, bueno, vam venir a les 6 de la tarda, superbé, perquè s'estava superbé, a plaça Catalunya, a veure gegants, a escoltar contes, bueno, doncs coses de crios. Però la veritat que vam estar molt a gust. Vaig venir amb el meu home, molt bé. El Prat sempre... fa il·lusió de venir.
0: Pedro, tu has fet alguna d'aquestes activitats? Has vist alguna cosa?
3: Sí,
0: Ferran no, Puig, però, almenys, no?
3: No, però tu no t'has deixat d'anomenar unes
0: quantes. Apropa't al micro, que si no et sentirem.
3: Has deixat d'anomenar unes quantes que jo he estat.
0: A veure.
3: Per exemple,
0: sí, potser sí.
3: Vaig veure un bon espectacle amb la de Bertolt Brecht, a l'Artassà.
0: Sí, però això ja és als recintes tancats i amb entrada.
3: Què
0: també perquè no ens van concedir entrevista, llavors a partir d'aquí, quan no ens fan entrevista, ens emprenyem una mica.
3: Com amb entrada? Sí. Per 15 euros van veure un espectacle que a Barcelona no veus per menys de 45. Per tant, si a més volem que vingui aquest espectacle, sigui gratis, ja és el colmo, no? Perquè el Prat tot ha de ser gratis i llavors té molt d'èxit. L'espectacle va ser el millor de la temporada de teatre, molt maco, la companyia, el Malla i tot el tema de los tres peniques, no? Després, tampoc s'ha anomenat la final del futbol, que era,
0: sí,
3: hi havia el camp a tope. No, és que el camp estava a tope.
0: Sí, sí, jo ho vaig seguir per la ràdio.
3: També es paga.
0: 10 euros, no, eren?
3: Clar, però és que el que es paga no compta. I llavors resulta que el que no es paga no hi ha coordinació. Hi ha capelletes, jo monto esto. Van passar els gegants molt macos també de la nostra Senyora del Carme.
0: Sí.
3: Vaig estar ballant sardanes. Ja no em dona més marxa, perquè ja a la nit...
0: a la nit
3: ja no em deixen sortir de l'asilo. Jo de l'asilo me dicen a les 9 a cenar i... Però, que falta una mica de coordinació, algú que es posi d'acord de dir aquest dissabte no, si no fem un dijous.
0: Sí.
3: Però que va ser... Però jo cal que surto al carrer, i a més amb aquesta calor. Però bueno, molt bé, molt bé. Però jo també m'han dit ara, em va dir que canta el hijo de l'Alfredo,
1: sí,
3: també.
1: Sí, l'Alfred, sí.
3: Però a les 11 y media de la noche, ¿no?
1: De mitja,
3: claro, tenia que pedir permiso a l'asilo per salir otra vez. Claro, ¿qué cosas hacer a la noche? Y debe ser gratis, ¿no? También.
0: García, sí.
3: Y será gratis, ¿no?
1: Sí.
3: ¿Veos? A tope. Si está gratis, a tope.
1: Aquí paga
0: la DAM. La DAM paga para la seva festa dels 150 anys.
3: ¿Qui?
0: L'Estrella DAM.
3: Què passa? No paga la,
1: sí,
3: paga la...
1: Sí,
3: però
1: sí,
3: pel
1: sí.
3: públic és gratis.
0: Sí, sí, sí.
3: Llavors, a tope, que ja n'hi puc anar perquè no, per cua, perquè a més aquí al Prat estàs fent cues per tot. I clar, els vells no poden fer cua. Perquè sí, sí. Allà aguantant. Però bueno, molt bé, aquest fi de setmana maco.
0: Moltes coses, moltes coses. Potser falta una mica de
3: coordinació,
0: de coordinació, no?
3: Ah, una mica, home.
0: Perquè ja cap de setmana després que no hi ha
3: és
0: moltes propostes.
3: És que són activitats que paga l'Ajuntament. La majoria són pressupostos. Sí. Però llavors... El que paga mana, escolta, pues vostè no fa això i ho fa tal dia, tal dia, i si no, no hi ha diners. Ara, el que és privat, no, però tot està intervingut, pues costa molt poc coordinar. Hi ha unes prioritats d'escala, que és el més important, que és el menys important, i després és una mica, pues, agafar un altre dia.
0: Carmen, és tan fàcil coordinar els apartaments o no? Tu que has estat treballant...
3: Sí, però si pagues sí que és
2: no,
3: fàcil.
2: No, però té molta raó, eh? O sigui, sí que potser... Home, evidentment, i no te la pienso quitar. No te la pienso quitar.
3: Si però pagues, manes...
2: No és tan fàcil, però sí que és veritat de que... Quan abans jo deia que n'hi havia moltes activitats, és que jo crec que hem pecat molt, durant molt de temps, durant, no? Doncs d'aquesta... I perquè saps què passa? Que a vegades no li vols treure... per tothom és important el que organitza.
0: Clar.
3: Sí, bueno,
2: ja. Bueno, sí, clar. I bueno, com estableixes tu què és prioritari i què no és prioritari? En base a què?
3: Mullar-te amb algú. Bueno, has de prendre la decisió i has de mullar-te.
2: Estem parlant de la ciutadania, estem parlant...
3: No, no.
2: Home, clar, no és tan fàcil.
3: No sé que és fàcil. El que paga mana, prioritat. Quina és la política de l'Ajuntament? Dono prioritat a l'escola, a la sanitat, a la cultura, el que sigui. Pagues i manes, sense obligar. Però no que tothom vulgui una activitat, va a l'Ajuntament, fa una sol·licitud i llavors em passa la festa amb això a mi al Prat. És que jo a la plaça, a la festa major marxo perquè no hi ha coordinació i surten els petardos. No, si tot ho paga l'Ajuntament, no senyor, pausat i amb prioritat. O sigui, el que és important per l'Ajuntament, pel que paga, no? Perquè millor jo faria el contrari. Però si pagues, diu, no, prioritat això, prioritat això.
2: Sí, però se suposa que l'Ajuntament és la ciutadania.
3: No, ajuntaments són senyors que depenen dels vots, però...
2: Bueno, de la ciutadania, llavors...
0: No és tan fàcil... La veritat és que les entitats també, o els diferents esdeveniments, volen que la gent hi vagi, per tant, tots esperen el bon temps, que és quan tots sortim una mica, com al febrer ens costa sortir de casa, no? I llavors aquí l'encaix és una mica més difícil.
3: T'has de mullar i prioritats, ja està. No dic que no es faci, però ja l'important, que consideren ells important, que era millor, però una vegada ho has determinat, si heu quatre senyors ens donen la gana de dir que voy a quiero cantar el chocolatero, pues no, pues vostè se queda l'últim.
2: Això,
3: ja
2: això també, això sí que es mira.
3: Ah, també.
2: Òbviament, quotes, això sí, però... Això sí, vull dir-te que aquí no fa cadascú el que li dona
3: tothom,
2: la gana.
3: Què dius? Clar. Tothom surt d'aquí, fot una pancarta, un tambor, li dona al nen un tambor i davant de casa, i no tenen percussió. Si és que aquest poble, tot és gratis, i el gratis no es valora.
0: Tu sempre ho dius, és veritat, Pedro. Anem amb més temes, no sortim de l'Ajuntament, perquè la setmana passada es va fer el ple municipal i una de les mesures que es repetirà enguany és doncs, aquests vals per poder gastar el Prat Val, que torna a fer-se entre l'octubre i el novembre. És doncs, una edició que recull la Market Prat, que era una targeta que es feia per poder fer doncs, aquest complement al pagament, però en un format diferent, amb vals que van des dels 10 euros. Una persona del Prat paga 6 euros i té un valor de 10. Per tant, l'Ajuntament complementa aquests 4 euros per poder gastar aquí a comerços de la ciutat. No sé si vau participar en l'edició del Prat Val passada i què us sembla que es repeteixi, perquè en aquesta ocasió també us podreu sumar. Tu, Maria, no vas a
1: jo em vaig informar, la tipologia de comerços que hi havia no encaixava en... Però sí que em vaig informar i vaig mirar, pues, bueno, això, jo que sóc molt de comprar a comerç local, l'únic que em va desorientar una miqueta és la periodicitat tan curta, perquè entre que t'enteres, no t'enteres, tal, han passat dues setmanes i dura un mes. I això és el que... Jo no sé si va arribar tampoc al públic, perquè, no, preguntant una miqueta al meu voltant, no sé a quina tipologia de gent havia arribat, no, la gent gran i tal, que... No sé, a mi... O sigui, crec que és una iniciativa que està molt bé i jo, per exemple, jo a nivell personal sí que seria usuari, però és això, la periodicitat curta no... Entenc que ha de tenir un sentit, però és això, que entre que t'enteres, no t'enteres, ostres, ha passat la... Almenys aquesta, no? Aquesta està anunciada com més, no? Que es farà a l'octubre i tal.
0: Vam preguntar el perquè d'aquesta periodicitat tan curta i és el sistema de pagament que en aquest cas estava fet per Pimec del Baix Llobregat, té un cost elevat i per tant, quan menys temps es fa aquesta campanya, doncs surt millor i si no es disparava el tema del cost de fer el pagament online en aquesta passarel·la de pagament i tal. Tu, sent ara l'octubre, t'ho apuntaràs?
1: M'ho apuntaré, i si encaixa la tipologia
0: Hi havia una mica de tot,
1: Sí,
0: hi havia botigues del mercat, hi havia botigues de roba, de calçat, de... fins i tot fort de pa, o sigui, hi havia una mica de tot. Tu, Carmen, no sé si vas arribar...
2: Jo no vaig... perquè tampoc no sabia si... Bueno, o entenia que si no ets...
0: Sí, és ciutadà... per tothom, eh?
2: Ah,
0: és
2: doncs
0: per
2: mira,
0: tothom.
2: No, jo vaig donar per fet de que tenies que estar... O sigui, tenies que viure aquí al Prat, no? Si no, no... Doncs pues mira, aquesta vegada participaré. De totes maneres, jo trobo que és que, clar, és una mica el que diu. Quan es fa una cosa per primera vegada, arriba doncs, més justet. Jo m'imagino que també va tenir bastant èxit i em sembla que tot el que sigui millorar i fomentar el comerç local crec que és positiu, perquè si no estem immersos en grans superfícies molt, molt properes per tot arreu. I el més segur que aquesta segona edició... tindrà millor resultat perquè potser la gent ho coneixerà més en base, no? Aquelles coses que vas fent de manera més continuada doncs van calant una mica més en la ciutadania. Però penso que és molt bona iniciativa.
0: Home, econòmicament val la pena. I si el comerç està content... La gent jove potser que compra més online,
2: clar,
0: va aprofitar per buscar les coses que necessitava aquí. Tu, Pedro, et vas assabentar?
3: Que l'últim dia vaig venir aquí i vam parlar d'això.
0: Sí, ara torna.
3: Eh?
0: Ara torna.
3: Sí, però bueno, jo no tinc dades. Jo vaig veure el que em vas enviar, sí, que per això m'he tingut que tragar un ple, perquè em vas enviar ple i me l'hem passat tot.
0: T'ho va passar a Neus, però
3: No, però m'ha fet molta gràcia perquè...
0: Perquè us poseu una mica en context.
3: Però m'ha fet molta gràcia perquè m'ha portat a altres èpoques, fa 47 anys, que van fer el primer ple democràtic, que jo hi era, i fa 9 anys, justament ara, que també es van fotre fora d'un ple de l'Ajuntament pel tema de l'artesà, i aquest ple pues veig també un regidor que deu portar 30 o 35 anys a l'Ajuntament i per el tema que tu em parles, si s'aprova per unanimitat, i qui sóc jo per dir que no, perquè es va aprovar per unanimitat, però no hi ha dades, ni l'alcaldessa ni ningú va dir, no sé, qui és el perfil dels compradors, quin és, perquè ara jo podria saber si són joves, si són grans, si viuen a la banda nord, a la banda sud, i després és què tipus de botiga és la que s'apunta, perquè a mi al Prat l'únic que veig de botiga són bars, i els bars també poden entrar-hi, no?
0: No, els bars no entraven, entraven botigues del mercat, per exemple, no, restauració no entrava.
3: No entra?
0: No.
3: Veure, jo no ho sé.
0: Restauració no entra, el llistat sí que és públic dels que van anar participant l'any passat, però, per exemple, doncs, hi havia botigues d'això de roba, de calçat,
3: sí, clar.
0: De botigues del mercat, estaven del mercat municipal gairebé totes, hi havia, bueno, bastanta varietat, des de botigues d'informàtica a perruqueries, que sí que entraven, sí, per exemple. És que estic rememorant coses que jo he gastat al... la perfumeria, hi havia diferents iniciatives.
3: Jo que les dades em vas enviar al ple, dic, bueno, si és
0: 207.000 cosa... són, crec, diria de memòria ara, les dades que s'han gastat, i ara es farà doncs una nova tongada, crec de 100... 100.000 euros, que no són rigues, les que s'espera que es puguin gastar de l'octubre al novembre d'aquest mes.
3: Les últimes vegades que vam estar aquí discutíem si també és fàcil importar, veure si són residents del Prat o no són residents del Prat, perquè clar, aquí és com les entrades al teatre, el que té habilitat o facilitats se'n va a la primera fila i el que no té facilitat se'n va a l'última.
0: Tu faries prioritat del Prat?
3: Eh?
0: Prioritaria
3: del Prat?
0: No, no és prioritat
3: del Prat. Pues ja està, ja estem. Es que los vivos siempre llegan primero para las entradas y para... No, ya sé lo que digo, ya sé lo que parlo, ¿eh? Pero no, con que no tinc dades no puedo hablar. Pero vais a decir, cuidadito, porque es muy fácil ver, muy fácil decir, a ver, censado en el Prat o no censado en el Prat. Es muy fácil, porque te van a la adreça, ¿no?
0: Sí, pero no es volia, que fos... O sigui, no era un requisit ni era una iniciativa que s'ha volgut.
3: I coneixent l'administració local, que tots els que van aquí no dormen al Prat, ja saps, que ho dic sempre, però s'aprofiten de totes les avantatges.
0: El que passa, Pedro, és que estava, almenys el que ens van comentar, està pensat perquè els comerços del Prat puguin tenir uns ingressos en temporades més bruixes. Complete. No tant perquè el ciutadà del Prat se salvi aquests diners, sinó perquè el comerç, allà aguantant, pugui tenir també la gent que ve a treballar a l'Ajuntament i que no viu aquí.
3: Sí, bueno, però bueno.
0: I que, per tant, aquests diners puguin venir si agota, la gent a comprar aquí.
3: Si agota el cupo dels del Prat, que són una mica més lents per comprar i per treure les entrades i per treure el tiquet, que això és l'experiència real, no? I els vells...
0: Tu parles més de la gent gran, no?
3: Clar, la gent gran, que a mi no me l'han ofert personalment, i si jo vull entrar i sapiguer, jo tinc 3 hores de temps i tu ho fas en 10 minuts.
0: Sí, sí, és més difícil.
3: I per tant, els vells, que som els que comprem, perquè som els que tenim els diners, no són rics, però el vell té diners i té temps per comprar el Prat i no té pressa, però si no té la targeta no la pot comprar. I qui li ofereix? Què ha de fer un vell per tenir una targeta?
0: Aquí sí que és veritat que les... Quan van passar un parell de setmanes, com diu el Mariano, sí que van fer carpes aquí a la plaça de la Vila, van fer carpes a Carretera Marina, van fer carpes a la Verge de Montserrat per fer targetes per la gent gran, perquè era un procés que havies de posar la teva targeta, fer un procés que potser per la gent jove no ens costa res, però per la gent gran és una mica més difícil.
3: Si és curt, amb limitat de temps, quan vols reaccionar, s'acaba.
0: Sí, totalment. Jo espero que, com deia la Carmen, al final són coses que de la primera vegada i que es puguin també anar solventant, i aquí us convidem perquè totes aquestes propostes i suggeriments es puguin recollir. Acabem parlant de política estatal, perquè suposo que heu anat seguint totes les investigacions que s'estan fent al voltant del Partit Socialista. De fet, hem vist Pedro Sánchez amb una trobada amb les joventuts socialistes parlant de resistir, d'aguantar el que queda de legislatura. També hem vist altres partits que demanen eleccions. No sé, enmig de tot aquest soroll, com ho esteu vivint vosaltres i si penseu que realment s'aguantarà aquesta legislatura o hi haurà una convocatòria avançada d'eleccions. Pedro.
3: Home, jo he passat de l'atac. Jo ja estic cansat d'aguantar mentides, bulos, i com que jo he tingut tracte directe amb la dona del president, amb la Begoña, que conec perfectament la seva activitat perquè va venir a Barcelona i em van invitar, va venir al Col·legi d'Economistes a presentar el seu projecte, va venir a la Pere Tarrés, que tinc les fotos que les he posat, a presentar el seu projecte, i és una noia especialitzada en el tema de la responsabilitat social corporativa i que està ajudant el tercer sector per poder fer activitats com Càritas, poder recollir el que se'n diu fundraising. I llavors resulta que aquesta dona, que ja ho feia abans de que el seu marit fos president, ara li han amargat la vida, i ara estan amargant la vida al Zapatero. I el problema no és que amarguin la vida, perquè els fatxes han après a través del Trump a fer aquestes coses. No hi ha arguments. Bulos, bulos, bulos. Però ara jo he arribat a un moment que ja no accepto que em diguin coses que són producte de bulos. O sigui, no hi ha dret i no té res que veure amb la política, que estem malversant la vida de persones que després quedaran absoltes, però mentre hauran perdut les eleccions. I el problema és la passivitat de la gent. I el problema de tantes mentides i tants bulos és que les altres forces polítiques no s'atreveixen a desmentir-ho, perquè si pierde votos gano yo, quan saben que són bulos. I estem en un moment molt delicat, que ja va passar l'any 31, i va passar l'any 35 i després el 36 es va acabar la república, i quan va acabar Franco els militars es vam acollonir tots i vam tolerar, i ara ja han sortit els fatxes al carrer i estan pel carrer i només veus manifestacions de fatxes. Fa 40 anys no s'atrevien a sortir. I després, què és això de dir fill de puta al jefe del govern i els demés tots callats, nosaltres callats? Però què és això? A mi tant seria que li haguessin dit amb el que estava a Waterloo, com? No es pot tolerar una societat que s'insulti per part dels polítics a les dones i als familiars? Però és que hem perdut el senderi, no? I llavors la gent estem callats. Jo puc dir-ho perquè ja no em guanyo la vida, no, tant va fot que em diguin el que em diguin i ja està. Però he passat a l'atac. Ara no toleraré una mentida si no me la demostren. Perquè ens estem empassant una quantitat de merda. No sé si us donareu compte, però... I la gent callada. Este, bueno, este es malo, què passa? Polítics són tots iguals, tots. Perquè tenen que aguantar el sou.
0: Espera, que acabem escoltant
3: també la resta de companys. I no em preguntin més perquè m'escalfo. Ah,
0: no. No passis malament, Pedro.
2: No val la pena escalfar-se,
3: sí, home, sí, sí, aquest és l'argument. No, s'ha de dir prou. S'ha de moment,
2: bueno,
3: que s'ha de dir prou.
2: Bueno, pots dir prou. El que passa és que, bueno, a mi el que em dol... Tu deies, és que la gent estic fart de bulos. Mira, jo ja no sé si són bulos, sí, sí, si són realitats, si n'hi ha una investigació... perquè n'hi ha una investigació. Em sembla al·lucinant. El que sí que em sembla al·lucinant, i això és una realitat, i més igual del partit que sigui, perquè arriba un moment en què, escolta'm, la ciutadania, jo crec que estem, o jo, estem farts de la utilització, no?, per part d'una gent que està en una situació de poder en un moment determinat. O sigui, jo a vegades penso, escolta'm, aquests senyors i senyores que ja s'han acabat la seva trajectòria política, que té les filles en una empresa, que té la, no sé què, en el cas del Zapatero...
3: Però que està no té dret de tenir filles que treballin.
2: Que sí.
3: Que no, és que estem posant en dubte això.
2: No, jo no estic posant en dubte això.
3: Les filles treballen i si s'han fet malament, pues ja, però no, d'entrada no, és que les filles tenen un negoci.
2: No, clar que les filles poden tenir un negoci.
3: Però els xutxes tenen fills xutxes i ningú diu, mira, enxufau. Ara s'ha descobert que el peinador té una... caballos en París, i tenen quadres en París. Però això està comprovat, no és un bulo, El Peinado, el xutxa que es carrega la Begoña, la seva filla té quadres de caballos en París. Ah, però és que no s'havies enterat?
0: En canvi, més enllà del delicte, sí, l'exemplaritat que hauria de tenir
2: això,
0: un ex-president...
2: No,
3: som humans tots, home.
2: No, jo això no.
3: Ejemplo de què?
2: No.
3: Humanos,
2: no.
3: Jo si diuen que és un
0: vanimacho... Espera,
3: perdona,
0: si diuen que és un
3: vanimacho la senyora del Feijó, jo també m'enfadaré.
0: Clar, bueno, perquè el respecte...
2: Clar, ja està, evidentment,
3: però com que ja
2: clar,
3: no ens enfadem, ja està.
0: Això Mariano, està clar, tu com vius aquest moment?
1: I a mi el que em preocupa és la desafecció, no? Clar, que moltes vegades ho he comentat, ja la gent, no? I comentaris de gent del voltant meu, de... Buah, sí, lo del Zapatero ha calat molt, no? Sí. Amb això, no? Que, no? Ja més enllà de colors i tal, no? Però no? Durant el seu període de mandat, no? Totes les coses que s'havien avançat a nivell social, buah, de sobte, l'impacte de... Ostres, si Zapatero també...
2: Claro.
1: Es, y bueno, lo que digo el Pedro, dices, bueno, encara s'han de demostrar coses i tal, però ja, no, aquesta desafecció ja, buf, jo crec que lo del Zapatero és una mica a punt d'inflexió per molta gent, digo, de aquesta distància de la, no, de la política diària.
0: Convocaran eleccions, penseu o no?
2: Bueno, ara aguantarà.
3: Però,
2: l'interessa aguantar.
3: Escoltat el Zapatero?
1: No, encara
3: algú
1: no.
3: Ha escoltat el... Llavors, no. Per què ja diguem que és culpable? Per què,
2: no
3: si no l'hem escoltat?
2: No estem dient que és culpable.
3: No?
2: No estem
3: sí,
2: dient
3: home,
2: que és culpable.
3: Sí, el Zapatero ha sido traumático. Traumático és el bulo. Uh-huh. Però Zapatero jo considero que quan dono explicacions, jo sé que és un rat. I si ha fet algun error, com jo he fet i tots hem fet, però Zapatero és un home honrat. I la Begoña, jo no parlo del president, perquè ja té maneres de defensar-se, però ciutadans normals, com és la senyora d'un president i un Zapatero retirat, són honrats. I després, si toques, que ho demostrin que són sinvergüents. Ara no, ara tenen que demostrar ells que són honrats. I ho veiem normal, perquè aquests senyors de AP i del Trump s'han acostumat a aquest sistema, lanza bulos, pega mentiras i després demostra que eres honrau. però què és això? Si tota la vida ha hagut porqueries a Catalunya, a tot arreu, de polítics. Els polítics és una altra cosa, però ara no parlem ja de polítics. El Zapatero l'estava fent de mediador de paz, cuidado, i ha salvat a molta gent, Cuidado, eh? És que, no, clar, és que vostè belluga al cap. Pues belluga al cap, pues jo no bellugo.
0: No és el reflex ara mateix de la societat.
2: Sí, clar.
0: Pedro,
3: No, però...
0: Molta gent està decebuda, potser, d'aquesta figura que ha estat.
3: No l'hem escoltat.
0: Clar, s'haurà d'escoltar, però entre mig...
3: I la vergonya encara no ha obert la boca.
0: Entre mig és veritat que...
3: Tu has escoltat a la vergonya defensar-se? No ha obert la boca. I això, que merda. Jo a la vergonya el conec i sé exactament com ha anat tot. I és possible que el software, però això el que hem treballat a grans empreses és ridícul de lo que estem parlant.
0: Veurem què acaba passant. Gràcies per acompanyar-nos, per començar la setmana amb nosaltres. Bueno, que vagi molt bé. Molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encareixement dels carburants i a contenir també la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen bé a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reconegut avui a la xarxa un trencament en la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara aquest trencament ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte, volíem dir, i recuperar també un calendari de vagues a partir del 8 de juny fins a final de curs. I també Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut un impacte de bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Segons les primeres informacions, podria tractar-se d'una qüestió per tràfic de drogues. I per altra banda, també s'investiga una altra agressió, en aquest cas per arma blanca, en el marc d'una baralla i també a Barcelona. Els Mossos van poder detenir un home relacionat amb els fets. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar deixa vehicles al voral i hi ha un quilòmetre de retencions. També una avaria, la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, deixa un carrer tallat direcció Tarragona i una altra avaria, en aquest cas a la B30 a Cerdanyola del Vallès, també deixa un altre carrer tallat. Amb dues provoquen circulació intensa en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
1: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
2: Tens un comerç al Prat?
3: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
4: 93 478 5360
5: 93 478 5360
2: Al Prat tot resulta ben pagat. Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right.
6: The blues is all right. The Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La caixa negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.

0: minuts per sobre de les 10 del matí. Després de la tertúlia obrim la nostra finestra cultural per veure què preparen els diferents equipaments de la ciutat. Comencem pel Cèntric Espai Cultural. Saludem la Sandra Navascuez. Molt bon dia, què tal?
1: Hola, molt bon dia, companyes. Doncs
0: com molt estàs?
1: Bé, molt bé. Doncs molt bé, amb molta calor, oi?
0: Sí.
1: Avui comencem el mes de juny, però és com un... Ostres, sembla que portem amb la calor ja, com molts més dies, no?
0: Xafugó, eh? Sí, portem ja acumulada. A veure si es normalitza una mica durant la setmana.
1: Aviam, aviam, esperem, perquè això encara no és normal.
0: El Cèntric s'està bé, però...
1: La primavera. El Cèntric sí, Per sort ja tenim el clima arreglat, així que...
0: Molt bé.
1: Estem bé i podeu venir aquí a gaudir dels espais i de les activitats.
0: Perfecte. Què tenim aquesta setmana?
1: Doncs mireu, aquesta setmana tenim un acte molt important, que és la presentació del Pla de Lectura del Prat 2026-2030. Aquesta presentació és la culminació de tot un procés que s'ha fet al llarg de diversos mesos amb molts agents implicats, comptant amb entitats locals, amb treballadors i treballadores municipals, representants de centres educatius del Prat i persones que d'una forma o d'una altra han estat vinculades a l'àmbit de la lectura i la cultura del Prat. En tot aquest procés s'ha fet la redacció d'un document, no?, que és una estratègia per incrementar la competència lectora aquí al Prat, i serà un element imprescindible per millorar les condicions de vida de la ciutadania i fer accessible, no?, tots els recursos de lectura i escriptura que hi ha actualment ja funcionant, i a més, doncs, els que començaran a funcionar d'aquí un temps arrel de la implantació d'aquest pla de lectura. Aquesta presentació es farà aquest proper dijous a les 6 de la tarda i serà un acte molt bonic, on també tindrem una ponència molt xula a càrrec del Nicolás Barbieri, que és professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Ell és professor d'Estudis d'Arts i Humanitats i ens parlarà sobre els drets culturals i la lectura. Així que, si més no, us convidem a que vingueu aquest dijous a gaudir d'aquest acte, i si us entra el cuquet de saber una miqueta quina és la projecció d'aquesta estratègia, doncs això, en aquest acte s'explicaran una miqueta els trets més distintius. És un acte obert, així que per això us convidem a tots a que vengueu. Igualment, posteriorment, aquest pla també estarà penjat, així que serà accessible i ho podrà veure tothom que vulgui. Doncs seguirem la setmana també. Com bé sabeu, el centre acull actualment les sales d'estudi per tots els estudiants que ja preparen els exàmens, que cada vegada estan més a prop, no? El juny sempre és sinònim d'exàmens i de tancar-se.

0: del cèntric, la dictadura quotidiana. Hem allargat el temps d'exposició perquè acabava ara a finals del mes de maig, però teniu l'oportunitat de poder-la seguir gaudint fins a meitats del mes de juliol. Així que tots aquells que encara no hagueu vingut, doncs ens convidem també a venir i a poder treure el cap una miqueta per l'exposició. I res més, aquesta setmana tenim això.
1: Molt bé, Sandra, moltíssimes gràcies i que passeu una gran setmana.
0: A vosaltres igualment, que vagi molt bé, Isa.
1: Bon dia.

0: Doncs com sempre estem fent aquest repàs de les activitats culturals que ens preparen els diferents equipaments. Hem començat pel Cèntric Espai Cultural i ara el que intentarem fer és marxar cap al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Saludem la Núria Martínez. Molt bon dia, Núria. Hola, Núria. Doncs hem perdut aquesta connexió, però com sempre aprofitem per recordar-vos on podeu recuperar totes aquestes activitats. Ho podeu fer al prant.cat, a l'apartat de cultura, on cadascun dels equipaments té la seva agenda i on també a cada departament de l'agenda, a cada esdeveniment, us hi podeu apuntar, podeu fer la reserva prèvia i, per tant, podeu aconseguir participar activament d'aquestes activitats. Algunes d'elles es fan de manera regular, d'altres també són cursos o activitats puntuals. Ara sí, Núria Martínez des del Ribera Baixa. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Què tal? Molt bé, molt tranquil·la. Sí,
0: molt bé. Dilluns. Com tenim la setmana?
1: Molt bé, una setmana també amb activitats, tampoc sí. Sense col·lapsar, cosa que també està bé, però amb coses, sempre amb coses a fer, perfecte. Cosa que és interessant, que després del saltimbanc que per fi vam poder engegar divendres, molt bé, molta gent, un èxit, molt bé. Una proposta molt bonica, i res, esperant ja que vingui la següent, d'aquí un parell de setmanes. De moment, aquesta setmana el que sí que tenim, parlant d'Arts en Viu, és l'espectacle Retales, de la companyia Locas, aquesta companyia de les dones teatreres de l'Associació de Dones Progressistes Frida Kahlo, que presenten aquest dissabte a les 6:30 aquí al Centre Cívic, aquesta nova proposta, aquestes dones incansables que tornen a fer teatre aquí al Ribera. I més coses, el dijous a tardes joves tenim un bingo musical, per tant, animem les joves que tinguin ganes de participar d'una activitat lúdica. Queden pocs dijous, per tant, aquest dijous bingo musical, si voleu, de 5:30 a 7:30. I la cocina de mi vecina, que aquesta setmana també té proposta, que és aquesta activitat que passa a la cuina cada 15 dies amb veïnes i veïns, que hem parlat molts cops perquè porten des del 2019 amb aquest projecte endavant, tenen sessió de cuina. Si algú està interessat en venir a intercanviar receptes en aquest projecte, que contacti amb nosaltres, que farem els possibles per contactar amb elles i que puguin participar del projecte.
0: Perfecte. Aquesta

0: serien els destacats, perquè l'orquestra de barri estem a tope. Estem a tope d'aforament, com ja us vaig explicar, tot i que estem assajant, perquè ben aviat tindrem un concert molt gran i molt maco davant de l'escola de Rambio. I per tant estem acabant aquests assajos. I també recordar-vos que tenim un club d'escriptura que es reuneix tots els dilluns, que no és avui, però sí que us avisem una setmana abans, perquè si esteu interessades o interessats en participar d'aquest club d'escriptura, com que es troben cada 15 dies, la propera sessió serà el proper dilluns 8 de juny. Per tant, si algú té doncs, aquest cuquet de creativitat a partir de l'escriptura, doncs us convidem a contactar també amb nosaltres i us explicarem una mica el funcionament del grup i què és el que estan fent.
1: Molt bé.
0: Per tant, sí, sí. I la resta d'activitats, evidentment, segueixen passant, els espais de pràctica segueixen a tope. Aquesta setmana tenim reunió, que valorarem la trobada de labors que vam fer l'abril i posarem damunt la taula els nostres somnis i projectes respecte a les creacions col·lectives i al carrer, que tenim un tema per allà al mig. Però, de moment, segueix sent en la meva línia habitual.
2: Ens quedem amb la intriga.
0: Sí, jo crec que ho compartirem perquè estem segures que necessitarem col·laboració ciutadana, com hem fet amb d'altres projectes, i que aquí aprofito i faig el recordatori que el centre, des de fa uns mesos, tenim un punt de recollida tèxtil on, depenent dels projectes, fem una demanda doncs, de roba, de llanes, de fils, pels diferents projectes que hem anat fent de manera col·lectiva. Habitualment, les llanes i els fils sempre són benvinguts al centre, perquè realment el grup de Ganxet és un grup nombrós que ja ha fet molts projectes i que té en ment continuar fent coses. Per tant, portar-nos llanes aquí al centre cívic, al nostre punt, sempre és benvingut, i també recollim teles, sobretot per determinats moments, perquè ja és una cosa més específica. Doncs perquè també tenim diferents grups de costura que acollim aquí al centre cívic i que de vegades també necessiten. Sé que en breu farem una petició per demanar fundes de coixí.
2: Val, perfecte, perquè ens ho apuntem aquí per si les fundes les anàvem a llançar.
0: Jo crec que us explicaré el dilluns de la setmana que ve, perquè tenim allà un taller que tindrà com que té relació amb l'oferta formativa que desencallarem a la propera setmana, doncs ja ens anirà bé tot això.
2: Perfecte, doncs ens ho guardem tot plegat, Núria, i com sempre agrair-te la participació i la intriga també, que ens agrada molt.
0: És un estil,
2: Clar que sí. Una abraçada gran, Núria.
0: Molt bé, una abraçada per totes.
2: Fins dilluns, adéu.

0: Anem cap al Centre Cívic Jardins de la Pau. Saludem l'Albert García. Què tal, Albert? Benvingut.
1: Moltes gràcies. Aquí estem estrenant el mes de juny, no? Que a més comencem en dilluns, la setmana.
0: Sí, ens ha passat
1: durant. Sí, el, mes, vull dir, comença en dilluns.
0: Ja estem a juny, què et sembla?
1: Sí, sí.
0: Què passa? Que ja portem amb aquesta calor des de fa tants dies que sembla mentida.
1: Sí. Doncs us explico una miqueta el que tenim aquesta setmana.
0: Clar que sí.
1: Bueno, aquesta setmana, mira, avui comencem, que tenim, estem fent durant el, bueno, ara hem començat a fer un cop al mes una activitat que es diu Espai de Joc Familiar, que és una proposta per a les famílies amb infants de fins a 9 anys. I llavors poden venir, hi ha un espai al centre cívic amb jocs de taula, manualitats més, així com més fàcils i més ràpides de fer, i llavors la gent, les famílies s'han d'inscriure i poden venir a jugar i a passar l'estona amb les famílies i amb el projecte Sis Àncora, que és qui s'encarrega de fer activitat.
0: Molt bé.
1: I després també tenim una activitat que ja us vaig parlar fa uns dies de videojocs i música que farem aquest estiu.
0: Sí.
1: Que ja tenim una miqueta més clares les dates. No sé si han vingut a parlar a la ràdio, pot ser? O
0: no, vindran, ho hem comentat així, però de passada.
1: Vale, doncs bueno, us explico una miqueta, vale? És un projecte que han fet, l'any passat van fer en Minecraft, que és aquella activitat que han fet de... uns joves van construir el Prat en Minecraft i uns altres joves que tenen un grup de música d'escola de música van fer les músiques del videojoc en si. I doncs aquest any serà una miqueta el mateix. D'una banda els dies 25 i 26 de juny el Tenis de la Pau farà un taller per crear el videojoc, vale? Que és per crear els videojocs de multijugador. Aquest any serà en videojocs d'arcade.
0: Molt bé.
1: Vale? I després el dia 29 de juny, el 6 i el 13 de juliol a la CAPSA es farà un taller per transformar joguines antigues a través de soldar estany i això, es convertiran aquestes joguines en els instruments amb els quals es tocarà la música d'aquest videojoc.
0: Ostres!
1: És una miqueta així com molt enrevessat tot.
0: Però està tot lligat, no?
1: Sí, tot plegat combinarà el 15 de juliol amb una mostra a la CAPSA a la tarda, al vespre. I està. I després també dir-vos que aquest any les festes del barri seran del 19 de juny al 23 de juny, acabant el 23 de juny amb la Revetlla de Sant Joan, com sempre, i tindrem activitats doncs, des d'inflables, habaneres, batucades, mercats d'artesania i moltes coses més que ja us anirem explicant.
0: Perfecte.
1: Al llarg del mes de juny.
0: Ja esteu treballant en tot això.
1: Sí, sí, sí, ja ho tenim tot encarat.
0: Molt bé.
1: I ja està.
0: Molt bé, doncs tenim, Albert, moltíssimes gràcies, com sempre.
1: A vosaltres.
0: Que passis bona setmana.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: I acabem aquest repàs amb el Centre Cívic Palmira Domènec. Saludem la Eli Martín. Què tal, Eli? Benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Com pinta la setmana pues a la Palmira?
1: Molt bé, ja preparen les coses de la Fira de Palmira.
0: Clar, és veritat.
1: Ja comença juny.
0: És el 20, no?
1: 1 de juny. És el dia 20, 20 de juny.
0: Molt bé.
1: Dissabte, dia 20 de juny, festa del nucli antic, Fira de Palmira. Us fem aquest spoiler, però us explico què fem aquesta setmana abans.
0: Molt bé. Què tenim?
1: Que estem contentes, ja veiem juny i clar...
0: Es nota, això, en l'ànim.
1: I tant. Doncs mira, avui comencem, com cada dilluns, amb un laboratori de costura. El laboratori de costura és una proposta que consisteix en venir a aprendre a cosir de la mà de veïnes del barri, que en saben molt, i que es van oferir per fer aquesta activitat cada dilluns aquí al Centre Cívic. Llavors, qualsevol tipus de persona de qualsevol edat que vulgui aprendre a cosir, elles li poden ensenyar els dilluns al matí.
0: Molt bé.
1: I ara les tenim aquí dalt. Després, dona'm un segon, eh?
0: Tranquil.
1: A veure...
0: Aquí t'esperem el
1: sí,
0: que calgui.
1: Sí, que passen coses. El dia que ho fem en vídeo, això flipareu.
0: Clar, ens agradaria veure com ho feu, això, amb tots els papers
1: no,
0: i tot.
1: No, i tant que us agradaria, ja us ho dic. En fi, vale, seguim avui a la tarda.
0: Val.
1: Estem fent els tastets creatius aquí a la Palmira, que són activitats per majors de 60 anys de diferents temàtiques. Hi ha de manualitats, hi ha d'expressió corporal... Tot això es fa al juny, un cop acaben les activitats, per poder allargar una mica els grups que fan vida aquí a la Palmira. Llavors, aquesta tarda toca tastets creatius de manualitats, que fan cianotípia, que és una espècie de revelat fotogràfic manual fent servir la llum del sol. Llavors, això és el que estaran fent aquesta tarda i durant 3 sessions més, els dilluns a la tarda. És un taller que ja està ple, sap greu, ja no hi ha places, però estigueu pendents perquè és una tècnica que cada estiu ja portem 2 que la fem, així que segurament continuarà. Després, demà dimarts, tenim al matí l'última passejada del Tom pel barri, on aniran al Parc del Riu a fer censos de vegetació i d'ocells amb els prismàtics a la mà, cosa que els encanta. Així que acabarem aquí aquesta proposta i a les tardes joves sortirem a patinar. Així que qualsevol jove que s'estigui sentint, si no és que està fent coses de l'Espau, no? Que són avui, crec.
0: Ah, són avui?
1: Que vingui a patinar. Crec que sí, aquesta setmana, no?
0: No ho sé.
1: Em sembla que és aquesta setmana, aquesta cosa, ja. Sí, si em queda tan lluny, fa 84 anys que vaig fer això.
0: Sí.
1: Què més? El dimecres farem l'última sessió del taller d'il·lustració científica, que serà als Jardins d'Àngel Guimarà, al carrer Centre. Perquè, bueno, ens agrada fer aquesta última sessió a la natura perquè puguin dibuixar i pintar, pues, in situ, cosa que també està superbé. Així que els acompanyarem el dimecres a la tarda en aquesta última sessió exterior. Després, els dijous, tenim el tastet d'estiu del llenguatge del cos, que és una activitat on podrem experimentar amb el nostre cos, posant consciència sobre tota la respiració i els moviments, pues, mitjançant la dansa. És per majors de 60 anys i aquí encara queden places.
0: Molt bé.
1: Que qui es vulgui apuntar pot venir aquest dijous. I el divendres hem convocat una creació col·lectiva de banderoles per la Fira de la Palmira en xarxa. O sigui que estem demanant ajuda, pues, a grups de, per exemple, el Tota Màquina o els grups de costura de Ribera Baixa per fer trobades on puguem cosir banderoles que farem servir el dia 20 a la Fira de la Palmira. Llavors busquem persones voluntàries que vulguin compartir, pues, una estona creant aquestes banderoles i també, pues, que no cal que en sàpiguen, vull dir que es tracta també que si algú li ve de gust aprendre a fer-ho, pues, que pugui fer-ho en aquell moment.
0: Es fan en així costura que, amb teles, o sigui, no és cap tècnica de scrapbooking ni...
1: Simplement, amb teles qualsevol tipus es pot fer.
0: Perfecte.
1: I de fet demanem que si teniu retalls de tela en bon estat, doncs, que ja no ho feu servir, els podeu portar.
0: Molt
1: i
0: es
1: reutilitzaran en aquest taller. I això serà el divendres, aquest divendres dia 5, i el següent, de 10 a 12, serà el Ribera Baixa.
0: Molt bé.
1: I llavors, doncs, aquí ens reunirem per fer banderoles i omplir la plaça de color el dia 20, que ja també és un clàssic. Doncs de moment això és tot per aquesta setmana.
0: Eli, perquè a ningú li agafi un cobriment de cor, hem de dir que la Pau aquí a Catalunya es farà la setmana vinent, a partir del dimarts 9 de juny. I per tant...
1: Vale, ara he puesto nerviosa a tot.
0: Clar, imagina't que pares i mares que ens estiguin sentint i no, se m'ha oblidat. No, no. Tranquil·litat, perquè d'altres comunitats autònomes diria que sí que comença avui, però aquí a Catalunya encara serà la setmana vinent.
1: Encara queda l'última setmana, que és quan estudia tothom.
0: Exactament, és quan es comença a estudiar. Eli, moltíssimes gràcies.
1: Ai, a vosaltres, que vagi bé la setmana.
0: Bona setmana.
1: Una abraçada.
0: Doncs amb el Centre Cívic Palmira Domènech que acabem el nostre repàs pels equipaments culturals i, com sempre, ja estan treballant en activitats interessants que tindran durant aquest mes de juny. Podeu recuperar tota la seva agenda al Prat.cat, a l'apartat de Cultura, i nosaltres el que farem ara és deixar pas als serveis informatius. Tornarem explicant-vos la revista municipal del mes de juny. Fins ara!

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parlaros Rodríguez Alonso. El professorat vota des d'avui dilluns i avala el preacord al qual va arribar el sindicat majoritari USTEC amb el Departament d'Educació divendres passat. La consulta oberta fins dijous contempla que, en cas que s'imposi el no, es comprometin a fer vagues necessàries fins a finals de curs. La consulta serà unitària i s'enviarà al correu corporatiu dels professionals de l'educació i estarà activa des de les 12 de migdia d'avui i fins a les 12 també del dijous. El preacord arriba després de 8 jornades de negociacions. Els Comuns han celebrat la seva tradicional paellada popular al Parc Nou, on s'han reunit militants i polítics com la diputada dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. A la trobada s'han abordat qüestions d'actualitat política i també s'han marcat els objectius de cara al proper cicle electoral. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, ha reivindicat la tasca del govern municipal i, de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, ha instat a treballar per aturar el creixement de la dreta.
2: El que no farem, no podem fer, és deixar que aquesta gent que està intentant extendre la política de l'odi, no podem deixar que avanci.
0: En aquest mateix sentit, el ministre Ernest Urtasun ha definit els comicis 2027 com un dels principals reptes del partit. 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa del Baix Llobregat s'han citat a la plaça Catalunya per participar en una nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat, una jornada que té l'objectiu de donar visibilitat a projectes relacionats amb l'habitatge, l'alimentació, la sostenibilitat i, entre d'altres. Escoltem a Juan Carlos Moreno, tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic.
3: El nostre ajuntament, el nostre municipi, tenim la sort de que sigui de ser referent, no?, en aquest tipus d'economia. Tenim aquesta sort perquè tenim moltes entitats i moltes cooperatives que són d'aquí, que són natives, que són de la nostra ciutat, i també per una aposta ferma que fem política. I no només tenim moltes, sinó que també tenim incubadores, com pot ser NIU, que doncs, ajuden a que surtin més.
0: Paral·lelament, en aquest mateix espai s'ha celebrat la 37a edició de la Festa del Prat al Món, en la qual s'ha celebrat diverses activitats, com una de percussió inclusiva a càrrec de l'alumnat de l'Escola d'Arts en Viu i l'Institut Rosa Ribas i Parella.
1: Esports.
0: I als esports, el Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens a segona federació després de guanyar contra el Club Bàsquet Puerto Sagunto en el tercer partit de la segona fase de grup. Els Matala van fer 3-3, assolint l'ascens per la via ràpida. D'altra banda, l'AE Prat ha estat la nota negativa del cap de setmana amb l'eliminació contra el Sant Mauro en la tanda de penals. Els de Vilajoana, que afrontaven la Torrada amb l'avantatge d'un gol, han perdut 1-2 durant els 90 minuts i no han estat capaços de desempatar l'eliminatòria. Els Matala encara tenen la possibilitat de pujar a tercera si Pobla guanya el seu play-off i Cornellà o Badalona aconsegueix l'ascens a segona federació. Això és tot el moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.
4: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
6: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Tens un comerç al Prat?
9: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
10: 93 478 5360
11: 93 478 5360
8: Al Prat tot resulta ben pagat.
12: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 35 minuts per sobre de les 10 del matí. Estem molt contentes perquè arriba el repàs de la revista del mes de juny, que estrenem avui, dilluns, que a la gent li agrada també estrenar mes i setmana. I ho fem de la mà del seu director, el David Miquel. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Com va?
1: Bé. La revista arribarà dimecres, es començarà a repartir dimecres i amb una mica de sort, i si tot va rodat, divendres ja la tindrem a les cases, tothom ja la... Potser quedarà algun racó, però bàsicament aquesta setmana ja s'haurà repartit.
0: No sempre es comença pel mateix punt, no? A repartir-se?
1: Sí, crec que sí.
0: Sí?
1: Sí, crec que segueixen...
0: Jo acostumo a tenir-la bastant aviat.
1: Sí, segueixen el mateix recorregut, ells ho tenen estudiat i ho fan d'aquesta manera, eh? És un tema logístic.
0: En la revista del
1: juny? La revista del juny la dediquem a Aigües del Prat. Fem un reportatge en profunditat d'aquesta empresa municipal, que és un luxe tenir-la, perquè pocs municipis grans tenen la seva pròpia empresa municipal d'aigua, i petits també, i aleshores fem un reportatge en què expliquem algunes novetats que aquesta empresa oferirà ben aviat. Per exemple, al costat de la depuradora hi ha l'estació de regeneració d'aigua, que llavors aquesta aigua regenerada, que no és potable, però és neta, per dir-ho així, l'enviarà cap a la ciutat i per poder regar parcs i jardins i netejar, baldejar, no?
0: Sí.
1: Carrers. El primer parc on això es farà és el Parc del Riu. Ben aviat tot el Parc del Riu es regarà d'aquesta manera. I hi ha un altre projecte. Aquest projecte és per fases i es farà aviat també una prova pilot en una part de l'Eixample Sud, que ja tenen els edificis doble xarxa d'aigua, de manera que les cisternes dels vàters s'ompliran d'aquesta aigua. Tot això estalvia molta aigua potable, clar. Tant el rec com aquesta utilització, que si surt bé, a més és pioner a Catalunya, s'aplicarà a tot l'Eixample Sud. I a la resta de la, bueno, i al Prat Nord quan es faci.
0: Clar.
1: I a la resta de la ciutat, aquells edificis que estiguin a prop de la xarxa aquesta, que és una xarxa que potser això ho ha de ser l'Ajuntament i Aigua, s'anirà augmentant, edificis de nova construcció i que s'implantin ja aquesta doble canalització, doncs també es podrà fer servir. Es calcula que aproximadament un terç de l'aigua d'una llar es gasta a través de la cisterna dels vàters.
0: Un terç?
1: Sí.
0: És moltíssim.
1: Sí.
0: Ostres,
1: és
0: no
1: així.
0: Sabia.
1: És així.
0: Doncs molt interessant. És un tema que havíem parlat aquí al nostre espai d'arquitectura de proximitat, a la Ratxola Cooperativa, de les diferents maneres de millorar l'eficiència que tenen ja els edificis nous, de nova creació, i aquesta era una claríssima.
1: El que veus que necessites, que quan es fa l'edifici ja es prevegui i es facin la doble xarxa, i després està enxufat a aquesta aigua regenerada que et ve de la depuradora.
0: Que existeixi aquesta nova xarxa.
1: De l'estació de regeneració, que també, per exemple, es tira una part al riu per donar-li un cabal ecològic, una altra part també va a aquesta barrera de pous contra la intrusió salina en l'aqüífer, que, per cert, també ho diem a la revista, s'ha fet recentment un estudi de la Universitat Politècnica que demostra que funcionen molt bé, més del que fins i tot s'esperava, i per tant s'ampliarà aquesta barrera.
0: Molt bé.
1: Per mantenir aquesta joia que tenim sota terra, que és l'aqüífer profund.
0: Totalment.
1: I bueno, aquí teniu moltes dades, moltes informacions relatives amb aigua, amb Aigües del Prat, per què serveix a la Torre de l'Aigua, que és un dels símbols de la ciutat, una entrevista a la cap del laboratori, que és del Prat i va entrar fa molts anys al laboratori i ara és la que el dirigeix, la Elisabet Eli Blanco. I aquí tot el que estigui relacionat amb l'aigua, aquí ho trobareu.
0: Molt bé, molt interessant.
1: Sí.
0: Què més?
1: Continuem amb altre aspecte també relacionat així amb la ciutat, que és l'urbanisme, que és la renovació del carrer d'Enric Borràs, que ja ha acabat, i amb una novetat que en principi no havia de ser així i que va ser una de les raons per les quals es va reformar el carrer, que és el pas de l'autobús. A partir de l'1 de juliol hi haurà una sèrie de novetats amb els autobusos de la ciutat. I una de les novetats és que no passaran per Enric Borràs ni Joan Maragall.
0: Exclusiva.
1: Sí, exclusiva.
0: A veure, de fet, tu aquí ho expliques.
1: Sí, a veure, hi haurà canvis a partir de la juliol.
0: Mira, ho entendreu molt millor amb el mapa,
1: sí,
0: però ho intentarem però... explicar el millor possible.
1: Sí, jo us ho explicaré i crec que ho entendreu. Mira, un és molt fàcil. L'L22, que connectava el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, es torna a posar en marxa. Sortirà, com ja surt... o sigui, és igual, del... igual de com era, eh? Sortia de... al Cap Ramon Avia, feia tota l'Avinguda Montserrat, pujava per Remolar, agafava cap a la Rambla, o sigui, en Sant Clavé, i se n'anava a Bellvitge. I a Bellvitge tindrà parades, tres parades, eh? A consultes externes,
0: val,
1: a la universitat i a urgències.
0: Molt bé.
1: I funcionarà de dilluns a divendres de 7 del matí a 9 de la nit.
0: Per tant, augmenta aquesta freqüència de
1: sí,
0: pas a la tarda, també.
1: Sí, exacte, i amb una freqüència de pas d'una hora.
0: Val.
1: I després allà es podrà connectar amb l'L21, que va cap a Sant Feliu, la nostra Neus, si vol anar amb bus.
0: Sí, que agafi una motxilla, un entrepà,
1: sí,
0: i faci la...
1: Després, una altra novetat important per als barris del sud de la ciutat és que l'L78, que connecta amb Sant Boi, llavors arribava al bar, fins al barri de la Granja, tirava cap avall fins al costat del Julio Méndez, doncs ara no, ara a la rotonda Monts de Setembre agafa cap a l'esquerra i arribarà fins a carretera de Marina.
0: Val.
1: Això què vol dir? Mm. Que donarà servei a tots aquests bares, a la Barceloneta, a les Cases de la Seda, a l'Eixample Sud. Aquesta gent que es queixava que no tenia manera, per exemple, d'arribar en transport públic de manera còmoda a l'estació...
0: Sí, era una reivindicació, sí, del barri de Barceloneta,
1: sí,
0: total.
1: Doncs ara podrà fer-ho.
0: Ai, ho celebro molt. Perquè és veritat que fa anys que hi anem,
1: sí,
0: i ens ho diuen.
1: Sí, sí. Doncs aquí, ja et dic, fins a, és a dir, des de carretera Marina arrossega,
0: clar,
1: tot cap aquí fins a Remolar i cap a dalt, ja cap a l'estació.
0: Fins i tot parlaven de fer tràmits a l'Ajuntament, de,
1: sí,
0: venir a comprar al mercat,
1: sí,
0: de coses, doncs, de poder connectar la Barceloneta amb aquest espai de Plaça la Vila, que està una mica lluny per la gent gran.
1: M'agrada que diguis això de fer tràmits amb l'Ajuntament.
0: No?
1: M'agrada que ho diguis perquè aquests autobusos que deixen de passar, que són uns quants, el PR1, el PR2, el PR3, el... L20, que deixen de passar per Joan Maragall i Enric Borràs, un de pujada i l'altre de baixada, què faran? Continuaran per Gaité del Llobregat fins a Moreres, pujaran per Moreres i allà agafaran en Sant Clavé. Què passa? Que al fer això donaran servei al nou edifici municipal que s'està construint allà,
0: ah,
1: i que donarà molts serveis a les persones.
0: Clar.
1: O sigui, molta gent hi haurà d'anar. Donarà servei a l'Escola Oficial d'Idiomes, a l'Escola d'Oficis i als dos instituts, Salvador Dalí i Illa dels Banyols.
0: Per aquest nou recorregut, quins autobusos passen?
1: PR1, PR2, PR3 i L20.
0: Val.
1: I què passa? Que Joan Maragall i Enric Borràs són molt petits.
0: Sí.
1: Molt estrets, vaja. Aleshores, això, a part d'un tema de seguretat, els mesos d'estiu que a vegades es posen, sobretot els que arriben a la platja, es posen busos dobles, articulats, és un merder que passin per allà. Aleshores, si passen per Gaité, Moreres i la Rambla, que són més amples, i l'angle de gir és més fàcil. I també els veïns de Joan Maragall i Enric Borràs no estaven contents amb el pas dels autobusos. D'aquesta manera, tothom content.
0: Molt bé.
1: A veure,
0: doncs...
1: hi haurà algú que, pel que sigui, no ho deia,
0: segur,
1: però...
0: Segur, gran.
1: Però, en general...
0: Jo he de dir que és de les coses que més em costa, el tema dels busos.
1: Sí, perquè tu vas en cotxe. Tu
0: no, jo vaig en bicicleta, i és veritat
1: públic...
0: que, clar, això, i quan no, vaig en cotxe.
1: Tu compartir espai amb desconeguts? No.
0: Em costa. No, però és cert que els busos, diria que no he agafat mai un interurbà.
1: Interurbà o intraurbà?
0: Interurbà.
1: Ah, interurbà. No.
0: O no, un intraurbà, no?
1: Intraurbà, clar.
0: Sí, un PR
1: no l'has
0: agafat
1: mai. Per anar a l'aeroport, sí.
0: A vegades penso, bueno, sí, per anar a l'aeroport, però no per venir aquí, o... A vegades penso, agafaria el de... per venir aquí un matí, a veure quan trigo. Però clar, és que amb bicicleta és tan fàcil.
1: Sí. Home, ara, mira, ara un d'aquests, que et queden bastant a prop...
0: Sí, s'hi passen tots, per casa meva.
1: Sí, clar, és veritat.
0: Passen tots.
1: També.
0: Clar, mira, ara faré això.
1: Clar.
0: I així testegem com funcionen, saps? Molt bé, doncs,
1: i després en queda una altra novetat,
0: sí,
1: l'última, que és que aquest autobús que anava a la platja durant l'hivern ja no hi anirà.
0: Va.
1: Només ho farà a l'estiu.
0: Mm.
1: És el PR5, que és l'antic Platja Express,
0: sí,
1: perquè per manca de demanda. Igual que hi havia demanda per anar a Bellvitge i s'ha posat, el que no hi havia era finançament, ara s'ha trobat, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana ho han acordat, el que anava a l'hivern a la platja ja no funcionarà, perquè no tenia prou demanda, bàsicament.
0: Molt bé. Doncs ha explicat el nou mapa d'autobusos del Prat.
1: Sí, aquí trobareu els mapes i informació més detallada.
0: Anem amb les festes, que és el que ens
1: sí,
0: agrada.
1: Sí, aquesta, la festa del juny, ve moltes pàgines d'activitats d'estiu, de formacions, i a part de l'agenda normal del juny, tenim aquí una agenda de juny d'estiu, festes populars, revetlles, amb seguretat.
0: Sempre.
1: aquí trobareu tot el que podeu fer aquest estiu per fer activitats i alhora refrescar-vos.
0: Atenció, que aquí reculls sí. Que els petards amb més potència de categoria F2 s'han de concentrar en algunes zones, que era una proposta que aquí vam llançar una enquesta en el seu moment. Els polígons industrials, l'skatepark, Ronda del Sud davant del Parc Nou i jardins allunyats de zones habitades, com Lluís Companys i Jardins d'Andalusia.
1: Sí, és a dir, la gent que tingueu gossos, no porteu els gossos a passejar a la nit de Sant Joan perquè és jocs. I...
0: A veure com s'implementa això.
1: Sí. Jo no hi entenc de petards. Els F2, que són peten molt fort,
0: clar,
1: imagino, no?
0: Que...
1: Són aquí la traca...
0: És que arribava fins als sinus, fins aquí. Jo més enllà, TNTs i tot això, és un món inexplorat.
1: No, jo també. Sí,
0: exacte. Ho celebro, a veure si és veritat que es compleix.
1: Home, suposo que la policia local estarà al cas de fer-ho complir.
0: Mira, preguntarem, perquè estic traient molts temes ja de
1: la
0: revista. No hem acabat de repassar-la i ja estic traient molts
1: temes. Sí, és que et dono el que no em demanes. Després, els cursos i tallers d'estiu, que això sé que tu t'ho mires sempre.
0: Sí,
1: perquè tu, si tu poguessis, faries
0: tot. És que no tinc tant temps per fer tot.
1: Ets d'aquelles persones que tenen interès en tot. Que tot els interessa.
0: Clar, per això estic aquí.
1: Perquè ets incapaç d'especialitzar-te en una cosa.
0: Exactament.
1: Estàs dispersa.
0: Hi ha una cosa que és un avantatge, que t'ho dic a tu i a tota la gent que no us apunteu a cursos, que sou al contrari, que és que aquests cursos són monogràfics de dues sessions i, per tant, et permeten apropar-te algunes tècniques sense haver de comprometre't.
1: I potser descobreixes i dius, oh, m'encanta, o dius, no, això no és per mi.
0: Estan
1: però
0: molt
1: com
0: bé.
1: Que són dos cursos, doncs no t'has de, diguéssim, menjar tot un curs allà d'una cosa que no...
0: M'agrada molt aquesta revista perquè em permet veure tot el que puc fer.
1: Gràcies, Issa, t'ho agraeixo. Hi ha de tot, de coneixement, d'arts visuals...
0: La setmana vinent us els explicarem aquí.
1: De gastronomia, de cultura digital, d'arts en viu, una passada. I després l'agenda cultural normal del juny, que aquesta és l'ordinària, diguéssim. Però és que aquí no... És que quin estrès de revista.
0: Quin estrès de revista.
1: Tanta informació. Us expliquem també el cicle Sentim Banquí.
0: Molt
1: bé. Que omple alguns espais públics de la ciutat de circ. I anem ja endavant cap a... Clar, hi ha hagut tantes pàgines maquetades de cursos i d'activitats d'estiu que el que són pàgines de redacció no són moltes.
0: Exacte.
1: En economia, bé, tenim una shopping night molt interessant que es farà el 5 de juny, que això és ja, és aquest divendres,
0: sí.
1: No? De 6 a 10, i es farà per diversos indrets de la ciutat.
0: Molt bé.
1: Entreu a l'Instagram del Prat Comerç, per exemple, i allà ho trobareu, perquè es fa molts jocs, no és que es concentri en un carrer o en un, o a la zona de la Ricarda, no. Es farà tot de... I fins a les 10 de la nit, eh?
0: Molt bé.
1: Amb la calor que fa és interessant, no?
0: Sí.
1: Sortir allà quan el sol ja ha baixat.
0: S'ha de fer això.
1: I a més hi haurà no serà només shopping, serà activitats.
0: Ja una mica de tot.
1: S'animarà tot, sí. També anunciem que el juny es lliuraran el dia 18 els premis Marta Mayordomo a l'activitat econòmica. Fem una mica de repàs de la primera fira d'ocupació, que han passat 330 persones interessades i allò han deixat les seves dades. I també hi havia empreses, sí, i empreses em sembla que eren 20, una vintena d'empreses i 300 i pico persones que s'han trobat allà, no? I també fem aquesta part tan interessant de formació ocupacional,
0: clar.
1: Quins cursos es fan al mes de juny per joves, per orientació laboral, gent que no té feina i la busca o que té feina però la vol canviar.
0: Molt bé.
1: També fem un repàs del maig cooperatiu i de la primera microcredencial universitària en innovació logística que s'ha fet al Prat i que ha acabat amb èxit.
0: D'aquí no entenc res, però...
1: Sí, és com una... és a dir, et donen com una acreditació de nivell universitari,
0: vale.
1: En aquest cas per innovació logística. Saps? S'ha fet al Centre de Promoció Econòmica i han participat... Aquí ho dèiem... Ara no ho trobo. han participat bastantes persones. Anem a educació i parlem, per exemple, del servei comunitari, que és allò de... surten els nois i noies de l'institut de l'aula i fan activitats que serveixen per ajudar a la comunitat, o ajudar, per exemple, els més petits a llegir o escriure, o els més grans amb els temes informàtics. 600 alumnes de secundària han participat aquest curs, que ja acaba amb això. Expliquem que a les persones adultes que els vulguin inscriure a l'escola Terra Baixa, aquí els hi posem ja les dates de preinscripció, que comencen el dia 19 de juny. Expliquem també un projecte que han fet unes escoles i instituts per millorar l'eficiència energètica del SEM Sagnier. Ha sigut un treball pràctic. Ostres. Ells han anat allà, han mirat el SEM Sagnier, l'han estudiat i han proposat tota una sèrie de millores energètiques per millorar això, l'eficiència.
0: Molt bé.
1: Sí. I anem als esports. Aquí amb els esports hem tingut un problema, i és que aquest cap de setmana, clar, nosaltres vam enviar la revista Impremta divendres. I clar, aquest cap de setmana ha passat cosa...
0: Ha passat tot.
1: Llavors diem, bueno, no ho sabíem, però és molt multiesportiu, perquè parlem de hockey patins, de la Tarlenca pobra baixat, sí, del Prat Triatló, de l'AE Prat, que, bueno, ja us explicaran els esports,
0: ara,
1: que tot i
0: seguit,
1: que no ho han aconseguit, podien, si es donen una certa carambola, sí que podrien aconseguir l'ascens. La cursa Delta, que va ser un èxit de participació, el CB Prat, que exitasso,
0: sí,
1: patinatge i cursa, marxa en concret, de l'Òscar Martínez, que ha aconseguit una gran marca.
0: Molt
1: variat tot. I a l'apartat d'infants sí que recollim aquesta manifestació i presentació del mural que es va fer divendres a la tarda dels nens i nenes del Consell dels Infants i dels Adolescents, que van fer una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport, i van presentar aquest mural que ha pintat la Conchita Herrero, recollint les idees dels nens i de les
0: nenes.
1: On és
0: aquest mural?
1: És al Prat Sud, a prop d'11 de setembre, però exactament no ho sé.
0: Sí, sembla aquella zona.
1: Sí, és aquella zona, perquè van fer la marxa. Crec que van començar a Jardins de la Pau i van acabar allà baix a 11 de setembre. Per allà és. El lloc exacte no el sé, però us animem a que aneu a investigar i a descobrir, a veure quan el trobareu.
0: Clar que sí. Aneu a investigar, perquè és molt interessant.
1: Llavors, fixa't que 6-7,
0: Com que 6-7?
1: Sí, 6-7. No veus 6-7? El 6 i el 7. De marró. No pugis més. Mira, ho tens aquí. El 6 i el 7. Per cert, si voleu mirar la revista, ja la podeu trobar a la web municipal, al prat.cat, a l'apartat Informació Revista del Prat, ja la trobareu, la podeu descarregar. I la Issa ara no sap què dir.
0: M'ha superat, absolutament.
1: S'ha quedat sense paraules. És a dir, hi ha un 6 i un 7. 6-7, és el que diuen els adolescents. 6-7.
0: Tu com ho saps?
1: Home, perquè mira el 6-7. És evident. Si no, de què fan aquí un 6 i un 7?
0: Sí, ha de ser això.
1: No, la Conchita ha dit...
0: Ha de ser això.
1: No, és això. La Conchita Herrero ha recollit les seves idees i les seves... I clar, si tota l'estona li deien 6-7, 6-7, doncs la Conchita ha dit, doncs 6-7. Voleu 6-7? 6-7.
0: Em sembla increïble.
1: És així.
0: Però és així. Mira, és així. Una raó més per anar a buscar mural i fer la fotografia i compartir-ho.
1: Sí.
0: I acabem amb una il·lustració.
1: Mira,
0: que m'ha semblat increïblement bonica.
1: Aquesta il·lustració és molt bonica, i a més direm una interioritat.
0: Val.
1: Que és la Marta Mimó, que és la cosina de la Neus
0: Bou Mimó. És preciosa.
1: Sí, és molt bonica, és com una postal de les Dantes.
0: Sí,
1: La burgesia europea de finals del XIX anava a Saint-Tropez o a Biarritz, però al Prat, perquè sí, tenim aquí la Carrabiners, no és això? Sí. No, el semàfor, perdó.
0: El semàfor.
1: Tenim el veler, tenim la senyora amb aquest banyador vintage, la tombona, l'avió no és vintage, el nen amb aquesta, això a ratlles, també és vintage, i la bici amb la cistelleta.
0: També.
1: És molt bonic. És com una postal, souvenir, recuerdo del Prat.
0: Molt bé. I un corriol camanegre,
1: no? Un corriol camanegre que ja han edificat, esperem.
0: Que bonic.
1: Sí, és molt maca. És molt maca, l'estiu al Prat. I aquesta és la revista que ja podeu consultar al prat.cat, a l'apartat actualitat, o esperar que us arribi a casa la bústia a partir de dimecres. Alguns barris, com els de la Issa, arribarà dimecres, altres dijous, altres divendres, i els més desafortunats us arribarà dilluns.
0: quan ja tothom n'hagi parlat.
1: Que tothom estigui parlant pels comerços, a les fonts de pa, a les perruqueries, tothom hagi parlat de la revista, llavors us arribarà i podreu comprovar si el que diu la gent és veritat o no.
0: T'he de dir que està tot arreu. O sigui, a tots els comerços, sí. A tots els serveis, et sí. Trobes la revista i hi ha algú que l'està mirant.
1: Sí.
0: Doncs, David, moltes gràcies.
1: A vosaltres, que acabeu de passar un bon dia.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara doncs, aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant doncs, les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
5: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
6: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la sala d'art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza't.

0: 5 minuts per sobre a les 11 del matí, a la portada del programa us hem explicat que avui hem estat, que aquest cap de setmana hem estat molt pendents del Prat Esports, perquè es jugava moltíssim tant el Club Bàsquet Prat com l'Associació Esportiva Prat, i ara n'entrarem en el detall de la mà del Jonathan Marín. Jonathan, benvingut de nou.
1: Gràcies, bon dia.
0: Per on comencem?
1: Hi ha moltes coses, però començarem per les bones notícies. Ens deixarem, doncs, per les postres, doncs, les no tan bones. O sigui que comencem parlant, sí, comencem parlant de bàsquet. Anem a parlar del Club Bàsquet Prat. Com ja sabeu, doncs, dijous i divendres vam viure aquí al Magazine Planeta Prat, i després, doncs, amb un Prat Esports especial, el primer i el segon partit, dos partits que va guanyar el Club Bàsquet Prat. I, doncs, dissabte teníem el darrer, que podia ser decisiu per pujar, que era, doncs, el partit entre el Club Bàsquet Prat i el Porto Segundo, dos equips que arribaven com una final, amb dues victòries cadascun. Per tant, el que guanyava passava directament a segona FEB, i el derrotat, doncs, s'anava a disputar el play-off. Doncs, finalment, doncs, victòria del Club Bàsquet Prat, 68-75, un partit que va començar molt bé per a Porto Segundo, que guanyava de 10 punts en el primer període, 30-20. Això crec que a molts ens va agafar una mica descol·locats, inclòs els jugadors i staff tècnic del Club Bàsquet Prat, per el gran encert que van tenir de cara a cistella a Porto Segundo, més del 50%, coses, doncs, no tan habituals. En teoria sempre s'habitua a haver-hi una mitjana d'un 30, i és un bon, molt bon percentatge d'encert, més del 50%, o sigui que els hi sortia tot a Porto Segundo, però sí que és veritat que després, en el segon període, el Club Bàsquet Prat va dir: ei, què passa aquí? I aquí ja va aconseguir donar-li la volta, va deixar un 8 punts en el segon període, de 30 que havia ficat en el primer, els va deixar el Prat a 8 punts només en el segon període, i el Club Bàsquet Prat va millorar el seu percentatge de 20 punts en el primer període, va aconseguir 22, i per tant ja en el segon quart li va donar la volta al marcador. Després, el tercer període va estar bastant disputat. Aquí els dos equips, doncs, més o menys van aconseguir uns punts similars, 19 al Porto Segundo, 23 al Club Bàsquet Prat, que aconseguia mantenir i defensar aquesta ratxa. I el darrer període, el darrer, va ser el de menys puntuació, 11 per Porto Segundo, 10 per al Club Bàsquet Prat, i que, doncs, va permetre al Club Bàsquet Prat, doncs, garantir aquesta diferència de punts, 7 punts de diferència que van permetre al Club Bàsquet Prat pujar de categoria i, per tant, doncs, emportar-se aquest ascens a segona FEB, i aconseguint, doncs, evidentment, el 3-3. Per destacar valoracions individuals, doncs, evidentment, hem de parlar d'alguns noms, com per exemple el de Rai Carrasco, que va aconseguir un 17 de valoració, màxim anotador del partit amb 17 punts, però també Marc Cessé va signar un bon enfrontament amb 15 punts i que va tenir un 14 de valoració, al igual que Quim Salvans, que, tot i que la part ofensiva, doncs, en tema d'anotació de punts, no va ser el dels més anotadors, només 7, però va aconseguir, doncs, un total de 4 rebots i també va donar dues assistències, i per tant, doncs, bons números, per tant, del set del Club Bàsquet Prat. Dit això, anem a escoltar protagonistes. Tenim moltes veus, i arrenquem amb el míster, amb Mario del Campo, que es va emocionar a les declaracions, doncs, això, no?, recordant també, doncs, a la seva família i tot el sacrifici al llarg de la temporada, i així valorava el míster aquesta fita aconseguida amb el Club Bàsquet Prat.
2: Em sento molt feliç, 8 mesos i mig, molt, molt feliç. És molt difícil pujar un equip per un entrenador des del primer dia, tothom amb bona fe i amb mala fe, i la gent que t'estima i la que no t'estima, has de subir, és molt difícil. I ho dic a tothom, des dels meus pares al president, a la gent del Prat, als jugadors, és molt difícil el cartel de favorito i luego sal a torear. I bueno, quan ens hem ficat ho hem pogut fer, però no ha sigut gens fàcil. El que digui que els pugui treure mèrit o que era fàcil, o no sap de bàsquet o no ens estima en cap moment, ni a mi ni al club.
1: Recordem que el Club Bàsquet Prat tanca la temporada amb només dues derrotes, una a l'inici del campionat, recordem, fa ser regular, i l'altra derrota va ser en el primer partit del play-off, amb el Mollerussa, recordem, fora de casa. O sigui que
0: molt bé,
1: la resta tot bon victòries balance, i per tant, doncs, gran temporada i de molt de mèrit del Club Bàsquet Prat, que, com deia, anem amb l'etiqueta de favorit que sempre pesa, i això ho podem comparar amb l'E Prat, que era el favorit contra el Sant Mauro, i no ha estat així. O sigui que no només amb l'etiqueta s'assoleixen els objectius. Gran feina del Club Bàsquet Prat, i que, doncs, aconsegueix aquest ascens a segona. Fem més protagonistes, parla un dels capitans de l'equip i, com deia, un dels jugadors destacats en aquest darrer enfrontament, Marc Cessé.
3: Hem tornat, la veritat que se'm va fer dur, no?, quan a l'estiu se'ns va dir que no jugaríem a segona FEB. Seré pare, i li vaig dir a la meva dona que el meu fill m'havia de veure jugar a segona FEB, i m'ha costat.
1: Doncs el Marc Cessé també, no? Una mica una promesa a la seva dona de cara a doncs, aquesta paternitat doncs, que, de la que podrà gaudir d'aquí a poc i que tenia aquest

0: tot i que ens ho hem merescut.
1: Temporada molt mèrit, la veritat, super orgullós. Hem sabut patir, hem sabut jugar contra nosaltres mateixos molts partits i al final hem aconseguit el resultat que volíem.
2: Bueno, es el objetivo con el que empezamos el año y se ha cumplido. Ha costado no solo hoy, no solo ayer y pasado, sino durante todo el año. Hemos tenido suerte de tener un año muy bueno, no perder, tener una muy buena dinámica, pero esto que se verá, las imágenes y los vídeos, es el reflejo de todo un año de trabajo, fuera también de pista, y estoy muy contento de haber formado parte de un grupo así para conseguir algo así.
3: Doncs alegria màxima, Eissa, ja podem escoltar, no?, de tota la plantilla, jugadors, staff tècnic per aquest ascens i també per aquesta gran temporada, com deien, només dues derrotes. Anem a parlar més d'aquest partit, com deia, un partit que va començar molt bé per a Porto Segundo, amb un gran encert de cara a Cistella, i que això doncs va dificultar i que per moments doncs un podria pensar, ostres, compte que això no és tan senzill i a veure si hem d'anar a la repesca. Doncs d'aquest primer període va parlar el míster a l'acabar l'enfrontament.
4: Sí, la veritat és que ells han començat increïble. Ficat 30 punts al primer quart, una mitja de 120 i 6 triples. O sigui, portaven un encert del 50% amb els triples, que era una autèntica animalada. I bueno, hem intentat a base d'ajustar darrere, de ficar-nos una mica més agressius, ficar-nos al partit, poc a poc, fent coses que teníem entrenades, i poc a poc hem pogut reduir aquest avantatge que teníem de 10 punts a sota i ens hem pogut anar enganxant al partit.
3: I si alguna cosa també va destacar l'entrenador Pota Blava és aquesta actitud de l'equip de revertir aquest mal moment, o no mal moment, perquè no va fer un mal primer període, recordem, 20 punts per part del Club Bàsquet Prat, passa que Porto Segundo no fallava, no? Doncs aquesta actitud de no venir-se a baix i de revertir la situació també la va destacar el míster.
4: Que el partit s'ha posat molt, molt costa baix, no? Estàvem 12 a baix o 10 a baix, i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer, sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
3: I també vam parlar als micròfons del Prat Esports a l'acabar el partit per fer valoració doncs aquest enfrontament, José Nogués i Thomas Smallwood.
2: Han pujat molt el nivell físic a l'inici i ens ha costat molt trencar el partit. Han començat de dalt, pero el equipo es muy sólido y todos hemos sumado y buen tren.
5: No creo que salimos tan mal, pero ellos salieron muy bien y metiendo con mucho acierto de tres, y bueno, había que contestar, bueno, contestando triples y respondiendo un poco a nivel físico, y una vez que lo hemos hecho, creo que, bueno, había partido, pero igual lo hemos controlado bastante bien.
3: Doncs les declaracions dels jugadors del Club Bàsquet Prat valorant no només aquesta victòria contra Porto Segundo, sinó també aquesta temporada tan bona del Club Bàsquet Prat, que com dèiem, ara doncs la part esportiva s'ha aconseguit, ara toca doncs aconseguir la part econòmica. Recordem que pujar a segona fet també doncs una de les seves conseqüències és que doncs es necessiten més diners, hi ha una despesa econòmica més gran que a tercera FEB, i ens explicava Arseni Conde abans de l'inici dels play-offs que encara doncs era una assignatura pendent trobar més finançament, més recursos econòmics per poder
6: patrocinadors, doncs, no? Parlem?
3: Clar. Sí. Necessita més diners per poder afrontar les despeses que suposa la segona FEB, que ja són més viatges més llargs, són nits d'hotel, i tot això doncs té un cost. Evidentment, a tercera FEB doncs jugues amb equips de la zona i per tant és un autocar, vas i tornes, però a segona FEB ja la despesa és una mica més gran i per tant es necessita una mica més de diners, i per tant doncs aquesta és l'assignatura que té ara pendent el Club Bàsquet Prat de cara doncs abans de l'inici de la segona FEB, és trobar aquests finançaments per poder garantir aquesta estada a la segona FEB. Però bueno, això és un altre capítol, ara avui ens centrem a la part esportiva i ja anirem tractant aquest tema al llarg de les setmanes. Deixem les bones notícies, que
6: enhorabona, Prat.
3: Arribem a un quart de 12 i ens queden 15 minutets. Anem amb l'altra cara de la moneda d'aquest cap de setmana, que no ha estat bona. Parlem de l'eliminació de l'Associació Esportiva Prat d'aquest play-off d'ascens a tercera ref. Un Prat que, recordem, venia de guanyar 0-1 al camp del Sant Mauro amb un gol d'Adri Ribas, només necessitava l'empat o, evidentment, guanyar el partit per poder passar de ronda. Ja li esperava la Pobla, que ja coneixien el marcador doncs de l'altra eliminatòria, i la cosa no va començar molt bé. En el 33, doncs, penal tonto del Prat al Sant Mauro, i que Bernat Benito va anotar. Pocs minuts després, al 39, 6 minuts, penal també, molt clar,

0: favor de l'AE Prat i que Riqui Vidal doncs, va igualar. I doncs bé, semblava que doncs, la cosa, mira, un petit accident que s'havia resolt, entre cometes, bé, doncs res, en el temps afegit de la primera part, un penal, aquí sí que podem dir dubtós, són d'aquests penals, si algú no ha vist les imatges, doncs típica pilota centrada, el jugador del Sant Mauro que vol rematar, el jugador del Prat el molesta, l'altre, doncs que clar, en l'aire cau. Bueno, són d'aquests penals que hem vist moltes vegades que no es piten perquè no són del tot clars. En aquest cas, l'àrbitre Pau Bernils el va assenyalar i, per tant, tercer penal en el primer temps i que, doncs, novament, Bernat Benito va anotar. I amb aquest 1-2 ens anàvem a la segona part, una segona part que doncs, no va ser bona per part del Prat. No va gaudir de grans ocasions, tampoc el Sant Mauro va fer, pràcticament el Sant Mauro es va dedicar a defensar aquest resultat i doncs si en alguna contra podia o alguna acció a pilota aturada podia anotar a l'1-3, doncs perfecte, però no anava amb excessiva pressa per intentar doncs ampliar la diferència, sí al Prat, però que no va aconseguir trobar-se còmode en el segon temps. Amb aquest resultat ens vam anar a la pròrroga, una pròrroga que va començar molt bé per a l'AE Prat, que va tenir grans ocasions, va tenir un travesser, accions que el porter doncs, del Sant Mauro, Caleb Martínez, doncs, li va tocar lluir-se i, per tant, doncs, va evitar el 2-2. I amb aquest sabor de ai, quasi anàvem a la segona part de la pròrroga, que va ser una mica un reflex de la segona part, on el Prat ja més ensupit, també doncs, la fatiga també es notava més encara en els jugadors potablaves, i el marcador no es va moure, i amb aquest 1-2 ens vam anar a la tanda de penals. Va començar molt bé perquè doncs, cap dels dos fallava, però ja quan vam entrar en la mort sobtada, doncs el darrer penal del Prat, en aquest cas va ser Pablo Fano, doncs el va llançar, el porter Caleb la va tocar, va anar a un pal, d'un pal va anar a l'altre, la pilota es passejava per la línia de gol per dins de la porteria, però això que doncs, hem de tenir en compte que no només la pilota ha d'entrar, sinó també la panxa de la pilota ha d'estar dins de la línia de gol. Si la panxa, ni que sigui un mil·límetre, toca o està per sobre de la línia de gol, no es considera gol i per tant, doncs, bueno, aquí hi ha els dubtes. Clar. Aquesta zona grisa, hi havia un àrbitre a la línia de fons, aquest és el que podem dir que era el que havia de certificar si la pilota havia entrat o no. En aquest cas l'àrbitre va decidir que la pilota no havia entrat sencera i aquí és quan es va liar la que es va liar. Evidentment Pablo Fano deia està dins, el Sant Mauro evidentment doncs, ja festejant i no volien saber res de la polèmica. I amb aquesta situació, doncs, el Prat que posa punt i final aquesta temporada, encara el capítol podíem dir que no està del tot tancat, perquè recordem que si Poble aconsegueix guanyar el playoff, que ara l'afronta davant el Sant Mauro, i Cornellà, en teoria, perquè ha guanyat 4-1 el Badalona, aconsegueix superar i pujar també de categoria, que s'enfrontarà a un equip gallec, doncs això, si Cornellà i Poble guanyen aquests play-off, el Prat aconseguiria l'ascens, seria aquest ascens compensat per al tema dels equips catalans, i per tant doncs, el Prat que podria pujar a tercera ref, però això encara doncs, no tenim desenllaç perquè hem d'esperar que es disputin les eliminatòries, però hi ha unes possibilitats i que no són del tot remotes, o sigui, no és una cosa de... Uf, són 2% de probabilitats. Hi ha probabilitats, però bueno, veurem. Clar. En el cas del Prat, de no pujar a tercera ref, recordem que té el premi de la Copa del Rei la propera temporada. Jugaria a Elite, però tindria la Copa del Rei, que bueno, és un premi de consolació. Tot això és per haver quedat quart. D'aquí també la importància en el seu moment de quedar quart classificat, perquè doncs, el Prat tenia aquestes avantatges. En fi,
1: déu-n'hi-do.
0: Anem a escoltar protagonistes. Ja he xerrat bastant i ens queden 10 minutets, una mica menys. Per tant, doncs, no robo més temps i escoltem primer el míster, a Vilajoana, fem balanç d'aquest partit contra el Sant Mauro.
2: Hem fet un bon partit, s'ho han deixat tot, ho hem intentat de tots els colors i ja et dic que hem jugat contra 12 perquè l'equip ha generat, hem tingut moltes oportunitats que no hem estat encertats i els dos gols han sigut dos penals que és regalar la jugada, no és ni generar-la, ells només en tota la jugada sí, han tingut un pal, però nosaltres hem tingut moltes a la segona, a la pròrroga també. Ja et dic, circumstàncies alienes a la capacitat dels jugadors han fet que no passéssim l'eliminatòria, però bueno, les injustícies tampoc t'aporten res, s'ha de mirar endavant, els jugadors ho han donat tot i és el que han d'estar satisfets de que ho han donat tot, han fet un bon partit i és l'esport.
0: Doncs aquestes seran les declaracions de Vilajona, un Prat que doncs, assenyala això, que no va fer un mal partit, però que el futbol a vegades doncs, té aquestes coses. Més protagonistes, parlem ara, escoltem ara a Nico Cuevas a l'acabar l'enfrontament.
1: Hemos estado, en mi opinión, superiores. Hemos salido con todo a por el partido. Hemos hecho las cosas muy bien. Hemos peleado hasta el final. Y bueno, en esto de penaltis que puede ganar el uno o el otro, un poco injusto, pero bueno, como he dicho, así es el fútbol.
0: I també escoltem a la Milas, que va tenir una d'aquestes accions que comentàvem, aquest travesser a la pròrroga.
3: Tuve la picadita ahí que fue al larguero y la última que gire del tobillo de más, pero bueno, el fútbol al final, muchos meses parado, evidentemente no se excusa, un jugador de mi calibre tiene que decidir y en estos partidos más, y me responsabilizo de...
0: Aquestes són les declaracions de la Melas, i ara anem a escoltar la Melas perquè doncs, te'n recordes això, aquesta conversa que vam tenir doncs, la setmana passada, crec, no? Que em preguntaves, estàs en casa d'empat, sí. Què passa, qui passa, qui no passa, hi ha penals, passa el que està millor classificat, doncs bé.
4: Clar, perquè ja la possibilitat existia i era fàcil que
0: sí,
4: això passés.
0: Sí, doncs aquí vam comentar que s'havia de fer una pròrroga i després uns penals, no? En categories nacionals, quan hi ha aquesta situació de play-off, el que passa en cas d'empat és el que ha quedat millor classificat, és a dir, a segona divisió, a la Lliga Hypermotion, en cas d'empat passa el que ha quedat en millor posició a la classificació. En les competicions territorials el que passa és el que guanya la pròrroga i els penals, és a dir, en cas d'empat no es mira la classificació, sinó que l'eliminatòria continua. Doncs aquí va haver una confusió de tema protocols, i això deia la Melas a l'acabar el partit.
3: Al principio, toda la semana, nos dicen desde la federación que en caso de empate pasa el mejor clasificado. Y ahora en el partido llegamos y nos enteramos, sin nosotros haber ni practicado penaltis, que en caso de empate hay penaltis. O sea que un cachondeo esto, la verdad.
0: Recordem que hi havia una... Hi havia... Sí, bastant fort. Hi havia una circular, que aquí la van comentar també, i sí. L'han comentat doncs, que això, que posava lligues territorials fins a Lliga Elite, perquè encara no es considera Lliga Nacional, el protocol ara aquest. En fi, doncs aquesta confusió que doncs, també doncs, bueno, no és una molt bona imatge.
4: No.
0: L'altre element, un dels elements claus i generadors de polèmica, evidentment, doncs el que dèiem, l'arbitratge, no? L'arbitratge d'aquest partit, del senyor Barnils, col·legiat de Tarragona, i d'aquí doncs la, no, el rum-rum, clar, la Pobla és de Tarragona. Barnils, la veritat és que va ser generós en tema de targetes, va
4: això
0: ensenyar...
4: Això tampoc és molt normal, no?, que l'arbitre sigui de...
0: Bueno,
4: procedència...
0: Clar, la clau és que no sigui, que no tingui influència amb cap dels dos equips, és a dir, que no fos ni del Baix ni tampoc de la comarca d'Andanoia, que és on és el Sant Mauro. Hem de dir que l'eliminatòria entre el Rubí i la Pobla, l'àrbitre era l'Eric Pérez, que és de la comarca del Baix Llobregat, és a dir, la mateixa pel·lícula. Si l'àrbitre doncs, hagués generat polèmica, podíem dir, ah, mira, clar, aquest és del Baix. Per tant, en aquest sentit, els dos equips, és a dir, Prat i Pobla, partien de les mateixes condicions. Un tenia l'àrbitre del Baix, que és del Prat, i l'altre tenia l'àrbitre de Tarragona, en aquest del Prat. El motiu per què? Són els àrbitres que millor han quedat en aquesta temporada.
4: Val,
0: i per tant,
4: val.
0: Si pujava el Prat, si jugava el Prat o jugava la Pobla, tant aquest àrbitre, Pau Barnils, com en el cas d'Ari Pérez, no poden anxiolar la final, perquè evidentment doncs, per tant els havien de donar un partit, ja sigui, ja fos el de l'anada o el de la tornada. Ha estat el de la tornada en dos casos, ja està, no hi ha més, però bueno, el ronrom i tal.
4: Sí, sí, clar.
0: Va, escoltem a Vilajoana, deixo de xerrar, i això comentava de l'àrbitre.
2: Vull dir, avui el senyor Barnils del Col·legi de Tarragona crec que tenia molt clar que no li interessava que el Prat passés per afrontar-se a la Pobla Mafumet. Si no, no puc entendre com els dos penals que només ha vist ell. L'últim penal que heu vist, a més la tele ho ha demostrat entrat. Vull dir, hi ha una paraula molt catalana que és tenir poca vergonya, i aquest senyor avui ha vingut sense molta vergonya al camp. Però amb aquest senyor i perdir el temps 30 segons, una actitud xulesca, fatxenda, vaja, el que se'n diu fatxenda en català. Hi ha moltes paraules que descriuen a persones, i aquest senyor avui realment ha vingut amb una actitud i un comportament, i ha pres unes decisions que, ja et dic, de Tarragona, ja et dic, tindrà un bon arròs pagat a la Pobla.
0: Wow. I més, sí,
4: fortes,
0: sí, fortes. Més declaracions de l'àrbitre, també va parlar la Melas.
3: es un cachondeo. Parece que la Pobla, no sé si tienen parrillada en la Pobla para que ascienda la Pobla, porque es que no me lo explico, no me lo explico, de verdad. Es triste porque es, te frustras y evidentemente que con el paso de los años, a lo mejor a mi edad, pues me lo guardo para adentro, no lo transmites y tratas de arropar a tus compañeros porque sé que es un momento jodido y difícil, pero hostia, me voy para casa jodido, me voy de vacaciones hundido, no recordaba, no tenía este sentimiento desde el playoff a segunda B con el Orense Club de Fútbol, que me hundió, estuve 2 semanas jodidísimo y pensé que no quería jugar al fútbol, y ahora mismo el sentimiento que tengo es ese, que no me apetece jugar al fútbol más. Y respecto a lo que me dices del año que viene, sí, yo tengo contrato con el Prat, pero ahora mismo todavía, ya te digo que estoy jodido, estoy frustrado y no sé si me apetece jugar al fútbol.
0: Doncs també declaracions fortes, de la Melas, que posa en dubte, tot i tenir contracte amb el Prat, el seguir jugant a futbol o no.
4: O sigui, és molt fort, això.
0: Sí, també hem de dir que aquestes són declaracions no havien passat ni una hora i, per tant, doncs... s'han d'agafar amb pinces, però són fortes les declaracions. No ens donarà temps de molt més i, per tant, anem a escoltar una altra declaració de la Melas, on també denuncia que un dels elements potser que han estat decisius en aquest playoff és la falta de minuts d'alguns jugadors de la plantilla i que, clar, després, en un tram final, doncs no li podem demanar massa perquè el ritme de partit que tenen doncs no és potser l'òptim.
3: A lo mejor ciertos activos del club, pues a lo mejor no llegamos con esas, ¿cómo te diría yo? Con esa sensación de tener esos minutos en las piernas para poder decidir por estar fatigados, pues porque al final, evidentemente, en las temporadas pues acabas jugando 14 jugadores y son los de siempre. Pues a lo mejor, pues a Valeriev, que acaba de entrar, de venir del hombro, pues no es que no le puedas exigir, evidentemente le exiges, pero físicamente entra y echas dos carreras y son partidos de alta intensidad a nivel, y igual que Nico, igual que muchos otros que no han tenido ese ritmo que nos hace falta al final, que por eso las plantillas muchas veces que son largas y son competitivas y juegan todos, pues marcan las diferencias.
0: No, això, no, que deia que marcava les diferències i evidentment doncs això, fa aquesta denúncia, podríem dir, no?, sobre la falta de minuts d'alguns jugadors que doncs han estat més ausents al llarg de la temporada, ja sigui doncs per lesió o també per decisió tècnica.
4: L'emprenyament és notable, és important i al final ho vam recollir, evidentment, en aquestes declaracions postpartit. Ens quedem aquí perquè avui hi ha Prat Esports en doble ració i, per tant,
0: i tenim més declaracions temps. Que no hem pogut encara, doncs, per temps no heu pogut escoltar i, per tant, doncs, després d'aquí a res, menys de 2 horetes, no?
4: En les dues cares de la moneda, el Prat Esports avui, amb el CB Prat molt content i, en canvi, l'E Prat doncs una mica emprenyat.
0: Sí, en un cap de setmana molt carregat, que hem tingut moltes coses. Tenim a Llorente, que va quedar subcampió a l'Iberoamèrica. O sigui que hi ha moltes coses, però, clar, avui no ens donarà temps de tot i, per tant, doncs, bé, el que no parlem avui ho comentarem demà. Però,
4: gràcies,
0: Jordi. Gran cap de setmana. Que vagi molt bé.
4: Adéu.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parlaros Rodríguez Alonso. El professorat vota des d'avui dilluns i avala el preacord al qual va arribar el sindicat majoritari USTEC amb el Departament d'Educació divendres passat. La consulta oberta fins dijous contempla que, en cas que s'imposi el no, es comprometin a fer vagues necessàries fins a finals de curs. La consulta serà unitària i s'enviarà al correu corporatiu dels professionals de l'educació i estarà activa des de les 12 de migdia d'avui i fins a les 12 també del dijous. El preacord arriba després de 8 jornades de negociacions. Els comuns han celebrat la seva tradicional paellada popular al Parc Nou, on s'han reunit militants i polítics com la diputada dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. A la trobada s'han abordat qüestions d'actualitat política i també s'han marcat els objectius de cara al proper cicle electoral. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, ha reivindicat la tasca del govern municipal i, de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, ha instat a treballar per aturar el creixement de la dreta.
2: El que no farem, no podem fer, és deixar que aquesta gent que està intentant extendre la política de l'odi, no podem deixar que avanci.
0: En aquest mateix sentit, el ministre Ernest Urtasun ha definit els comicis 2027 com un dels principals reptes del partit. 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa del Baix Llobregat s'han citat a la plaça Catalunya per participar en una nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat, una jornada que té l'objectiu de donar visibilitat a projectes relacionats amb l'habitatge, l'alimentació, la sostenibilitat i, entre d'altres. Escoltem a Juan Carlos Moreno, tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic.
3: El nostre ajuntament, el nostre municipi, tenim la sort que sigui de ser referent, no?, en aquest tipus d'economia. Tenim aquesta sort perquè tenim moltes entitats i moltes cooperatives que són d'aquí, que són natives, que són de la nostra ciutat, i també per una aposta ferma que fem política. I no només tenim moltes, sinó que també tenim incubadores, com pot ser NIU, que doncs ajuden a que surtin més.
0: Paral·lelament, en aquest mateix espai s'ha celebrat la 37a edició de la Festa del Prat al Món, en la qual s'ha celebrat diverses activitats, com una de percussió inclusiva a càrrec de l'alumnat de l'Escola d'Arts en Viu i l'Institut Rosa Ribas i Parell.
1: Esports.
0: I als esports, el Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens a segona federació després de guanyar contra el Club Bàsquet Puerto Sagunto en el tercer partit de la segona fase de grup. Els Batalla van fer 3 de 3, assolint l'ascens per la via ràpida. D'altra banda, la Prat ha estat la nota negativa del cap de setmana, amb l'eliminació contra el Sant Mauro en la tanda de penals. Els de Vilajoana, que afrontaven la Torrada amb l'avantatge d'un gol, han perdut 1-2 durant els 90 minuts i no han estat capaços de desempatar l'eliminatòria. Els Batalla encara tenen la possibilitat de pujar a tercera si Poble guanya el seu playoff i Cornellà o Badalona aconsegueix l'ascens a segona federació. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora. Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Tens un comerç al Prat?
9: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
10: 93 478 53 60
11: 93 478 5360.
8: Al Prat tot resulta ben pagat.
12: Bienvenidos a la Corme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
13: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
14: Martes sí y martes no.
15: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
16: Martes sí, martes no.
17: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
18: I
6: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 53 60
4: 93 478 5360
1: Al Prat tot resulta ben pagat.
5: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir d'ara la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres i a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut, de fet, calcula un impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I el govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del mes de març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. De fet, a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas tornarà al 21% habitual. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospitalet de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una baralla. Ahir també a Barcelona els Mossos van poder detenir en aquest cas un home relacionat amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
8: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
9: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
10: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
11: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
12: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
13: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
14: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
15: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Enterprise.
1: Si us interessen la botànica, la geografia, la biologia o l'ecologia, no desconnecteu, perquè tot seguit arriba l'espai sobre medi ambient Guaita, que tenim.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, avui anirem una miqueta a mig camí, en podríem dir, de la biologia marina i la nutrició, perquè us volem parlar del peix blau, i a mesura que parlem del peix blau també tirar una mica per terra alguns mites sobre aquest tipus de peix que es diuen.
1: Doncs som-hi, parlem de peix blau.
2: Sí, i primer de tot, com sempre, hem de començar a conèixer què és això del peix blau o com es defineix, no? La definició estàndard ens diu que és aquell tipus de peix que conté més d'un 5% de greix al seu cos, un percentatge que pot arribar fins a l'11%. Per tant, estem davant d'una definició pràcticament bioquímica o fisiològica, No, en aquest cas, no morfològica, no d'hàbitats com estem acostumats a veure aquí en el guaita que tenim, sinó més tècnica. Per contra, considerem el peix blanc aquell que té menys d'un 5% de greix al cos. Hem de tenir present que aquests números, evidentment, són valors mitjans, ja que sabem que el peix varia molt el seu contingut de greix depenent de l'època de l'any. Bé per les condicions del medi, és a dir, temperatura d'aigua del mar, sobretot, com també per l'època reproductiva. Ja sabem que en l'època reproductiva els peixos són molt més grassos que no en una altra època de l'any, precisament perquè part del greix ha d'anar destinat a la reproducció, no? Aquest, sobretot a la formació d'ous. Entre aquests greixos ona, tornem al terreny bioquímic, destaquen els poliinsaturats, i aquí segur que sí que el coneixes molt, que és el omega-3.
1: Home, i tant, aquest és famós, i tots sabem que ve del peix.
2: Ah, exacte. Aquests, ja saps que en el cos hi ha diferències entre el que el cos pot sintetitzar per si mateix a nivell molecular i el que no pot sintetitzar. El que pot sintetitzar no hi ha problema, no sé que hi hagi una disfunció del propi cos, del propi sistema hormonal, etc. I el que no pot sintetitzar l'hem d'ingerir, l'hem de fer entrar de fora.
1: Per tant, l'hem de suplir amb la dieta.
2: L'hem de suplir amb la dieta. I és el cas d'aquests tipus de grassos, d'àcids grassos, a l'omega-3, que el cos no els pot sintetitzar. I tenen un paper fonamental com a constituents de les diverses membranes cel·lulars. Això és molt important, a vegades no hi donem importància, però la membrana cel·lular és una membrana bilipídica, de dues capes lipídiques, on molts dels àcids grassos i molts, per exemple, d'allò que en diem colesterol i por ahí, formen part de la membrana. Allò que diuen del colesterol bo i el colesterol dolent.
1: Sí.
2: Doncs formen part de les membranes cel·lulars. I la membrana cel·lular és molt important perquè és la paret que tanca la cèl·lula, l'aïlla amb l'exterior i li dona consistència. Per tant, molt important. Són precursors de caràcter regulador i en petita proporció com a font d'energia també pels diferents processos cel·lulars, és a dir, allò de cremar greix.
1: I hem dit que el peix blau tenia omega-3, però què més té?
2: També té altres greixos com l'oleic i el linoleic i vitamines com la A, la D3 i la B12. La vitamina B12 i la D3 són molt importants perquè normalment, sobretot de la vitamina D, tenim deficiències. I minerals com el iode, el ferro, el fòsfor, el magnesi i el calci.
1: Per tant, el peix blau ens aporta moltes coses, És important.
2: Moltes coses, importantíssim. És un peix molt nutritiu, podríem dir. Tenint present aquesta gran classificació, també podem reconèixer aquest peix blau, ara si ens anem a aspectes més morfològics, de fora, per altres factors, com pot ser el de la seva coloració més blavosa del seu dors i els seus costums de vida en aigües obertes. Ara bé, com tota la natura, i en ortografia també, té les seves excepcions. Aquests colors blavosos, crec que ho hem parlat alguna vegada, els ajuden a ser invisibles, sobretot des de la superfície, degut al reflexe del sol. A mar, si ens hi fixem en molts peixos i cetacis inclús, la part de dalt és més blavosa i la part de baixa és més blanquinosa, més metàl·lica. Fet que fa que quan tu mires a la superfície des de dalt el sol t'enlluerni i no vegis si un depredador ve de baix cap a dalt, i si un depredador ve de dalt cap a baix, com el mar és blau, no veu el seu dors. Mm-hmm. I li confereix aquesta protecció.
1: Està ben pensat això, eh?
2: Sí, sí, sí. Altres característiques és la forma de la cua.
1: Mm-hmm.
2: Però aquí hi ha un dels mites que cau.

0: Anem a enumerar-los, va. La tonyina, la bacora, la sardina, l'aladroc o el seitó. L'aladroc és un nom molt maco, eh? L'alatxa, el bonítol, el sorell, l'arengada, el barat, el bis, la boga, el salmó, el roger, el moll de roca, l'anguila, el congre, l'emperador o peix espasa, la sírvia, serviola, la llampuga, la llamprea, el barat, un altre tipus de barat, la truita de riu, el besuc blanc o el turbot.
1: N'hi ha uns quants, de peixos blaus?
0: N'hi ha uns quants. Aquí ja veiem que molts d'ells són pelàgics, és a dir, fem memòria d'un guait anterior que vam fer, d'allò del pelagós, que és el mar obert, allò lluny de la costa.
1: És veritat.
0: Però atenció, perquè, per exemple, el congre, el roger, el turbot i l'anguila són espècies bentòniques que viuen al fons. El turbot, per exemple, viu a sobre de la sorra i el congre viu a dintre dels forats de les pedres. Més bentònic que un peix que viu dintre dels forats de les pedres
1: no n'hi ha cap.
0: No el trobarem. Dins del peix blau hi trobem espècies que són superdepredadors, com la tonyina i el peix espasa. Altres que tenen dins la dieta animals més petits i planctònics, com és el cas de la sardina, l'alatxa o l'anxova. En el cas dels superdepredadors es troben, com així indica la paraula, al final de tot de la xarxa tròfica. Per tant, i aquí és una de les coses que també s'ha dit molt del peix blau, actuen com grans acumuladors de substàncies no degradables, per tant bioacumulables. Una d'aquestes substàncies o unes d'aquestes substàncies són els metalls pesants, i un d'aquests metalls pesants del que més se'n parla és el mercuri. El mercuri és un metall tòxic perquè actua a nivell sanguini, a nivell de la respiració, etc. Però també hem de dir que se'n fa un gra massa.
1: A veure, què vols dir, Sergi?
0: La tonyina, l'albacora i el peix espasa són les espècies que acumulen més mercuri al seu cos. Però, en canvi, no ocupen els primers llocs de consum de peix. Per tant, es recomana no abusar-ne, i com passa amb altres peixos salvatges o d'engreix o els productes càrnics. Se'n diu, eh? O sigui, el menjar és com tot. Recomana no abusar, allò que la dosi fa el verí.
1: És a dir, que podem menjar tonyina algun dia, però no cada dia.
0: Exacte. Sí que és cert que Espanya és el país on s'ha detectat més presència de mercuri als cabells, els cabells de les persones, i alguns experts diuen que pot ser degut a l'elevat consum de conserves de peix blau, sobretot de Bonito del Nord, que és l'albacora, és el tunus a la lunga. A la lunga vol dir l'aleta llarga. Sobretot diuen que és per això. Però, un altre mite, no tot el peix blau té carn vermella o color molt rosat, encara que aquesta és una característica dels peixos pelàgics i grans nedadors, degut a l'alt contingut d'hemoglobina en sang, ja que necessiten molt oxigen perquè naden molt ràpid i molts quilòmetres ho necessiten. Això, per exemple, ho veiem a la tonyina, al bonítol, l'albacora o al barat, que quan els talles és una carn molt sanguirolenta. Per aquesta gran majoria d'espècies del peix blau, l'art d'encerclament és el principal mètode de pesca. Encara que també es captura peix blau amb l'arrossegament, l'almadrava o el palangre, d'aquestes altres espècies que hem dit, del turbot, del congre, del besuc, aquestes espècies més de fons. I anem a posar unes xifres, perquè a Espanya es calcula que l'any es pesquen al voltant de 400.000 tones de peix blau.
1: Carai!
0: I aquí anem a el que hem dit abans, on el barat, la sardina i el seitó són les tres espècies principals a llotja.
1: Que aquestes no són, les que hem dit que tenien un alt contingut de mercuri.
0: Exacte, no són les que tenien el contingut de mercuri. També veiem que el salmó és un peix blau, però molta part del salmó ve de piscifactoria, ve d'engreix. En canvi, aquí hem dit el que es captura, en canvi se'n consumeixen només la meitat, unes 200.000 tones.
1: Per tant, es captura molt més peix del que es consumeix. I què es fa amb el que no es consumeix?
0: Doncs, o bé per l'exportació, o bé cap a conserves cap a una altra banda, o bé, per a vegades, per pinços, de propi peix o animal. És el destí. Aquestes 200.000 tones és un consum que va a la baixa any rere any. no és una cosa nova, això passa també amb la resta de peix, o sigui, el consum de peix està caient molt, igual que

0: l'anar a la peixateria, les compres de peixateria.
1: Sí, cada vegada comprem més el peix al súper, eh? Això estic dit, i congelat.
0: I congelat. I en aquest cas, el salmó és el peix blau més consumit a les llars espanyoles.
1: Carai, eh? Per tant, el verat, la sardina i el salitó són els més venuts, però el que més mengem és el salmó.
0: El salmó, perquè diuen que té menys espina, perquè fa menys olor a la cuina, perquè no sé què, perquè no sé quantos... Aquí hi hauria molt més a discutir, més enllà del caire científic.
1: Al final és més còmode, no? I el salmó sembla que agrada més o menys a tothom. Té un,
0: sí,
1: un gust,
0: sí,
1: així més suau, no?
0: Sí, el salmó, i també hem de pensar que molt salmó és fresc, però també molt salmó és fumat, és en conserva, eh? També se'n menja molt d'aquest estil. Però sobta això, que de les 400.000 tones que es pesquen, doncs només se'n consumeixen la meitat.
1: Doncs, Sergi, a veure si mengem tots una mica més de peix, eh? Que hem vist que el consum està a la baixa. I moltes gràcies per aquest guaita que tenim d'avui. Ens retrobem el proper.
0: Fins a la propera, Ona.
2: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
3: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
4: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
5: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Loco, tu ets perfecta?
8: No ho sé.
7: I tu?
8: Pues clar que sí.
7: I tu, que ets perfecta?
9: Però n'hi ha algú perfecte?
7: No ho sé.
9: Clar que no.
7: No?
9: No, no hi ha ningú perfecte.
10: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw

0: Peter Prats.
1: Com podem reciclar de la millor manera possible? Doncs tot seguit a l'espai Cada Residu Compta us donem alguns consells útils per gestionar millor els nostres residus i adoptar hàbits més sostenibles.
2: Cada Residu Compta.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts de nou a una edició més de Cada Residu Compta. Avui tenim a la Tere Zamora amb nosaltres. Què tal, Tere, com estàs?
4: Hola, què tal? Molt bé.
3: Et veig remenant papers i això deu voler dir que ens has d'explicar moltes coses perquè el 17 de maig és el Dia Mundial del Reciclatge i a l'entorn d'aquesta data el que hem volgut és parlar del reciclatge com aquest repte col·lectiu que tenim, un repte col·lectiu que no deixa de ser la suma de molts reptes individuals. Seria alguna cosa
4: així
3: o no?
4: Tot suma. És el repte que tenim tots, que tenim que tenim com a societat, de fet, podríem dir, no? I llavors, en aquest cas, doncs, hem d'incloure tots els actors més protagonistes d'aquest ambient i de la nostra societat. Llavors tenim les administracions, tenim les empreses, tenim la ciutadania i tenim totes les persones amb totes les edats.
3: Podríem pensar que reciclar, Tere, és allò de poso el cartró al blau, els envasos, és que anava a dir el plàstic i dic, no, com els envasos de plàstic al groc o al vidre al verd, però jo crec que és molt més que això.
4: Sí, de fet, diguem-ne, és una paraula que ara ja forma part, no, del nostre dia a dia des de fa molts anys i com moltes vegades passa, a vegades és un reduccionisme, no? I acabem parlant de reciclar quan, de fet, diguem-ne, reciclar és una part del procés. Uh-huh. El que hem de fer és que hem de pensar en tot allò que suposa el consum, la manera en la que consumim, reflexionar, diguem-ne, sobre tot allò que fem en el nostre dia a dia i que comporta que la nostra activitat generi una part de materials, de productes, que podríem dir així, que ja no utilitzem i, per tant, acaben tenint aquest concepte de residus. I iniciem tot aquell procés que és què fem quan hem generat, diguem-ne, aquests residus. I aquí és on apareix pròpiament el reciclatge i el fet de separar.
3: És que és el que et anava a dir. En realitat, nosaltres diem, jo reciclo, a casa reciclo, però en realitat seria a casa separo.
4: Aquest seria el concepte que hauríem d'haver introduït.
3: Però no ho vam fer així i ara ja el tenim com interioritzat,
4: correcte,
3: no?
4: I el concepte de reciclar seria, ostres, jo quan compro, quan vaig a comprar, quan penso en el meu dia a dia i la manera que tinc de consumir i de viure, jo reciclo, és a dir, poso la mirada en allò que suposarà el meu impacte, la meva petjada amb aquesta generació d'aquests residus. Després sí que ve el fet de que tingui unes condicions a casa per poder separar adequadament tot allò que jo ja no utilitzo al final de vida de tots aquests productes. I llavors sí que la paraula clau és separació i moltes vegades nosaltres no reciclem, separem.
3: Exacte.
4: Qui recicla és aquelles entitats que són les responsables...
3: Que transformen, no, diguéssim?
4: Correcte, de fer la recollida d'aquest producte, d'aquest residu, que és bo que també comencéssim a canviar. És un producte, no sempre és un residu, perquè quan passa pel procés del reciclatge, com tu dius, bé has dit, es transforma, pot acabar sent, doncs, un nou producte, un material que sigui valuós i que aquí és en el procés en el que també entenem tot aquest procés del reciclatge.
3: Sempre ha quedat com malament, no?, aprofitar els residus, allò de les sobres del menjar, una cosa trencada que s'ha d'arreglar, però jo crec que hem de fer aquest canvi de xip,
4: encara,
3: que ja l'estem fent.
4: Encara hi ha molta gent.
3: Tu creus que encara sí?
4: Encara hi ha molta gent. Encara et descobreixes, vull dir, quan moltes vegades tu ja tens integrat un hàbit, o fas, no?, i tens en compte quan vas a comprar, dius, no, mira, compraré això que va en aquest envàs més gran, perquè tant per tant una bossa de plàstic menys, no? Quan has integrat això, quan tens molt clar que tu separes, quan confies poc o molt en tot el procés que pugui haver, no? Però entens que és necessari i que segur que hi ha un sistema de reciclatge prou correcte. Quan tu tens integrat tot això, et sembla que ho té el conjunt de la ciutadania, però no és així. De fet, encara ens hi trobem amb percentatges molt baixos de recollida selectiva, de separada.
3: Però això seria la separació. Jo em referia més
4: correcte
3: a tot el que envolta, no?, al reciclatge. Per exemple, A mi no em fa cap vergonya en un restaurant demanar que em posin en una carmanyola, en un envàs, les restes del menjar que no m'he menjat.
4: A tu no et fa cap vergonya.
3: Però molta gent
4: però
3: encara sí.
4: Però hi ha molta
3: sí.
4: gent que sí.
3: O una ampolla de vi que t'ha quedat la meitat.
4: Emportar-te-la, sí, sí.
3: Home, per favor.
4: No, no, per això dic que quan tu tens integrat una sèrie d'hàbits, et sembla que estan molt generalitzats, i no, no és el cas.
3: Per tant, continuem llançant molt menjar, continuem llançant...
4: Continues anant al bar, i si et dona per demanar aigua de l'aixeta, la resta de companys que van amb tu en el bar dirà perdona, no podem demanar una ampolla d'aigua? Sembla que... I això...
3: El tema per això és que, clar, hi ha llocs que l'aigua de l'aixeta és molt dolenta, Tere.
4: No, no sempre, però
3: hi ha països
4: o
3: hi ha zones del nostre país que sí. l'aigua és molt més bona.
4: De fet, hi ha ciutats,
3: hi ha ciutats
4: perquè moltes
3: també,
4: vegades
3: sí.
4: l'aigua procedeix d'una mina o procedeix de pont... Però també és una, doncs, una certa... un costum o
3: un
4: hàbit
3: costum,
4: que podem
3: hàbit,
4: tenir,
3: sí,
4: no?
3: Sí, sí,
4: i en
3: i
4: aquest
3: tant.
4: Sentit també és un element que quan t'acostumes, jo m'hi he trobat que et diuen, no, però és molt dolenta, i me la porten i dic, pues, jo no la trobo gens dolenta.
3: Ja,
4: vull dir que també és una qüestió...
3: Escolta, ho hem dit una mica, no? Però estem dient que el reciclatge és un repte col·lectiu. És un repte col·lectiu perquè l'hem de fer entre tots, però també perquè tots hi tenim molt a dir, no? Vull dir, hi tenim molt a fer, diguéssim.
4: Sí, sí, sí, sí. No, clarament, cadascú, des de l'espai que ocupa, des de les seves funcions, el seu dia a dia, les seves responsabilitats... Llavors, bueno, hem de tenir en compte que nosaltres, aquí a Catalunya, i una mica ens situem sobre la mitja en la que es troba Espanya, estem entre... fet a Catalunya sobre el 47% de recollida selectiva. I els objectius que ens marca Europa és que el 2025 ja hauríem d'estar al 55% i de cara al 2030 al 60%, i de cara al 2035 al 65%. Això amb els residus municipals, que és el que més ens afectaria com a ciutadania, perquè són els residus domiciliaris. Per tant, hi ha molta feina a fer. Qui apareix aquí? Doncs tot el que són les condicions en les que els productes es posen en el mercat, per tant, els fabricants, les empreses, i després les condicions que permetin que reciclar o separar, en aquest cas, si utilitzem la paraula adequada, resulti més fàcil per la ciutadania. I aquí apareixen doncs, l'administració municipal, en el sentit de quin és el sistema de recollida, que sabent com respon la ciutadania, doncs com estan canviant, que ens hi trobem en molts municipis actualment, que estan canviant els sistemes de recollida per poder facilitar que la ciutadania també faci més separació i, per tant, que aquests percentatges els puguem anar assolint.
3: Jo sempre he sentit que la gent gran està molt conscienciada i que, de fet, estem recuperant hàbits d'aquella memòria, d'aquella memòria ambiental, que tu en parles moltes vegades i que em sembla un concepte molt bonic d'aprofitar el menjar del dia anterior, de fer les croquetes, de fer els canelons, de no llançar la roba sinó arreglar-la perquè li vagi bé a algú altre, d'aprofitar l'oli per fer sabó. Tot això, els avis i les àvies de la nostra generació, estem parlant, no de la generació dels més joves, perquè... Però sí que jo recordo la meva àvia amb tot això. I el jovent?
4: A veure, el jovent té... Tenim, evidentment, una certa diversitat, no? Però per una banda, han crescut en un ambient que dintre de les escoles s'hi ha treballat molt el tema de l'escola verda, de l'impacte ambiental, del que suposa el medi ambient, diguem-ne, i l'actitud que s'ha de prendre. Però després, en el seu dia a dia, doncs no sempre després continuen aplicant, no? Llavors els hi costa molt determinades limitacions que poden suposar mantenir uns hàbits, no? Llavors els temes, per exemple, de cuinar a casa, el fet de reparar roba que tu has citat ara, ja em diràs quanta gent jove sap cosir i sap fer-se una vora, o sap refer, diguem-ne, no? una peça de roba. Llavors, aquí
3: jo
4: es perd una mica
3: sé,
4: més.
3: No,
4: bueno,
3: no
4: ets
3: jove,
4: una mica jove.
3: No, gens jove.
4: No, però vull dir que és una certa contradicció que hi ha entre una visió, un saber que el repte existeix, i després, diguem-ne, doncs, posar o prendre les decisions i posar les mesures perquè puguem anar en una direcció contrària.
3: Doncs aquí, al Cada Residu Compta, us anirem ajudant a fer aquest canvi d'hàbits, a fer aquesta conscienciació també que ens fa falta encara en molts aspectes del nostre dia a dia. La setmana que ve més. Fins llavors. Adéu, Tere.
4: Moltes gràcies.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
5: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
6: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
7: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
9: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
10: Són 2:15.
11: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
10: Bon dia, els parlaros Rodríguez Alonso. El professorat vota des d'avui dilluns i avala el preacord al qual va arribar el sindicat majoritari USTEC amb el Departament d'Educació divendres passat. La consulta oberta fins dijous contempla que, en cas que s'imposi el no, es comprometin a fer vagues necessàries fins a finals de curs. La consulta serà unitària i s'enviarà al correu corporatiu dels professionals de l'educació i estarà activa des de les 12 de migdia d'avui i fins a les 12 també del dijous. El preacord arriba després de 8 jornades de negociacions. Els comuns han celebrat la seva tradicional paellada popular al Parc Nou, on s'han reunit militants i polítics com la diputada dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. A la trobada s'han abordat qüestions d'actualitat política i també s'han marcat els objectius de cara al proper cicle electoral. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, ha reivindicat la tasca del govern municipal i, de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, ha instat a treballar per aturar el creixement de la dreta.
12: El que no farem, no podem fer, és deixar que aquesta gent que està intentant extendre la política de l'odi, no podem deixar que avanci.
10: En aquest mateix sentit, el ministre Ernest Urtasun ha definit els comicis 2027 com un dels principals reptes del partit. 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa del Baix Llobregat s'han citat a la plaça Catalunya per participar en una nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat, una jornada que té l'objectiu de donar visibilitat a projectes relacionats amb l'habitatge, l'alimentació, la sostenibilitat i, entre d'altres. Escoltem a Juan Carlos Moreno, tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic.
13: El nostre ajuntament, el nostre municipi, tenim la sort de que sigui de ser referent, no?, en aquest tipus d'economia. Tenim aquesta sort perquè tenim moltes entitats i moltes cooperatives que són d'aquí, que són natives, que són de la nostra ciutat, i també per una aposta ferma que fem política. I no només tenim moltes, sinó que també tenim incubadores, com pot ser NIU, que doncs, ajuden a que surtin més.
10: Paral·lelament, en aquest mateix espai s'ha celebrat la 37a edició de la Festa del Prat al Món, en la qual s'ha celebrat diverses activitats, com una de percussió inclusiva a càrrec de l'alumnat de l'Escola d'Arts en Viu i l'Institut Rosa Ribas i Parell.
11: Esports.
10: I als esports, el Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens a segona federació després de guanyar contra el Club Bàsquet Puerto Sagunto en el tercer partit de la segona fase de grup. Els Matalava han fet 3 de 3, assolint l'ascens per la via ràpida. D'altra banda, la Prat ha estat la nota negativa del cap de setmana amb l'eliminació contra el Sant Mauro en la tanda de penals. Els de Vilajoana, que afrontaven la Torrada amb l'avantatge d'un gol, han perdut 1-2 durant els 90 minuts i no han estat capaços de desempatar l'eliminatòria. Els Matalava encara tenen la possibilitat de pujar a tercera si Poble guanya el seu play-off i Cornellà o Badalona aconsegueix l'ascens a segona federació. Aquests són alguns dels titulars destacats de la jornada que ampliarem, com sempre, a partir de la 1 a l'informatiu migdia. Fins ara mateix.
14: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
15: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
16: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
17: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
18: ¿Te recuerdas los vinilos que giraban al tocadiscos? Eso es historia viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
19: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: on hi arrive.
1: Tot seguit l'espai Planeta Cooperatiu.
2: Hola, bon dia, sóc la Núria de Cooperativa Obrera de Vivendes. Tornem a estar aquí amb un podcast de Planeta Cooperatiu. Avui ens acompanya l'escola Josep Tarradellas, la classe
3: 5A.
2: Molt bé. Nosaltres tenim una petita representació de la classe que ens explicaran el seu projecte del QM. Bon dia, nois i noies.
4: Bon dia.
2: A veure, expliqueu-me, sabíeu, abans de començar amb tot aquest projecte, sabíeu que era una cooperativa?
5: Bueno, alguns companys de la meva classe van dir que li sonava molt el nombre de cooperativa, però no sabíem exactament què era.
2: Molt bé. I ara ja ho sabeu?
5: Sí.
2: Ho teniu clar?
5: Sí.
2: Molt bé. En coneixeu alguna abans d'aquest projecte?
5: Sí, l'Ubricatus i la nostra, que som 25 superstars.
2: Molt bé. I en sou membres, algú de vosaltres o algú de la vostra casa?
6: La meva àvia és sòcia de la cooperativa obrera.
2: Molt bé.
7: Sí, nosaltres som d'una cooperativa, però fora de la nostra cooperativa no formem part de ninguna.
2: Molt bé. Ui, una miqueta va tot, no? I a veure, expliqueu-me coseta sobre la vostra cooperativa. Qui m'explica com es diu i a què es dedica?
8: La nostra cooperativa es diu 25 Superstars i ens dediquem a produir productes per vendre, i amb el diner que recollim després lo donem a una fundació sense ànims de lucre, i que és Rubicatus i Poteta Blava.
2: Molt bé. I com vau triar el nom de la cooperativa?
6: El nostre nom el vam triar a una assemblea on van sortir molts noms, com Potatarra i 25 Superstars. El guanyador va ser 25 Superstars.
2: Molt bé. I per què vau triar aquest nom?
6: Perquè tota la classe a una assemblea ho van votar.
2: Molt bé. I us va agradar el 25 Superstars?
6: Sí.
2: Us sentiu identificats i identificades?
6: Sí.
2: I per què va sortir aquest nom? Ho sabeu o no?
6: No.
2: No?
6: Perquè...
2: Sí. Quan sou a classe?
6: Sí. 25.
9: Sí.
2: Ah, igual veu per aquí, no?
9: Sí, perquè la Lígia em va viure un nom de 19 kits, i amb això van tenir una idea de 25 kits, però al final van canviar kits per superstars.
2: Molt bé, així que sou una superestrella.
6: Sí.
2: Molt bé. I quin producte fareu? Ja ho sabeu, això?
6: Sí.
10: Els productes que farem són clauers de resina, noms personalitzats, per posar els mòbils, i guardiola del porquet.
2: Vale. I els productes que fareu servir per fer això?
6: Per fer els porquets utilitzarem ampolles de plàstic reciclades, cartolina, silicona. Per fer els noms,
2: resina, no? Heu dit per aquí?
6: Sí.
9: Sí.
6: Per fer el clauer per al mòbil, llana.
2: Molt bé. Quantes coses, no?
6: Sí.
2: I una tortuga, veig per aquí.
6: Sí.
2: Què és això?
10: És resina.
2: Això és resina, que és un clauer de resina.
6: Sí.
2: Oh, que guai. Quines coses més xules, no?
6: Sí, sí.
2: Aquest porquet, que és una guardiola.
6: Sí, sí.
2: Molt bé. Que originals. I us ha costat molt triar els productes que havíeu
9: no,
2: de fer i decidir-los i això? Ha sigut fàcil?
9: Sí.
2: Com ho vau fer?
6: Tots vam portar un producte que cadascú va fabricar, i a una assemblea vam fer una votació.
2: Molt bé. I llavors vau tenir molta feina a casa, no? A preparar un prototip, o ho vau fer tota l'escola? Què vau fer?
10: A casa, tot a casa.
6: Sí.
2: Cadascú va fer un, no?
6: Sí. I vam fer una descripció del producte.
2: Molt bé. I el Consell Rector, com el vau triar?
11: Ho vam fer per vots. I qui es volia presentar per secretari, tresorer o president es preparava una candidatura i sortia davant de la classe i deia per què.
2: Molt bé. Tenim per aquí el Consell Rector o no?
6: Sí.
2: A veure, qui són? Què es presenti?
11: Jo sóc una de les secretàries.
8: Jo sóc la presidenta.
2: Molt bé. I et dius? Digueu el vostre nom.
8: Laura.
2: Molt bé, Laura.
0: Jo sóc el president de la cooperativa i em dic Juan.
2: Molt bé. No tenim ningú més del Consell Rector aquí ara mateix?
0: Sí.
2: Bueno, està per aquí. Vale, molt bé. Vale, i va ser difícil triar els càrrecs, triar el Consell Rector? Va ser fàcil o va ser difícil?
0: Bueno,
3: sí.
2: Sí, què?
0: No va ser difícil, però al final va costar una mica.
2: Molt bé. I la gent que es va, per exemple, vosaltres que us vau presentar a secretària, m'ho he dit, i presidenta i president, no? Per què us vau presentar en aquests càrrecs?
8: Jo em vaig presentar a presidenta perquè creia que no em dóna vergonya parlar davant de molta gent i donar el to de paraula, i perquè crec que sóc bona manant.
2: Molt bé. I tu, Juan?
0: Jo perquè creia que ho podia fer bé i donar la cara per la cooperativa.
2: Molt bé.
11: Jo és que em vaig presentar per presidenta, però van sortir ells dos, llavors per secretaris no hi havia ningú, llavors em van posar a mi i a un altre més de secretàries.
2: Molt bé, se't donava a escriure?
11: Sí.
2: Molt bé, doncs això llavors ho tenim xupat de ser secretària. I suposo que el tresorer o tresorera està donant bé les mates, no?
11: Sí.
2: Molt bé. I, a veure, quines són les decisions més difícils que heu hagut de prendre conjuntament? I les més fàcils?
11: La decisió més difícil per mi va ser decidir a qui li donem els diners.
2: Uh-huh.
11: I la més fàcil, escollir els productes que molt vendrem. Bé.
2: Van sortir moltes entitats a les que donar-los els diners?
11: Sí,
2: tenir...
11: sí, sí,
3: moltes.
2: I al final per què vau triar Rubricatus i Pota Blava, ho dic?
3: Poteta
2: Blava.
8: Vam escollir Rubricatus perquè eren persones que tenien problemes mentals, i llavors estava aquí al Prat. Uh-huh. I creiem que podíem anar, quan li donéssim els diners també podíem anar ja a donar-los en persona els
2: Clar,
8: diners.
2: Molt bé. I Poteta Blava?
0: Poteta Blava va ser també una assemblea on van sortir totes les entitats, que la profe ho va posar en un paper, cadascú va buscar informació d'aquella cooperativa i al final van fer una votació.
2: Molt bé. I Poteta Blava, què es dediquen?
0: Rescaten a gats i tenen un centre.
2: Molt bé. I en quin moment us trobeu ara, en la cooperativa?
8: Ara mateix ens trobem en el moment de produir productes que vam escollir a l'assemblea.
2: Uh-huh. Vale, perfecte. Esteu emocionats i emocionades?
11: Sí.
2: Molt bé. I sobre la producte que heu fet, a veure, bueno, ens heu explicat una mica què és i de més. Com ho fareu, això? Ho fareu a l'escola o com ho feu?
8: Primer,
11: el dia 29 de maig a la plaça Catalunya de 10 a 12, s'ha de 10 a 12.
2: Uh-huh. Fareu al Mercat QM, no?
11: Sí.
2: És que és on vendreu els productes. Molt bé. I la producció, com la feu? La feu a l'escola?
11: Sí.
2: I molta feina o no?
11: Bueno, sí,
3: una miqueta.
2: Una miqueta, no? Perquè hi ha moltes coses per fer, no?
11: Sí.
2: Molt bé. I teniu ganes de que arribi perdó, el dia del mercat del QM?
11: Sí.
4: Tenim moltes ganes de que arribi aquest dia, perquè amb el treball que hem fet i tot, estem molt emocionats que arribi el dia.
2: Molt bé. I, bueno, ja heu explicat els guanys que els dedicareu a Rubricatus i Poteta Blava. Us veieu treballant en una cooperativa de grans?
3: No.
9: És difícil així per la nostra edat, perquè aún no tenim pensat el nostre futur.
2: Clar, molt bé. Però amb què us heu quedat que és una cooperativa? A veure, qui m'ho explica?
11: Pues que podem treballar tots i que tots col·laborem.
2: Molt bé.
9: Un treball en grup.
2: Uh-huh.
0: Que no hi ha ningú que mani per dalt de tothom. Que tots tenim el mateix, que tots som iguals.
2: Molt bé. I què penseu que és millor? Una cooperativa o les empreses que ja coneixeu?
11: Una cooperativa
0: perquè els diners es reparteixen millor
12: i no guanyen més persones que altres.
2: Uh-huh. Alguna cosa més voleu afegir?
13: No.
2: No?
13: Jo crec que no.
2: Vale. Quins avantatges o inconvenients creieu que té treballar en una cooperativa?
12: Que ja sortim guanyant amb tothom, i hi ha coses bones i dolentes, que per exemple una mala és que hi ha gent que mana o no li posen ganes, i també tenim moltes idees divertides i bones. Uh-huh. I que hi ha alguns dies que no avancem res.
2: Bueno, això una mica depèn de les ganes que tenim al dia, no?
13: Sí, sí.
2: I els preus dels productes, això és la que no m'ha explicat. Ja sabeu el que costaran?
13: Sí.
12: El porquet crec que costa 3 euros.
14: La resina de 2,50 a 3 euros. Uh-huh.
2: I els noms que feu amb...
8: Els noms costaran 2,50 euros. Uh-huh. O 3 euros.
2: Molt bé. I el del mòbil...
15: I el del mòbil valdrà 5 euros.
2: Molt bé. Molt bé, doncs bueno, suposo que ja esteu veient que s'acosta la data, no? Ja queden poquets dies pel dia 29.
13: Sí, sí, sí.
2: És a final de mes, així que ara és moment de produir a tope.
13: Sí, sí, sí.
2: Molt bé. Bueno, doncs jo, com sabeu, jo treballo en una cooperativa, que és la Cooperativa Obrera.
13: Ah, sí.
2: I jo no em dedico a fer productes. Ho tenim clar, això, no?
13: Sí, sí, sí.
2: Que hi ha cooperatives de tot tipus, com vam explicar, sí? I llavors, bueno, sobretot la diferència és que les cooperatives estem dins de l'economia social i les empreses tradicionals són més capitalistes. Sabeu què vol dir això?
13: No.
2: No? Que unes se centren més en les persones i unes altres se centren més en els diners. Llavors, això és la gran diferència que tenim les cooperatives de les empreses tradicionals. Igual aquí és on podem pensar una mica, no?, i reflexionar de dir per què és millor una cooperativa. Perquè els valors són diferents, no?
13: Sí, sí, sí.
2: Això us ho vaig explicar quan vaig venir a l'escola. No us en recordeu?
13: No.
2: Vale. Bueno, a veure, i què més m'expliqueu d'aquest projecte? Què és el que més us ha agradat?
8: Reproduir.
2: Sí? Fer els productes?
13: Sí, sí, sí.
2: No, veig diversitat d'opinions. A veure, a tu què és el que més t'ha agradat?
12: M'ha agradat fer els productes i decidir aquí donarem els diners.
2: Uh-huh. Molt bé.
9: I a mi m'ha agradat molt fer els noms, fer els logos per la nostra cooperativa.
2: Com va ser això del logo? Com ho vau fer?
9: Pues vam entrar a Canva i vam fer cadascú en parelles o en trios un logo i vam escollir en votacions el logo que més li va agradar als nostres companys.
2: Molt bé. I com és el logo que heu fet?
4: És un astronauta que va en un coet espacial i que va amb estrelles.
2: Ah, sí. Molt bé, les superstars, no? Hi ha 25 estrelles o no?
13: No.
4: No.
2: Sí.
4: No.
2: Sí, no, sí, no, no. Serien masses, no?
13: Sí.
2: Per un logo? Molt bé, hi ha una petita representació de les estrelles. Molt bé. I va ser fàcil triar el logo o no?
13: Sí.
9: No. Perquè van tenir un empat amb un altre logo i van votar entre els dos logos que van quedar empat i va guanyar el del coet.
2: Molt bé. Llavors ja havia... Es va presentar molts logos.
9: Sí. Hi havia molts logos que no es podien utilitzar i ho vam tenir que canviar. Van sortir molts, però el guanyador va ser el de l'astronauta.
2: Molt bé. I us agrada?
13: Sí.
9: Sí.
2: Ara ja sí, no?
13: Sí.
2: Molt bé. I... No sé què més us volia preguntar, m'he quedat en blanc. Ah, vinga, explica.
9: Que tots a la classe, el que menys
6: el que més ens agradava era anar a fer resina.
2: Ah, com es fa la resina?
15: La resina es fa, agafes dos pots de l'A i el B i tens que fer una mescla i llavors li poses el colorant i ho poses a un molde i ho deixes secar tota la nit i ja després poses el clau i ja està.
2: I llavors li podeu posar purpurina i coses així, no?
6: Sí.
2: I, i no és enganxifós, no és difícil de fer.
8: No, però te quedes amb les mans pegassoses i tens que posar alcohol per treure tot.
2: Ah, bueno,
6: també,
2: si el alcohol marxa bé.
6: I també quan remenen la resina perquè quedi bé,
2: la barreja.
6: No, no. La muñeca queda...
2: Adolorida, no?
6: Sí.
2: O sigui que has de fer força.
6: Sí.
2: No? Que guai, que xulo això. No n'he fet mai de resina. En fem un dia o no?
6: Sí. Sí.
2: M'ensenyeu?
6: Vale.
2: Sí. Sí. Bueno, jo parlaré amb la profe. Llavors, el que més... A veure, la resina. I algú hi ha alguna cosa que no s'hagi dit que és el que més li hagi agradat?
4: A mi, especialment el que més m'hi ha agradat és que havíem fet uns grups de relacions públiques que fan coses que tenen que fer i així relacions públiques fa ir anar a totes les classes o preguntar i preguntar si quant preu posaries a aquests productes.
2: Ah, molt bé, ho fet una mica d'estudi de mercat, no?
4: Sí. I també que com ens diem i què venem i coses que ens podrien prestar per fer els productes com ampolles.
2: Ah, clar, és a dir, heu fet servir materials reciclats, no?
4: Sí. I carton. Carton del rotllo de paper.
2: Molt bé.
4: Carton del mig.
2: Molt bé.
15: A mi, a part de la resina, el que més m'ha agradat va ser fer els noms personalitzats.
2: Molt bé. És difícil?
8: Sí. Ficar, perquè necessites fil ferro. Ficar el fil ferro pel cordí és una mica difícil perquè quan ho fiques... se et surt fora el filferro, fas un agujer i tens que anar rectificant amb el filferro.
2: Molt bé.
6: Però després, quan tens que fer les letres, que està ja un paper que ja...
8: Una plantilla
6: que ja... O sigui, només que tens que posar la forma, ja és molt fàcil.
2: Molt bé. Molt bé. I feu encàrrecs? Accepteu encàrrecs o no?
8: Sí.
2: Vale. Molt bé. No, perquè sé que altres grups que han vingut també han dit que accepten encàrrecs. I a l'escola ho esteu venent el producte, també? El vendreu el producte a l'escola?
6: Sí.
2: Molt bé.
4: També pots reservar les coses o també pots elegir un nom personalitzat per tu i reservar-lo.
2: Molt bé. Bueno, doncs, molt bé, totes aquestes coses que heu fet, veig que són coses superoriginals i teniu feina per endavant. Segur que anirà molt bé i us dono l'enhorabona per tot el que heu estat treballant i per les entitats que heu decidit amb les que ser solidaris i solidàries i donar-los els beneficis que tingueu. Bueno, doncs moltes gràcies per venir avui a explicar-nos tot això i ens veurem el dia del Mercat Coema, sempre vinc a xafardejar i veure què és el que teniu tots i totes, que us conec a tots i a totes les cooperatives que estareu, i em fa molta il·lusió aquell dia també veure lo contents i contentes que esteu amb tot el que heu fet. Gràcies.
6: Gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
2: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
3: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
4: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
5: Tens un comerç al Prat?
6: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
7: 93 478 5360
8: 93 478 5360
5: Al Prat tot resulta ben pagat.
9: Planeta Prat.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

tal? Bona tarda, militants i membres dels comuns s'han trobat al Parc Nou aquest diumenge en la tradicional paellada de la formació, entre ells la diputada del Parlament, Jessica Albiach, o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Una trobada que ha servit per marcar els objectius del proper cicle electoral, amb dues cites al calendari de l'any que ve, amb les municipals del maig, però també les generals de, previsiblement, el juliol, però també reivindicar totes aquelles qüestions on la formació s'ha erigit com decisiva. De seguida ho escoltarem, abans però repassem la resta de titulars que es deixa aquest dilluns 1 de juny.

0: El Consell de Cinc Fans del Prat ha liderat una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Desenes d'alumnes i ciutadania han recorregut els carrers del Prat per reclamar que s'aturi el projecte d'allargament de les pistes i més protecció pels espais naturals del Delta. El professorat vota des d'avui dilluns i avala el preacord al qual va arribar el sindicat majoritari USTEC amb el Departament d'Educació divendres passat. La consulta oberta fins dijous contempla que en cas que s'imposi el no es comprometin a fer les vagues necessàries fins a finals de curs. 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa del Baix Llobregat s'han donat cita a la plaça de Catalunya en la nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa amb el qual es tanca el maig cooperatiu. Els esports. El club Esquerra ha aconseguit l'ascens a segona federació després de guanyar contra el Puerto Sagunto en el tercer partit de la fase de grup. Els Botàlava han fet 3-3, assolint l'ascens per la via ràpida. La nota negativa del cap de setmana ha estat per l'AE Prat en futbol, que ha perdut i ha estat eliminat contra el Sant Mauro a la tanda de penals. Comencem el control tècnic amb Sergio Vieira Hernández i Zan Trillo, i qui els parla avui, Luis Rodríguez Alonso. Militants i membres dels comuns s'han trobat al Parc Nou en la tradicional paellada de la formació. Entre ells la diputada del Parlament, Jessica Albiach, o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Una trobada que ha servit per marcar els objectius del proper cicle electoral, amb dues cites al calendari al 2027, però també reivindicar totes aquelles qüestions on la formació s'ha erigit com decisiva.
1: La vida de la gent millora quan pugem el salari mínim, la vida de la gent millora quan defensem les pensions, la vida de la gent millora quan topem els preus de lloguer, quan construïm residències públiques, la vida de la gent millora quan construïm habitatge públic, i la vida de la gent millora quan ens enfrontem a qui calgui per lluitar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Això és el que passa quan nosaltres tenim força, perquè és la nostra terra i no podem deixar que ens la prenguin.
0: També a nivell de govern de Catalunya, on el principal cavall de batalla dels comuns al Parlament ha estat l'habitatge.
2: Sabeu què li diem als fons Voltor? Doncs bon vent i barca nova. I ahir teniu l'aeroport del Prat per marxar i no cal que l'ampliem perquè marxeu. Per això és també pel que hem vingut, per fer fora els rendistes, els especuladors i els fons Voltor.
0: A banda de les eleccions municipals, l'any que ve també n'hi haurà de generals, que són, pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun, tot un repte per la formació sòcia de govern a Espanya.
3: Tenim un risc molt seriós de que l'extrema dreta entri amb molta força a barris i ciutats del nostre país a trencar la convivència. Aixecarem una barrera antifeixista a tots els pobles i ciutats del nostre país per impedir que això passi. A les properes eleccions generals, nosaltres no permetrem que Catalunya hagi d'escollir entre la resignació a un govern de PP i Vox o haver de creure que la política ja no serveix.
0: A la jornada també han assistit els exalcaldes Lluís Mijoler i Lluís Tejedor.
4: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Ho destacàvem en titulars. El Consell dels Infants del Prat ha liderat una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Desenes d'alumnes i ciutadania han recorregut els carrers del Prat per reclamar que s'aturi el projecte d'allargament de les pistes i més protecció dels espais naturals del Delta. Una proposta que és fruit de la inquietud dels i les membres del Consell, que s'han anat desenvolupant de forma democràtica.
5: Tot això de la mania es va fer com una votació de què ens agradaria fer del projecte, i al final va sortir tot, els cartells, el mural i la mania. I ens va sortir tot genial i a mi m'encanta molt tot, la veritat.
0: Sota el lema Els Infants del Prat diem no a l'ampliació de l'aeroport, la marxa ha arrencat a la plaça de Catalunya i ha avançat per la carretera de l'aviació i fins a la Ronda del Sud, i ha arribat al mural il·lustrat per l'artista pretenca Conchita Herrero, fet a partir de les propostes del propi alumnat.
6: Vam anar allà a l'escola de Joan Maragall a fer les idees que volíem de fer el mural i aquestes coses, de com volíem el disseny i quines coses voldríem que estiguessin allà.
0: Prova d'aquestes aportacions de l'alumnat és l'element central del mural 6-7, el mem de moda entre la canalla, i que es combina amb una reivindicació a favor de la biodiversitat i contra el creixement de les infraestructures.
4: Altres apunts.
0: I el professorat vota des d'avui dilluns si avala el preacord al qual va arribar el sindicat majoritari USTEC Estès amb el Departament d'Educació divendres passat. La consulta, oberta fins dijous, contempla que en cas que s'imposi el no, es comprometin a fer les vagues necessàries fins a finals de curs. La consulta serà unitària i s'enviarà al correu corporatiu dels professionals de l'educació. Estarà activa des d'avui a les 12 i fins dijous a la mateixa hora, a les 12 també, i cada docent només podrà contestar una vegada. El preacord arriba més després de 8 jornades de negociacions. La 1:06, moment de fer una petita pausa, tornem de seguida parlant de més temes.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 38 53 60
12: 93 478 53 60
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
13: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right.
14: Every day and night. Time for DJ.
15: Time for DJ.
16: Time for DJ.
17: Time for DJ.
18: Time for DJ.
19: Time for DJ.
20: Time for DJ.
21: Time for DJ.
22: Time for DJ.
23: Time for DJ.
24: Todo el techno, todo el dance, dance, todo el house, house, lo tienes aquí.
25: I think it's time for DJs.
26: Time for DJ.
27: Time for DJ.
26: Time for DJ.
27: Time for DJ.
26: Time for DJ.
28: Sábado, sábado,
29: sábado.
28: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
30: Time for DJ.
31: Time for DJ.
32: Time for DJ.
33: Time for DJ.
34: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas.
35: JM Salinas.
36: JM Salinas.
37: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
34: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
37: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
34: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
38: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
9: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.

0: busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
1: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
2: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
3: Loco, tu ets perfecta?
4: No ho sé.
3: I tu?
4: Pues clar que sí.
3: I tu, que ets perfecta?
5: Però n'hi ha algú perfecte?
3: No ho sé.
6: Clar que no.
3: No?
6: No, no hi ha ningú perfecte.
7: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face. I'm a believer.
8: Les notícies del dia al Prat Ràdio.
9: Cada any moren 10.000 persones a causa del tabac. Les cigarretes tenen més de 70 substàncies químiques que provoquen malalties de tot tipus, diferents parts de càncer, malalties cardiovasculars i moltes variacions físiques. Deixar de fumar és una decisió que millora la qualitat de vida i que redueix el risc de mortalitat, no només és la de la persona fumadora, sinó també del seu propi entorn. Elma Narro, infermera en cap del Pujol i Capçada i referent de tabaquisme, ha apuntat a la importància de l'entorn i no de procrastinar a l'hora d'afrontar el procés de deixar enrere el tabac.
10: Quan veus que la persona vol i és el moment de deixar de fumar, es posa i ho fa. Jo dic que deixar de fumar no és tan difícil. Si vas acompanyat, la gent li costa deixar de fumar perquè pensa que ho passarà molt malament, sí, durant molt de temps, que ara no és el moment perquè comença les vacances, perquè comença a treballar, perquè està nerviós, perquè està avorrit, perquè tindrà un casament.
9: D'altra banda, el tabac funciona de manera molt addictiva i en qüestions de 2 mesos ja genera una addicció que no és gens senzilla de desfer, perquè genera una dependència que s'ha de complaure cada poc i molt temps.
10: La cigarreta no t'agrada perquè no tens receptors de nicotina al cervell, te fa fàstic, però tu pots marejar i tot, però tu continues fumant perquè fuma el del costat, no? Vas tastant un dia un altre, no? Els venien sueltos abans, i al final t'acabes enganxant i acabes comprant-te una paqueta de cigarreta, i això pots trigar a enganxar-te, pues igual 2 mesos, així, a suelto, i una vegada que t'has enganxat t'has creat receptors de nicotina al teu cervell, que si no tenen nicotina s'irriten i et demanen fumar.
9: El punt més important és no plantejar-se objectius maximalistes, ni tampoc obsessionar-se amb grans objectius des del primer dia, sinó fer petits objectius i assolir també petites millores.
10: I a veure què passa. No penso que deixaré de fumar per tota la meva vida, no? Si només avui. I a veure què passa, no? I tinc preparat, quan tinguis ganes de fumar, que és el que faré, no? El xicle, raspallar-me les dents, pues menjar un tros de fruita, tenir alguna cosa a les mans. El primer dia jo també faria alguna cosa molt xula per mi, que tingués ganes, no? Clar. Pues anar a un espectacle, viure una persona que fa temps que no veig, fer-me un regal, que sigui un dia especial, no? Que també molt tingui reforços positius, no? Per al meu cervell.
9: Tan important com fer un primer pas és no castigar-se ni autoculpar-se si en un primer intent no ho aconseguim. En molts processos, la alliberació definitiva ve després de diverses temptatives.
10: De fet, tens més possibilitats de deixar de fumar si ho has intentat una vegada que si és la primera. O sigui, perquè s'aprèn a deixar de fumar, també s'aprèn, no?
11: Sí, no?
10: El por no passa nada, en aquesta vegada vaig pensar...
11: Clar.
10: Això s'aprèn també, o sigui, que no, cap problema.

0: I si ho fet una vegada, la següent, no passa res. Ho has d'intentar, si vols. I la gent vol, eh? El que passa que no dona el pas.
1: És que costa molt, costa molt.
0: Costa molt donar el pas, sí. Però una vegada que estàs posat...
1: És la millor decisió,
0: és la millor.
1: Que pots prendre la vida.
0: I quan passa el temps, dia, però jo què feia fumant?
2: Les persones que ho desitgin poden realitzar un seguiment amb una professional per no sentir-se soles durant tot el procés i perquè poden entendre i gestionar els sentiments i les inestabilitats que genera l'abstinència. Us podeu adreçar al vostre cap de referència.
3: El Maig Cooperatiu, al Prat Ràdio.
2: 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa del Baix Llobregat s'han donat cita aquest cap de setmana a la plaça de Catalunya per participar en l'últim acte del Maig Cooperatiu, una nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat. Una jornada que té l'objectiu de donar visibilitat a projectes relacionats amb l'habitatge, l'alimentació, la sostenibilitat, entre d'altres. Una de les activitats de les quals ha pogut gaudir la ciutadania és la del projecte Fènix, en la qual es busca reduir l'impacte generat pels residus, especialment en l'àmbit tèxtil. Escoltem la Jimena, que és la coordinadora d'aquest projecte.
4: És un projecte, nosaltres reutilitzem materials com aquest, que són banderoles o tèxtil, per fer productes. I fem productes per merchandising, per a les empreses, fem producte propi, també fem tallers de divulgació, d'upcycling, i també tenim un servei de confecció per a petits emprenedors.
2: Un altre àmbit que es tracta també a algunes de les empreses participants és el de l'alimentació. És el cas del projecte de Cornèlia i les seves cerveses artesanals. Escoltem l'Àlex Rodríguez, soci i treballador d'aquesta cooperativa cervesera.
5: La nostra intenció és poder portar cervesa de qualitat i de proximitat a tot arreu. Realment intentem que si volem transformar la societat i construir país, hem de també de consumir productes fets aquí, de cooperatives, de l'economia social i solidària. I és una mica la nostra intenció, estar al món de la cervesa artesana i també al món de l'economia social i solidària.
2: Per fomentar els valors de cooperativisme entre la ciutadania més jove, des de la cooperativa EVA s'ha organitzat una activitat interactiva amb Legos. Escoltem ara el Xavier Pérez, ell és el director d'operacions d'aquesta cooperativa.
6: El joc és una manera de vehicular que els nens es puguin expressar i de transmetre valors. En aquest cas estem transmetent els valors del tema del cooperativisme, com construir junts i com portar a terme una tasca de forma organitzada i cooperativa. Que sàpiguen que hi ha altres formes d'organitzar-se i de construir projectes des d'una vessant on el més important són els valors i no el consum i l'economia.
2: A més, també és una festivitat amb la qual s'ha donat el punt i final, com dèiem, al Maig Cooperatiu, un mes en el qual s'han celebrat diverses activitats de difusió d'aquest tipus d'economia social i cooperativa, com la recent festa també del cooperativisme. Escoltem el Juan Carlos Moreno, tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic.
7: Fem un balanç molt positiu, no?, d'aquesta nova edició del Maig Cooperatiu, que és un mes que dediquem a l'economia social a la nostra ciutat. El nostre ajuntament, el nostre municipi, tenim la sort de que sigui de ser referent, no?, en aquest tipus d'economia. Tenim aquesta sort perquè tenim moltes entitats i moltes cooperatives que són d'aquí, que són natives, que són de la nostra ciutat, i també per una aposta ferma que fem política. I no només tenim moltes, sinó que també tenim incubadores, com pot ser NIU, que doncs, ajuden a que surtin més.
2: Paral·lelament, en el mateix espai s'ha celebrat la 37a edició de la Festa del Prat al Món, la qual s'ha celebrat amb diverses activitats, com una de percussió inclusiva a càrrec de l'alumnat de l'Escola d'Arts en Viu i de l'Institut Rosa Ribas. Escoltem Montse Arroyo, tècnica de cooperació de l'Ajuntament.
8: Que la ciutadania del Prat conegui la feina que fan les entitats per la solidaritat, tant per educar en la justícia global aquí com els projectes de cooperació al desenvolupament que financem arreu del món.
2: És així com el Prat s'ha acomiadat d'un ple més de cooperativisme. Fins l'any que ve.
3: El temps.
2: I anem a veure com comencem aquest mes de juny, amb uns dies que en els quals s'han de començar a notar petites diferències pel que fa a la temperatura. Ho ampliem, com sempre, amb el Lluís Mi Pere des de la xarxa. Bon dia.
9: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada, per tant ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot de tot el Pla de Bages i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37-38-39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest Estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia.
2: I pel que fa a l'estat de la mar?
9: De moment una situació molt plàcida, molt tranquil·la i molt dolça a tota la costa. Sí que aquestes immediates hores el vent serà una miqueta més important de sud o sud-oest, un palet de garbí, sobretot a la Costa Brava, i això farà que hi hagi una mar ondulada i una mar espessa, però en general no serà una mar especialment esvalutada, però sí que, ja diem, estarà un palet més dinàmic al llarg d'aquesta tarda amb aquesta brisa de sud, un palet més reforçada. La resta del litoral també tindrem aquest vent de sud o una mica més de xaloc a la Costa Daurada, però vents que seran més aviat febles. Algunes milles terra endins sí que aquestes ventades seran més destacables, sobretot ja en àrees del prelitoral. Pel que fa al dimarts, un vent al matí feble de sud, fins i tot gregal a la Costa Daurada amb alguns núvols baixos, i la tarda portarà entrada de tramuntana, sobretot al nord de la Costa Brava, i també força vent de mestral al sud del Cap de Salou. Per tant, demà, a molts indrets del litoral, acabarem tenint maró. N'estem pendents a la xarxa.

0: Fins aquí l'informatiu migdia del Prat Ràdio, tot seguit arriba al Prat Esports, de la mà de Jota Marín González fins al punt de les dues. Com sempre, la informació local tornarà ben puntual aquesta tarda a partir de les 5. Bona tarda.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 5360
4: 93 478 5360
1: Al Prat tot resulta ben pagat.
5: Mama, look up a mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
1: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
2: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
3: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
4: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Ràdio. Te abrazamos.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. El Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens a segona FEB després de guanyar contra el Club Bàsquet Puerto Sagunto en el tercer partit de la fase final de grup. Els potablaves han fet aquest 3-3 assolint l'ascens per la via ràpida. I d'altra banda, l'associació Esportiva Prat ha estat la nota negativa del cap de setmana amb l'eliminació contra el Sant Mauro en la tanda de penals. Els de Vilajoana afrontaven la tornada amb l'avantatge d'un gol, però han perdut 1-2 durant els 90 minuts i no han estat capaços de desempatar l'eliminatòria a la pròrroga per la falta d'encert. Ara, els pretens encara tenen la possibilitat de pujar a tercera ref. Això sí, la Pobla ha de guanyar el playoff i Cornellà o Badalona aconseguir l'ascens a segona ref. Ara parlarem de tot, en detall, amb declaracions de protagonistes, però com sempre ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa x@elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Comencem, benvinguts i benvingudes. Comença el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat

0: Comencem el programa i ho fem parlant de bàsquet, perquè, com dèiem a la portada, el Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens a segona, fet després de guanyar contra el Club Baloncesto Puerto Segundo en el tercer partit d'aquesta fase de grup. Els potolors han fet aquest 3-3, assolint l'ascens per la via ràpida. El resultat, 68-75, un partit que no va començar molt bé per als potolaves, amb un Puerto Segundo molt encertat, sobretot des del perímetre, des de la línia de 3, i que doncs, li va fer anar guanyant de 10 punts en el primer període, 30-20, a favor del conjunt valencià. Una pel·lícula que va canviar totalment en el segon quart, on el Club Bàsquet Prat es va imposar i va deixar només amb 8 punts a Puerto Segundo per 22 que van fer els potablaves. Amb aquesta diferència, evidentment, doncs, el Prat havia ja revertit aquesta situació al descans, una línia que es va mantenir més o menys en el tercer període, mantenint i ampliant una mica més l'avantatge per al conjunt potablava, i ja gairebé amb tot no decidit, però sí encaminat, doncs el darrer període el Club Bàsquet Prat va saber aguantar aquesta renta i va poder emportar-se aquesta victòria per 7 punts de diferència. Un dels jugadors destacats del partit, Rai Carrasco, amb 17 punts, màxim anotador de l'enfrontament, i que li va donar doncs aquest 17 de valoració, també va agafar 4 rebots. Altres actuacions destacades, doncs per exemple de Quim Salvans, amb 7 punts, 4 rebots, 2 assistències, també la d'un altre capità de l'equip, Marc Cessé, que va anotar 15 punts i també va donar va agafar 6 rebots i va donar una assistència. Són alguns dels noms més destacats d'aquest enfrontament. Ara entrarem a... ficarem el bisturí a aquest partit, però abans, les declaracions d'aquesta fita, d'aquest ascens a segona ref. Comencem per la del míster, per la de Mario del Campo.
1: Em sento molt feliç, 8 mesos i mig, molt, molt feliç. És molt difícil pujar un equip per un entrenador des del primer dia, tothom amb bona fe i amb mala fe, i la gent que t'estima i la que no t'estima, has de subir, és molt difícil. I ho dic a tothom, des dels meus pares al president, a la gent del Prat, als jugadors, és molt difícil el cartel de favorito i luego sal a torear. I bueno, quan ens hem ficat ho hem pogut fer, però no ha sigut gens fàcil. El que digui que ens pugui treure mèrit o que era fàcil, o no sap de bàsquet o no ens estima en cap moment, ni a mi ni al club.
0: I més declaracions postpartit, parlant d'aquest ascens de categoria, doncs un dels homes històrics de l'entitat, Marc Cessé, que l'any passat, doncs, tot i aquest descens per doncs, temes econòmics, va continuar al club i tenia entre cell i cell l'objectiu de pujar, un objectiu que l'ha complert.
2: Hem tornat, la veritat que se'm va fer dur, no? Quan a l'estiu se'ns va dir que no jugaríem a segona FEB. Seré pare, i li vaig dir a la meva dona que el meu fill m'havia de veure jugar a segona FEB, i m'ha costat.
0: Més declaracions de protagonistes. Escoltem ara, per aquest ordre, a Joan Omaruna, a Codinac i també a Imanol Martínez.
3: No. Ha sigut difícil, però aquest equip pot amb tot i ens ho hem merescut.
4: Temporada molt mèrit, la veritat. Superorgullós. Hem sabut patir, hem sabut jugar contra nosaltres mateixos molts partits i al final hem aconseguit el resultat que volíem.
5: Bueno, es el objetivo con el que empezamos el año y se ha cumplido. Ha costado, no solo hoy, no solo ayer y pasado, sino durante todo el año. Hemos tenido suerte de tener un año muy bueno, no perder, tener una muy buena dinámica, pero esto que se verá, las imágenes y los vídeos, es el reflejo de todo un año de trabajo, fuera también de pista, y estoy muy contento de haber formado parte de un grupo así para conseguir algo así.
0: Un partit que, com dèiem, no va ser senzill per al bon encert de Puerto Segundo, sobretot des de la línia de 3, una situació doncs, que el míster va comentar després de les declaracions postpartit d'aquest inici tan inesperat per al gran encert del conjunt rival.
1: Sí, la veritat és que ells han començat increïble. Ficat 30 punts al primer quart, una mitja de 120, i 6 triples. O sigui, portaven un encert del 50% amb els triples, que era una autèntica animalada, i bueno, hem intentat a base d'ajustar darrere, de ficar-nos una mica més agressius, ficar-nos al partit, poc a poc, fent coses que teníem entrenades, i poc a poc hem pogut reduir aquest avantatge que teníem de 10 punts a sota i ens hem pogut anar enganxant al partit.
0: Una situació que el conjunt pratenc va saber revertir, i a més ràpidament en el segon període. Aquesta actitud, aquesta manera de refer-se, és un dels aspectes que el míster va voler destacar més a la roda de premsa.
1: Que el partit s'ha posat molt, molt costa baix, no? Estàvem 12 a baix o 10 a baix, i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer, sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
0: I més declaracions de protagonista. Torn ara per escoltar els jugadors José Nogués i també Tomàs Smallwood valorant doncs aquesta victòria contra un Puerto Segundo. Destacen també doncs aquest desgast físic notori, també no només per la quantitat de partits, tres consecutius, també el tema de la calor, el viatge.
2: Han pujat molt el nivell físic a l'inici i ens ha costat molt trencar el partit. Han començat 10 a dalt, però l'equip és molt sòlid i tots hem sumat i ho hem tret.
6: No creo que salimos tan mal, pero ellos salieron muy bien y metiendo con mucho acierto de tres. Y bueno, había que contestar, bueno, contestando triples y respondiendo un poco a nivel físico. Y una vez que lo hemos hecho, creo que, bueno, había partido, pero igual lo hemos controlado bastante bien.
0: A Badajoz no només es disputava aquesta fase de grup per al Club Bàsquet Prat, també tenia l'altre grup, el Badajoz, el Tres Cantos, el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Sueca. D'aquests quatre equips, el que ha aconseguit també l'ascens directe per la via ràpida, com el Club Bàsquet Prat, ha estat el Badajoz, que també ha fet 3 de 3, i per tant es jugaven a la repesca el darrer bitllet per pujar al Tres Cantos i al Puerto Segundo, un partit que va dominar i que va controlar Puerto Segundo, sobretot en el primer i segon període. El tercer va ser per al Tres Cantos, però encara tenia una bona renta de punts al Puerto Segundo, però en l'últim període un 20-13 a favor de Tres Cantos va decantar el partit a favor del conjunt local, que feia de local, que era el Tres Cantos, i que per tant doncs aconseguia d'aquesta manera aquest bitllet per la segona FEB. No rhyme, no reason. Long as I'm breathing, it's my season. Money increasing, pockets deepen. I done turned FL to FL pieces. Guess I'm half decent. I ara falta per saber si el Club Bàsquet Prat podrà competir o no a segona FEB. Recordem, la primera part era aconseguir-ho, la part esportiva, aconseguir-ho. Això ja s'ha fet. Ara resta la part econòmica. Escoltàvem les declaracions abans d'aquest inici de play-off del president del club, d'Arseni Conde, que assenyalava que ara mateix l'equip econòmicament no té els diners necessaris per afrontar aquesta categoria, però que encara quedaven setmanes, queden alguns mesos, i per tant s'espera durant les pròximes setmanes poder tancar algun acord econòmic o obrir alguna via per intentar doncs aconseguir aquesta part de finançament que encara necessita l'entitat i assolir amb garanties aquesta segona FEB. Això és un capítol que encara doncs no està clar i veurem el desenllaç en els propers dies o setmanes. Deixem el bàsquet quan passen 11 minuts de 2 quarts a 2 i anem a parlar del futbol. Ha estat la cara negativa d'aquest cap de setmana.

0: Doncs anem a parlar de l'Associació Esportiva Brat, anem a parlar d'aquesta eliminatòria contra el Sant Mauro, derrota del conjunt Potalava 1-2, un resultat que va doncs provocar la pròrroga i després la tanda de penals, una tanda de penals que va tenir un desenllaç doncs desagradable per al conjunt Potalava, amb l'eliminació i amb un darrer penal doncs que ens deixa una mica en el dubte, la pilota havia entrat o no havia entrat. Recordem, llançament d'Ufano al porter del Sant Mauro, Caleb Martínez, que la toca, l'envia al pal, d'un pal surt rebotada a l'altre pal, la pilota es passeja per la línia de gol, la base, ho hem pogut veure i això està comprovat amb les imatges, la base de la pilota està dins de la porteria, però i la panxa? La panxa està dins de la línia de la porteria, està tocant la línia de gol, doncs evidentment ens quedarem amb el dubte. Hi havia un àrbitre de fons que doncs era l'encarregat de dictaminar si doncs en accions com aquesta, si la pilota entra o no entra. Segons el criteri arbitral, la pilota no va entrar del tot i per tant el penalti es donava per fallat i per tant també doncs el Sant Mauro que aconsegueix aquest pas per la final del playoff d'ascens que s'ho disputarà amb la Pobla, que ja esperava rival per a aquesta final i que ara doncs el Prat evidentment va amb la Pobla, després ho explicarem per què, però bueno, ja hem anat comentant tema del ascens compensat. Pel que fa al partit, no només tenim polèmica en aquesta darrera acció, en aquesta tanda de penals, ja la primera part dues accions, bueno, primer de tot tres penals es van xiular en els primers 45 minuts. El primer penal doncs jo ho he pogut veure a través de les xarxes socials o si vol anar al camp o a través de la retransmissió de la xarxa. És una patada pel darrere, la intensitat o no aquí, l'àrbitre va considerar suficient per xular penal. Després un penal molt clar a Rick Vidal, que li fan la, un penal que transforma Rick Vidal per una jugada del Prat on li fan la traveta. I el penal potser més dubtós o no, doncs el vam trobar en el temps d'afegit, novament a favor del Sant Mauro, en una acció on el jugador del Sant Mauro doncs cau d'una manera una mica estranya en un moment de rematada. L'àrbitre considera que hi ha agafada de la samarreta i que per tant el desequilibra en el moment de rematar en l'aire i doncs, bueno, un penal que doncs, Bernat Benito, que va marcar el primer, també va transformar i això li va donar aquest 1-2 que va desencallar després doncs, tot el que va ser el partit, la pròrroga i els penals. A l'àrbitre Pau Bernils doncs, va estar generós pel que fa a les targetes grogues, va treure per al Sant Mauro un total de 3 grogues i després una doble groga a Jordi Aribau que li va provocar l'expulsió en el 118 i al Prat doncs, li va treure una mica més, 6 grogues pel que fa als jugadors i 2 per l'estaf, en total 8 grogues va treure per al conjunt Potalava. Anem a escoltar la veu de protagonistes, ara entrarem en tema arbitral, tema polèmica, però abans les declaracions de David Vilajoana fent balanç del partit.
1: Hem fet un bon partit, s'ho han deixat tot, ho hem intentat de tots els colors i ja et dic que hem jugat contra 12 perquè l'equip ha generat, hem tingut moltes oportunitats, que no hem estat encertats i els dos gols han sigut dos penals que és regalar la jugada, no és ni generar-la, ells només en tota la jugada sí, han tingut un pal, però nosaltres hem tingut moltes a la segona, a la pròrroga també. Ja et dic, circumstàncies alienes a la capacitat dels jugadors han fet que no passéssim l'eliminatòria, però bueno, les injustícies tampoc t'aporten res, s'ha de mirar endavant, els jugadors ho han donat tot i és el que han d'estar satisfets de que ho han donat tot, han fet un bon partit i és l'esport.
0: Doncs així és l'esport, assenyala el míster Potalava. Més declaracions de futbolistes, torn ara per al futbolista Nico Cuevas.
2: Hemos estado, en mi opinión, superiores. Hemos salido con todo a por el partido. Hemos hecho las cosas muy bien. Hemos peleado hasta el final. Y bueno, en esto de penaltis que puede ganar el uno o el otro, un poco injusto, pero bueno, como he dicho, así es el fútbol.
0: I també un dels jugadors, un dels pilars d'aquest equip i jugador que va tenir una acció a la pròrroga per poder doncs, empatar l'enfrontament, fer el 2-2, Martín Lamelas, va enviar malauradament la pilota al travesser i doncs, no va poder fer un gol que hagués estat probablement doncs, decisiu per assolir el pas a la final del playoff d'ascens. Sobre aquesta acció i també sobre el partit va parlar el gallec del Prat, Martín Lamelas.
3: Tuve la picadita ahí que fue al larguero y la última que giré del tobillo de más, Pero bueno, el fútbol al final, muchos meses parado, evidentemente no se excusa, un jugador de mi calibre tiene que decidir, y en estos partidos más, y me responsabilizo de...
0: I anem ara amb les polèmiques arbitrals. El partit va ser xiulat per Pau Barnils, del Col·legi de Tarragona, assistit per Xavier Ortiz, de Lleida, i també per Jordi Torres, del Vallès Occidental, i el quart àrbitre va ser el Marc Esteban, del Col·legi Arbitral de Lleida. Vilajoana assenyala que l'àrbitre va venir al camp amb molt poca vergonya.
1: Vull dir, avui el senyor Barnils del Col·legi de Tarragona crec que tenia molt clar que no li interessava que el Prat passés per afrontar-se a la Pobla Mafumet. Si no, no puc entendre com els dos penals que només ha vist ell. L'últim penal que heu vist, a més la tele ho ha demostrat entrat. Vull dir, hi ha una paraula molt catalana que és tenir poca vergonya, i aquest senyor avui ha vingut sense molta vergonya al camp. Amb aquest senyor i perdir el temps 30 segons, una actitud xulesca, fatxenda, vaja, el que se'n diu fatxenda en català. Hi ha moltes paraules que descriuen a persones, i aquest senyor avui realment ha vingut amb una actitud i un comportament, i ha pres unes decisions que, ja et dic, de Tarragona, ja et dic, tindrà un bon arròs pagat a la Pobla.
0: Més declaracions de protagonistes al voltant de l'arbitratge. Escoltem ara a Martín Lamelas, que no donava crèdit per aquest succés. Tres penals en la primera part.
4: Bueno, al final estamos hundidos, jodidos, porque creo que es la primera vez, creo que ya lo dije en la anterior entrevista, es la primera vez en mi vida que en un play-off de ascenso nos pitan tres penaltis en la primera parte, se pitan. Creo que el más claro evidentemente es el que hacen a Plaza, pero es que los otros, es que el primero es lamentable. Hay un contacto, teniendo ganada la posición, un choque, un empuje a un jugador que debe medir 1,60 m y un jugador grande nuestro.
0: Un Martín Lamelas que es va mostrar decebut i va deixar caure que, almenys una hora després d'acabar el partit, o pocs minuts després d'acabar el partit, la seva sensació és de que jugar a futbol no era una cosa que ja li venia molt de gust.
4: Es un cachondeo, parece que la Pobla, no sé si tienen parrillada en la Pobla para que ascienda la Pobla, porque es que no me lo explico, de verdad. Es triste porque te frustras, y evidentemente que... con el paso de los años, a lo mejor a mi edad, pues me lo guardo para adentro, no lo transmites y tratas de arropar a tus compañeros, porque sé que es un momento jodido y difícil, pero hostia, me voy para casa jodido, me voy de vacaciones hundido, no recordaba, no tenía este sentimiento desde el playoff a segunda B con el Orense Club de Fútbol, que me hundió. Estuve dos semanas jodidísimo y pensé que no quería jugar al fútbol, y ahora mismo el sentimiento que tengo es ese, que no me apetece jugar al fútbol más. Y respecto a lo que me dices del año que viene, sí, yo tengo contrato con el Prat, pero ahora mismo todavía, ya te digo, que estoy jodido, estoy frustrado y no sé si me apetece jugar al fútbol.
0: I aquesta no va ser l'única declaració que va fer Lamelas, una miqueta així destacada. També va denunciar que, evidentment, en situacions com el playoff es necessita una àmplia plantilla, i que en el cas del Prat, molts jugadors no han tingut minuts al llarg de la temporada, i que, clar, en un moment com aquest necessites de molts, amb bon ritme de partit, situació que no s'ha donat, i aquesta és la denúncia que va fer als micròfons del Prat Esports.
4: A lo mejor ciertos activos del club, pues a lo mejor no llegamos con esas, ¿cómo te diría yo?, con esa sensación de tener esos minutos en las piernas para poder decidir por estar fatigados, pues porque al final, evidentemente, en las temporadas pues acabas jugando 14 jugadores y son los de siempre. Pues a lo mejor, pues a Valeriev, que acaba de entrar, de venir del hombro, pues no es que no le puedas exigir, evidentemente le exiges, pero físicamente entra y echas dos carreras y son partidos de alta intensidad a nivel, y igual que Nico, igual que muchos otros que no han tenido ese ritmo que nos hace falta al final, que por eso las plantillas muchas veces que son largas y son competitivas y juegan todos, pues marcan las diferencias.
0: I aquí, com dèiem, no acaba el capítol de l'Associació Esportiva Prat pel que fa la possibilitat de pujar de categoria. Per què? Perquè ara mateix el Prat encara té alguna possibilitat de pujar, en cas, això sí, s'han donat alguns factors, que la Pobla guanyi el play-off, i també que l'equip català de tercera ref pugi a segona ref, és a dir, que Badalona o Cornellà aconsegueixin l'ascens de categoria. ahir van jugar el partit d'anada, Cornellà i Badalona, victòria del Cornellà 4-1 contra el Badalona, i per tant doncs ara a l'espera també de rival, que serà a la final doncs un equip gallec. D'aquesta situació doncs també vam parlar els protagonistes. Escoltem per aquest ordre primer a Vilajoana.
1: Content per l'ambient que hi havia al camp, i bé, encara tenim una oportunitat, que és que si la Pobla puja perquè guanya aquest playoff, que espero que sigui així, perquè així farem content el senyor Bernils i també farem contents el Prat. Pujarà la Pobla i esperem que l'equip de tercera pugi. Llavors, per mèrits propis del Prat, haver acabat quart a la Lliga a la competició regular, doncs potser té el premi de pujar a tercera.
0: I escoltem ara també a Martín Lamelas.
3: Ojalá que la Pobla ascienda, y bueno, creo que lo estuvimos hablando ahora en el vestuario, que quedó 4-1 el Cornellà contra Badalona, y a ver, pues si el Cornellà es capaz de, que creo que le toca contra un gallego, no sé si Arteixo, que creo que ganó 2-1 contra el Compostela, que bueno, que ahora creo que juegan la vuelta en Compostela, y el Compos es mucho Compos en San Lázaro o en el Vera Boquete, y bueno, pues ya te juegas una lotería y a esperar y a sufrir hasta el final. Ojalá que se dé, pues aunque no sea por méritos deportivos, pues que se dé así, porque es que se me lo merece el club.
0: Doncs ara toca esperar a veure quin és el desenllaç, si Pobla aconsegueix l'ascens. Recordem, la Pobla s'enfronta al Sant Mauro, el partit d'anada és a Santa Margarida de Montbui, i la tornada, evidentment, a Tarragona. Evidentment, la Pobla favorita per assolir aquest ascens. I després, doncs, esperar si és Cornellà l'equip que passa, si aconsegueix també l'ascens. Si es donés el cas, el Prat pujaria a tercera ref. Seria aquest ascens compensat, perquè han d'haver-hi equips, faltaria un equip català, i per tant doncs el Prat, que amb aquesta quarta posició aconseguida a la Lliga, li donaria el pas, al bitllet per pujar de categoria. En cas que no es donés aquesta situació, és a dir, que el Prat no pugés a tercera ref, doncs el Prat té premi, tindria el premi de la Copa del Rei, jugaria a Lliga Elit, això sí, però tindria aquest premi d'afrontar doncs aquesta competició que tantes passions aixeca, i que també és una molt bona font d'ingressos si s'arriba doncs a jugar amb els equips de primera divisió. 5 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Nosaltres anem tancant el programa d'avui, però recordem que aquesta tarda també tenim Prat Esports.

Fins aquí l'edició migdia del Prat Esports. Com sempre, marxem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen a la tarda, a un quart de vuit del vespre, més veu de protagonistes. Ens acompanyarà també l'Ivan Conde, com tots els dilluns, per fer post també del, no només de l'AE Prat, sinó també del Club Bàsquet Prat. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins després. Adeu.

0: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6
1: Del Prat Radio.
0: Música extrema para gente
1: extrema.
2: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
5: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
3: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
6: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
3: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
6: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
3: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
6: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
3: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
6: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
3: Els esports, el Barça de bàsquet acaba cinquè de la fase regular. Anna Freixa.
8: Això després de perdre contra el València bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Múrcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
3: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
10: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
5: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
10: USTEC planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
3: Doncs mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
11: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
12: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
11: Abans d'aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
3: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
13: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
14: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
13: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
3: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat, i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions, a més, protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
16: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia en què s'apliquin teràpies més avançades que aquí, no? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
15: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una aplàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
17: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és per, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
15: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
4: Notícies en xarxa.
18: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presionar els socis de Sánchez.
20: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
19: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica

0: també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
1: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
2: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
1: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
3: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
4: Rosó Morlà, que és vicepresidenta d'ACABE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
5: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
3: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
4: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
3: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
7: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta, que acaba el 30 de juny, tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
6: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
3: Passa un minut d'un quart de tres, avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
4: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
8: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
4: El pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el papamòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló i un tram a Montserrat.
3: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
9: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
10: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
9: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
3: I encara en relació

0: De la mobilitat. El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guibas.
1: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
2: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
0: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
2: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
0: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
4: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
3: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
0: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
5: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment Lucan Murcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
6: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
5: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de 3 partits a la pista murciana. La penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
7: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
5: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 al segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
8: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
5: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el 5è partit. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança la segona eliminatòria del play-off d'ascens a segona federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació. També està en marxa el play-off pel títol a primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
9: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
5: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada a la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el de Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
10: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
11: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
10: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
5: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? De xeques l'aigua, ostres, no tinc aigua.
3: Perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia, al llarg de 3...
5: Quatre gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors, que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no?, mercantilistes, no?, que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I, evidentment, això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
12: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara, doncs, és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sometem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
11: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
13: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
11: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
13: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
11: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
13: Es tracta del tercer registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
11: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
13: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances en què alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
11: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è en la fase regular. Anna Freixa.
15: Això després de caure contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a Camp Múrcia als quarts de final de play-off pel títol. La penya jugarà contra el Baskonia.
11: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada, per tant ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
11: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passa en 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia, els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
12: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
17: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
11: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
19: Nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
18: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
11: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
13: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
20: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
13: Ara per ara s'han adherit a la proposta, a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
11: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per 3 fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
22: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia en què s'apliquin teràpies més avançades que aquí, no? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
21: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
23: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
21: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
0: Notícies en xarxa.
11: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
24: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense la ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
25: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
24: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
24: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
11: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfare, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
2: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però, com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluïsa Moret assegura que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·laboren amb la justícia perquè volen saber la veritat.
3: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
1: Moret no troba necessari que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre la possible branca policial i judicial del cas Leire Díaz, que esquitxa el PSOE.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Pràcticament 3:15, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
4: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
7: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
4: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
11: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
13: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas puja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig. Ho ha dit a la xarxa.
26: Si Europa necessita elevar 50 puntos porcentuales, que és una tarea ímproba,
6: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
8: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'Estret d'Ormuz.
9: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, ja han crescut un 20%.
8: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
9: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
15: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
10: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
9: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
16: Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavi García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de FCC Medi Ambient.
26: Con este contrato, Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
16: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
9: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
8: Els fets han passat a quarts de cinc al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
9: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
8: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
9: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
8: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa a Lleó 14 a Catalunya, del 9 a l'11 de juny.
9: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als Ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels Ateneus com a agents culturals.
17: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests Ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
12: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
11: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
18: Bon dia, sí, després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir. Acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment Lucan Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat.
19: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
18: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, el millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del playoff contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
20: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
18: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 el segon partit de les semifinals del playoff al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
22: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
18: L'altra semifinal entre Liceu i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al playoff descens a hoquei lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del playoff descens a hoquei lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del playoff descens a segona federació. Va guanyar 4-1 al Badalona diumenge. Serà la tornada, encara hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a segona federació. També està en marxa el playoff pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9, el segon partit dels quarts, a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
23: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
18: Al play-off descens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent en Mollerussa, Julen Andrés.
27: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
28: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts ens va ficar molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
27: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
18: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de la les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
9: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Cat Ràdio al 91.6 de FM. Jo soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com ja és habitual, també saludem a Santi Vilchez. Hola, Santi, què tal?
1: Mercè, bona tarda.
0: Molt bona tarda. I a l'Eli, que està en el control de so. Què tal, Eli?
2: Yay, botones!
0: Recordem també que podeu escoltar Scènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar els programes en format de podcast a e-books, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural del Prat, recomanacions escèniques, efemèrides, curiositats culturals, viatges que tenim aquí a Carles Serra. Què tal, Carles?
3: Hola, bona tarda, Mercè, Santi.
0: Bueno, a veure...
1: Bona tarda.
0: A veure on ens traslladarem avui.
3: Avui estem entretinguts.
0: També tenim consells de bellesa i benestar per aquest inici d'estiu. I com no podia ser d'una altra manera, la nostra secció de misteri i true crime. A més, volem parlar també, dins d'aquesta secció de Misteri True Crime, d'un dels casos més impactants de la crònica negra espanyola, el cas de Joaquín Ferrandiz, conegut com l'assassí de Castelló, un dels criminals en sèrie més inquietants dels anys 90. Comencem.

I per començar el programa d'avui ho fem com sempre amb l'agenda cultural de la nostra ciutat. I us volem recomanar, primer de tot, el Festival de Teatre Amateur del Prat, divendres 5 de juny a les 20 hores al Teatre d'Artesà. Activitat dirigida a públic adult i amant del teatre. Diverses companyies locals presenten obres breus de comèdia i drama contemporani dins d'una nova edició del Festival del Teatre Amateur del municipi. Una oportunitat perfecta per descobrir nous talents escènics i donar suport a la cultura de proximitat. També tenim el concert de música Sota les Estrelles, dissabte 6 de juny a les 21 hores, al Parc Nou. Activitat per a tots els públics, nit musical a l'aire lliure amb actuacions de grups emergents del Baix Llobregat i repertori pop-rock i acústic. L'activitat inclourà chill-out i zones d'espai gastronòmics. També tenim, des del dia 2 fins al 28 de juny, l'exposició Mirades Urbanes al Centre Cívic Jardins de la Pau, recomanada per a públic adult i jove. Mostra fotogràfica dedicada als espais urbans i la transformació social de les ciutats contemporànies, una exposició visual amb mirada crítica i artística. Per a la família tenim una proposta que és el taller familiar de ciència divertida, diumenge 7 de juny a les 11 del matí a la Biblioteca Antonio Martín. Activitat familiar per infants a partir de 6 anys. Tallers interactius amb experiments científics senzills perquè els més petits aprenguin jugant. Activitat educativa i molt participativa. També us recordem que el dissabte 6 de juny de 10 a 20 hores tenim el mercat d'art i artesania local a la plaça de la Vila, obert a tots els públics, i aquí podreu trobar parades d'artesania, il·lustració, joieria creativa, ceràmica i productes fets a mà amb artistes i creadors del Prat i del Baix Llobregat. I si el que us agrada és l'esport, tenim la pedalada popular pel medi ambient. Diumenge 7 de juny a les 10 del matí, sortida des del Parc del Riu, activitat esportiva i familiar. Ruta sostenible per als espais del Delta del Llobregat per promoure la mobilitat verda i els hàbits saludables. I fins aquí ha sigut l'agenda d'aquesta setmana aquí a la nostra ciutat, i ara marxem cap a Barcelona amb Santi Vilchef.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
2: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte, així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluís Amoret.
3: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
1: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya. A les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 1 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada, per tant ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del biogàs i les noves formes de depuració amb Pepe Leiva, el regidor de Transició Energètica de Castellà del Vallès. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el play-off de la Primera Federació de Futbol, la Champions masculina, la campanya per les presidencials al Real Madrid i el ridícul del Barça a la CB. A partir de les 5 coneixerem el sabadellenc Avi Jacley, que acaba de publicar disc. Continuarem amb l'empresa per parlar de la pastisseria Fontici amb l'Alba Belmonte, que és encarregada de comunicació. I acabarem amb cultura i un nou artista sabadellenc que presenta nou treball, l'Alè del Record. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa ha acollit aquest cap de setmana diverses competicions dels Jocs Catalans de l'Esport Adaptat, una iniciativa que reuneix esportistes d'arreu del país per donar visibilitat a les diferents disciplines i fomentar la inclusió a través de l'esport. A la ciutat agarenca s'hi han disputat proves d'hoquei en cadira de rodes, natació adaptada, futbol inclusiu i vòlei assegut, convertint diversos equipaments terrassencs en un punt de trobada de centenars de participants. Els Jocs Catalans van néixer amb la voluntat d'agrupar en una mateixa seu competicions i activitats d'esport adaptat. L'objectiu és facilitar la convivència entre esportistes de diferents disciplines i contribuir a donar més projecció a una pràctica esportiva que sovint té menys visibilitat mediàtica. Més enllà dels resultats, la cita va servir per reivindicar els valors de l'esport inclusiu i també posar en relleu el treball que fan entre tots, esportistes, clubs i federacions, per garantir l'accés a l'activitat física per a tothom.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Diferents especialistes del taulí s'adreixen a la campanya impulsada pel Sindicat Metges de Catalunya, titulada Ni un minut més. Des d'avui, l'Hospital de Sabadell, juntament amb altres centres d'arreu de Catalunya, deixaran de fer hores extra i, per tant, una de les conseqüències directes que se'n derivarà és que s'allargaran les llistes d'espera en diferents especialitats. Cal tenir en compte, però, que en cap cas aquesta campanya afectarà l'activitat urgent, sinó que són totes aquelles proves que els metges fan de manera voluntària i fora del seu horari. En declaracions d'aquesta emissora, Marta Solar, representant del Sindicat Metges de Catalunya al taulí, s'ha mostrat esperançada en que aquesta fórmula tingui més força que les vagues dels últims mesos.
3: Engeguem una nova mesura que creiem que serà amb un impacte més elevat que les vagues, perquè les vagues, com ja sabeu, tenen uns serveis mínims abusius, o sigui, a urgències, a la UCI, els serveis mínims són del 100% i en altres serveis són molt elevats, i per tant l'impacte que tenen sobre la població i sobre les gerències dels hospitals sobretot és molt baix.
2: Algunes de les especialitats que se'n veuran afectades a l'Hospital de Sabadell és el d'anestèsia general, el de traumatologia, també el de urologia i finalment el de radiografia.
0: Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una nena de 10 anys ha resultat ferida al braç per una bala perduda aquest diumenge al vespre a un quart de vuit en un tiroteig al carrer Còrdoba de Badalona, Sant Roc. Segons ha informat l'Ajuntament, l'incident s'ha originat per una baralla entre clans on s'han efectuat trets a l'aire, un d'ells ha impactat contra la menor. La nena ha estat evacuada a un centre mèdic en un vehicle particular amb pronòstic lleu i la seva vida no perilla. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat que el motiu del tiroteig va ser per una disputa de drogues entre dos grups. Per aquest motiu ha ofert a la consellera d'Interior, Núria Parlon, el suport de la Guàrdia Urbana de Badalona per poder detenir els culpables i investigar els fets. El Viol lamenta que la imatge del barri de Sant Roc es vegi afectada per algunes persones conflictives.
5: Hi ha persones que viuen a Sant Roc, no vull estigmatitzar el barri, són persones honrades, i són persones que volen viure en pau i són persones humils, però sí que no podem negar l'evidència. I l'evidència és que hi ha un grup de persones que són gentussa, que formen part del negoci de la marihuana, que amb els actuals instruments que tenen els jutges i la policia entren per una porta i surten per una altra, i si no hi ha un canvi, això seguirà.
4: Aquest és el segon tiroteig al barri de Sant Roc aquesta setmana. Dimarts, un jove hauria disparat dos trets amb arma de foc a l'avinguda Marquès de Montroig en una disputa per un habitatge ocupat. Els Mossos van poder detenir-ne l'autor, però no van localitzar l'arma de foc.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa ara Lluís Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa del Baix Llobregat s'han citat a la plaça Catalunya per participar en una nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat. Una jornada que té l'objectiu de donar visibilitat a projectes relacionats amb l'habitatge, l'alimentació, la sostenibilitat i entre d'altres. Escoltem a Juan Carlos Moreno, tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic.
7: El nostre ajuntament, el nostre municipi, tenim la sort de que sigui de ser referent, no?, en aquest tipus d'economia. Tenim aquesta sort perquè tenim moltes entitats i moltes cooperatives que són d'aquí, que són natives, que són de la nostra ciutat, i també per una aposta ferma que fem política. I no només tenim moltes, sinó que també tenim incubadores, com pot ser NIU, que doncs, ajuden a que surtin més.
6: Paral·lelament, en aquest mateix espai s'ha celebrat la 37a edició de la Festa del Prat al Món, en la qual s'ha celebrat diverses activitats, com una de percussió inclusiva a càrrec de l'alumnat de l'Escola d'Arts en Viu i l'Institut Rosa Ribas i Parellada.
0: Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. S'acaba el somni de l'ascens a Hockey Plata per l'Hockey Club Castellà després de caure per 3-5 enfront del filial del Noia Freixenet en el partit de tornada de la sèrie. En el pavelló Dani Pedrosa de Castellà es va viure un intens duel entre dos rivals que volien complir els seus objectius d'estar a la final. L'Hockey Club Castellà i el Noia no van donar el seu braç a torça en 50 minuts, oferint un espectacle digne d'una fase d'ascens. Aquest 3-5 és un marcador que no reflecteix el que va ser el partit. Els locals van començar manant el marcador durant la primera part amb gol del capità Oriol García, però en la segona els de la Noia van capgirar el partit amb l'1-2. Tot i tornar a empatar dues vegades més, els granes van veure com es feien el 3-4 a 45 segons del final, esvaint les seves opcions de forçar el tercer partit de la sèrie. Després de guanyar per 8-7 en l'anada i 3-5 en la tornada, el Noia serà l'equip que es disputarà l'ascens juntament amb el Club Hoquei Caldes, que va superar el campió de Lliga Mollerussa per 0-2 i 4-1. Aquesta ha estat la segona ocasió consecutiva que els de Joan Antoni Pérez aconsegueixen la classificació per la fase d'ascens, una fita impensable per un equip que fa 5 temporades militava a segona catalana.
0: Gràcies, Albert. I des de Sant Cugat us expliquem que neix a Catalunya l'Associació de Familiars d'Afectats per la Mutació del Gen SCN2A, una malaltia genètica rara que afecta una vintena de criatures a l'estat espanyol, dos d'ells catalans. La malaltia està vinculada a una encefalopatia epilèptica del desenvolupament. Ens amplia aquesta informació Marc Castro.
9: El Pau viu a Sant Cugat del Vallès i té 6 anys. Li agraden les joguines amb llums, els contes amb música i sortir a caminar. Quan vol marxar de casa, s'asseu al banc de l'entrada perquè li posin les sabates. Si té gana, s'asseu a taula. Però hi ha coses que no pot explicar perquè no ha parlat mai. No pot dir si li fa mal alguna cosa, no pot dir si està trist, ni tampoc si té set. Tot plegat ho resumeix la seva mare, la santcugatenca Mar Pérez Quintanilla, que ha impulsat aquesta nova associació. Amb aquests objectius, l'escoltem.
10: Si hi ha famílies que reben el diagnòstic, que no els passi el que ens va passar a nosaltres, de si hi ha una gent als Estats Units, ostres, hi ha una gent a Austràlia, però i aquí què? No en sabem res, no? Que puguin sentir que hi ha una mica de xarxa i després també, a banda de subvencions, de mirar què es pot fer per millorar la qualitat de vida dels nostres fills i filles, visibilitzar què implica això, perquè clar, tu has de fer moltes coses.
9: La família reclama més investigació, més suport i més...

0: Castellar del Vallès és la tercera localitat catalana pel darrere de Granollers i Sant Celoni en aconseguir unes instal·lacions destinades a la producció de biogàs i energia renovable per a l'autoconsum de la depuradora d'aigua. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. La nova planta permetrà cobrir aproximadament un 40% de l'autoconsum energètic de la depuradora, una nova manera d'autogestió destinat a reduir la despesa elèctrica de l'estació depuradora d'aigües residuals, coneguda com ADAR. Per parlar del tema tenim amb nosaltres a Pepe Leiva, regidor de Transició Energètica i Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament de Castellà. Bona tarda, Pepe.
2: Bona tarda, Albert.
1: Primer de tot, explica'ns, per qui desconegui el tema d'això, què és això de l'EDAR i la producció de biogàs en aquesta depuradora.
2: Bueno, primer de tot, l'estació depuradora d'aigua residual de Castellà, que té una vida ja aproximadament d'algo més de 30 anys, és l'estació que depura totes les aigües residuals que fem a Castellà. És l'única estació depuradora, que també té tres estacions de bombament al total del municipi. El que fas és, el que fan és bombar tota l'aigua residual que tenim a Castellà i van a parar aquesta estació depuradora, que el que fa és depurar l'aigua abans de que pugui arribar al riu o es pugui convertir en aigua regenerada perquè després li puguen donar un altre ús. Però aquest seria més o menys el que tracta l'estació depuradora d'aquí de Castellà.
1: Això al final és una cosa que tenen gairebé totes les localitats mitjanament grans, però aquí a més tenim aquesta novetat, no?, que parlàvem, que és la producció de biogàs per abastir energèticament a la depuradora.
2: Sí, el que ha muntat aquí el consorci del Besòs, Tordera, és un digestor de fangs, que el digestor de fangs el que fa és generar biogàs. Amb aquest biogàs el que es faria seria, diguem-ne, de fer funcionar el motor de la pròpia depuradora, que funciona en gas, amb la producció d'aquest biogàs que es fa a partir dels fangs que reben a la pròpia depuradora. I amb això que voldrien dir, que cada vegada que nosaltres anem al vàter i tirem de la cadena, estem generant gas, perquè amb aquests fans que s'acaben compostant, el que fa és generar aquest gas. Que la problemàtica que hi ha aquí és que si tinguessin una sobreproducció, el tindrien que cremar amb un cremador, aquest gas, però en aquest cas creiem que el 100% de la quantitat de gas que produeix la podrem consumir.
1: I quins beneficis pràctics notarà en aquest cas la població de Castellà gràcies a l'aplicació d'aquesta nova tecnologia?
2: Que serem més verds, perquè estarem consumint menys gas per la pròpia gestió de la depuradora, i en aquest cas el que tindrem serà una despesa més petita a nivell de costos i poca cosa més, però sobretot és l'eficiència verda que tindrem amb aquesta depuradora.
1: Una eficiència que, com deies, és de produir els fangs, que són els fangs que arriben a la depuradora, o sigui, que és aprofitar la part dolenta, no?, diguem-ne, d'aquesta depuradora per convertir-ho en una cosa positiva i verda, no?, com expliques?
2: Sí, al final, quan tu entres, l'aigua residual, quan entra a l'estació depuradora, el que fa és entrar tot en una primera estació, que el que fa és retirar elements sòlids, com pugui ser les tovalloles famoses aquestes que n'hi ha,
1: les tovalloletes,
2: que es treuen en unes quantitats molt grans. I sí, també ens agradaria dir una cosa: totes les tovalloletes són biodegradables, però són biodegradables al cap de 30 dies. Clar, l'estació depuradora arriba just després de quan nosaltres tirem de la cadena, per tant no estan biodegradades, per tant estem tenint problemes molt greus. Primer, no només per embussos que poden tenir a tot arreu, sinó que la depuradora ha de fer una primera retirada de tot això. Després, aquestes aigües tenen tractament en arenes, tenen tractament amb microbactèries, que el que fan és retirar totes les parts més dolentes de la pròpia aigua residual. I a partir d'aquí, tot el que nosaltres tirem al lavabo, o sigui, tot el que nosaltres tirem al vàter, és compacte amb fangs, amb la, diguem-ne,

0: amb el tractament d'aquests propis fangs és quan podem produir nosaltres el biogàs. El biogàs es planteja com en una cúpula que n'hi ha allà, tu tens un fang que es van removent, es van traient, es van posant i això genera un gas. I aquest gas que es queda en la cúpula, a la part de dalt, és el que fa que la pròpia depuradora pugui anar consumint aquest gas. Si tinguéssim una sobreproducció, es cremaria, i després aquests propis fangs, una vegada que ja han produït el biogàs necessari, es passen a un acumulador que n'hi ha allà i després es retiren. Però una vegada que ja li entre tot el gas.
1: Aquesta inversió ha superat els 2,1 milions d'euros. En quin termini s'espera recuperar-lo a través d'aquest estalvi energètic? Perquè, clar, parlem d'un 40%, és gairebé la meitat d'aquesta despesa.
0: Sí, però és un tema que al final que també m'agradaria dir, perquè això està subvencionat per la Next Generation, però està subvencionat en una quantitat petita. Aquí la gran quantitat de subvenció que hem rebut és del Consorci del Besòs, pràcticament en un 90%. El 10% ve subvencionat per Next Generation. Al ser una planta gestionada pel propi consorci, o sigui, la despesa que es puguin reduir de la pròpia estació depuradora per ells no és el més important. El més important és el que deia jo abans, la eficiència verda que pot tenir aquesta instal·lació, que sí que és cert que tindrem una despesa més petita, però bueno, no és el principal, perquè clar, aquí no només tenim el tema del biogàs i la reducció del 30-35% del gas que pugui consumir, sinó que també tenim placa fotovoltaica que també generen un estalvi energètic a la pròpia instal·lació. I en què estem treballant? Estem intentant treballar d'acord amb el Consorci del Besòs per tenir la neutralitat dintre de la pròpia estació depuradora, o sigui que puguem produir l'energia suficient perquè la pròpia estació depuradora pugui funcionar sense cap tipus de consum ni elèctric ni de gas que no sigui produït per la pròpia, o sigui que el nostre objectiu és tenir la neutralitat a futur a la pròpia estació depuradora.
1: I aquest és el primer pas, no?, per arribar a l'autogestió d'aquesta mateixa.
0: En aquest cas seria el segon perquè ja tenim les plaques fotovoltaiques instal·lades i esperem al futur poder tenir la neutralitat.
1: Parlaves d'aquesta reducció de la producció de fangs, no? Què es farà amb els fangs que continuïn generant-se i quin impacte ambiental té aquesta reducció? Per on van a parar al final aquests fangs?
0: Aquests fangs van a parar a altres estacions de tractament de residus que totes les estacions depuradores han de gestionar. Aquí l'única avantatge que tenim que aquest digestor que nosaltres tenim és exclusivament per l'ús de la pròpia depuradora. Hi ha altres estacions depuradores aquí a Catalunya, com pugui ser el digestor que tenen muntat a la Llagosta, que pot rebre fangs d'altres estacions depuradores. En aquest cas, nosaltres el que s'ha muntat a Castellà per part del consorci és exclusivament per funcionament d'aquí de la nostra estació depuradora, i els fangs són retirats per camions i van a plantes de gestió de residus.
1: Perquè la instal·lació aquesta produirà prop de 190.000 nanòmetres cúbics, és una xifra estranya, de biogàs, no? Sí. Perquè existeix la possibilitat de que aquest biogàs tingui usos més enllà de la depuradora en un futur,
0: no?
1: Si això s'ampliés?
0: No, nosaltres aquí aquest digestor no té capacitat per fer més enllà del que, perquè és un digestió anaeròbic i que la possibilitat que té no és un digestor receptor, és anaeròbic, que va funcionant pròpiament amb els propis fangs de la pròpia depuradora, no té la possibilitat d'admetre de fora.
1: De fet, aquesta novetat de la depuradora de Castellà és una de les primeres d'aquestes dimensions de l'Estat amb aquest sistema. De fet, només hi ha dues més que si no m'equivoco, a Granollers i Sant Celoni. Què ha permès al municipi situar-se en aquesta posició capdavantera?
0: Ha sigut una oportunitat que ens han donat del Consorci del Besòs Tordera, que és qui gestiona l'estació depuradora. És cert que de depuradores de les característiques que tenim nosaltres aquí a Castellà són, com bé d'elles, són les dues primeres estacions depuradores que tindrem la nostra de Castellà tindrà aquesta possibilitat de ser les primeres de tot l'estat que puguin tenir aquest digestor anaeròbic que donarà la possibilitat de la producció de biogàs. Per nosaltres no només ha sigut una oportunitat, sinó també en aquest sentit serem referents en aquest tema, i agrair molt al Consorci del Besòs que hagin tingut la possibilitat de fer aquesta inversió aquí a Castellà.
1: Parlaves abans de la financiació d'aquesta depuradora, d'aquestes novetats. Aquesta actuació s'emmarca, com has explicat, en els fons europeus Next Generations. Creus que sense aquest suport econòmic el projecte hauria estat viable en uns terminis semblants?
0: Bueno, segurament sí, també hem tingut una part de la subvenció per part de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, hem tingut el vistiplau també de l'ACA per poder fer aquesta actuació, i jo crec que el futur d'aquestes plantes és anar a la generació de biogàs en tota. Jo crec que hagués intrigat potser algun temps més en poder tenir la muntada, però bueno, jo crec que totes han d'anar fins cap aquí, no només hem d'intentar muntar, tenir tot tipus d'energies renovables que podem instal·lar en els nostres equipaments i en les nostres estacions depuradores. I aquesta possibilitat que dona a la pròpia gestió del residu de poder generar amb els fangs biogàs, doncs és un tema molt, molt, molt important.
1: Aquestes noves instal·lacions permetran reduir 43 tones anuals de CO2 equivalent. Quin paper poden jugar més en l'àmbit local per lluitar contra el canvi climàtic? No sé si està això mesurat o encara és massa aviat per fer-ho.
0: Nosaltres tenim un pla local tenim un pla local d'estalvi energètic, i tenim un pla local que regula quines coses podem fer a nivell de tenim un pla local de transició energètica, perdó, no d'estalvi energètic, de transició energètica, i en aquest cas nosaltres aquí recullen una sèrie de coses que podem fer com a municipi. Nosaltres com a municipi estem intentant fer tot allò que tinguem en la nostra mà a nivell municipal, que estem fent coses, que ara per exemple tenim diferents instal·lacions municipals, diferents equipaments municipals on tenim plaques fotovoltaiques instal·lades, tenim gairebé descarbonitzada ara estem al 75-80, però ara farem més inversions i acabarem tenint tota la flota municipal descarbonitzada amb vehicles elèctrics. Estem intentant fer tot tipus d'iniciatives per poder assolir el tant per cent més important a nivell d'energies verdes o energies renovables. Però clar, la possibilitat que et dona una planta de gestió de residus per poder generar biogàs, clar, és exclusivament amb el tractament dels fangs que generem, que torno a dir, que generem els propis ciutadans cada vegada que tirem de la cadena al vàter. O sigui, cada vegada que nosaltres anem al vàter estem generant energia. O sigui, que és molt important al final a nivell tècnic fins a on s'està arribant en aquest tema.
1: Perquè hi ha manera, ara que parles, clar, això ho generem als ciutadans, quina manera podríem ajudar a estalviar de banda dels ciutadans?
0: Bueno, això ja jo crec que està tot dit i tot escrit i tothom ja sap més o menys com ha d'estalviar. La principal via d'estalvi és la no generació, no? O intentar consumir el mínim possible, i menys en aquesta situació que estem de guerres a nivell mundial, sobretot en el tema d'energies, a nivell del petroli, a nivell de gas, a nivell d'electricitat, i tal com estan tots els preus. Però clar, les possibilitats que tenim com a municipi són poques, però sí que qualsevol petita iniciativa que pugui tenir qualsevol ciutadà a nivell de placa fotovoltaica a casa, clar, un digestor anaeròbic per generar gas a casa de cadascú, això és inviable, no? Però bueno, jo crec que és una iniciativa molt important i que donarà molts fruits, i que és un tema molt important que ho haguéssim pogut tenir, que ho tinguem aquí a Castellà.
1: Doncs Pepe Leiva, regidor de l'Ajuntament de Castellà, moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos aquestes novetats de la nova depuradora de Castellà.
0: Molt bé, moltes gràcies, Albert, i bona tarda.

0: Arribem a 4:45 de la tarda, moment per la tertúlia esportiva de cada dilluns. És moment de saludar els tertulians i per això li diem bona tarda al Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. Que estàs amb l'altaveu?
1: No, estic al telèfon a l'orella.
0: Telèfon a l'orella. Molt bé.
1: Sí, és hi ha 30 graus a Terrassa.
0: A quants?
1: 30.
0: 30 graus a Terrassa?
1: Sí, està bé, no?
0: Sí, una mica per sobre dels que en teoria tenim aquí Sant Cugat. Veig que sobre els 28 graus. Bé, doncs saludem el Raül Chao, que és periodista. El tenim a Sabadell. Raül, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme, com anem?
0: Molt bé. També tens graus a Sabadell? O...
2: No, acabo de mirar el mòbil i 28.
0: Ah, estem més o menys.
1: Sí. Mira, una cosa anem ballant.
0: I saludem a la tercera pota de la tertúlia d'avui, Eduard Pomares, soci del Barça. Bé. Com està, senyor gurú? Bona tarda.
3: Bona tarda. Al final em putareu fixen aquí a la ràdio, eh?
0: Al final sí, traurem un VIP.
3: Bueno, això de gurú està perdent carisma ja, eh?
0: Escolta, ho dius, si ho dius pel guanyador de la Champions, va estar a punt. Va estar a punt,
3: sí, eh? Però bueno, ara en parlarem.
0: Exactament.
3: Jo,
0: mira,
3: jo crec que és un resultat neutre, eh? O sigui, quan arribes a la pròrroga ja al final, sí, és un resultat neutre a la una porra que pot ser, pot passar de tot.
0: És una moneda a l'aire, o sigui que sí. Vés a saber, també hagués pogut caure del costat de l'altre equip. Però si us sembla, comencem amb aquest playoff de la primera federació. Em sembla que tindrem més convidats del normal en aquesta tertúlia. Comencem pel Sabadell, que va jugar el partit d'anada davant del Real Madrid de Castilla. Recordo les queixes del Raül. Raül, 2-0, un resultat en el primer partit remuntable en el partit d'aquest divendres a la Nova Creu Alta.
2: Vaig estar a Madrid i les sensacions van ser molt dolentes, no? Vaig veure un equip bastant fos a nivell físic i que si el Madrid hagués volgut fer més mal ens hagués pogut fer 4 o 5 gols tranquil·lament, no? Aleshores, això és la part negativa. La part positiva, que un 2-0 remuntable, és a dir, el 2-0 li va al Sabadell per passar de ronda. Però clar, ara necessitem ja, com dirien els madridistes, l'espíritu de Juanito, 90 minuts en el Bernabéu són molt longo, no? Pues el mateix a la Nova Creu Alta, no? És a dir, que 90 minuts a la Nova Creu Alta són molt llargs, que s'ha de creure fins al final, i per mi el més important és els primers 60 minuts ficar un golet. Si tu en els primers 60 minuts fas un golet, els últims 30 pot passar de tot, però si al minut 75 necessites fer dos gols, serà difícil. I jo, sent realista, jo crec que el Madrid ens farà un gol, és a dir, jo crec que necessitarem 3 gols per passar de ronda.
0: O sigui, més complicat encara.
2: Jo ho veig difícil, perquè veig l'equip molt fos, és a dir, la sensació, espero equivocar-me i espero que sigui tot el contrari, però les sensacions que em va donar l'equip a Madrid van ser molt negatives.
0: Ja, veig que s'han posat a la venda les entrades per aquest partit, divendres a les 9 del vespre, eh?
2: Correcte.
0: Insistim.
2: I el soci ha de passar per caixa, és a dir, té un 50% de descompte a les entrades, si no m'equivoco són 10 euros als gols, 15 al lateral i 20 a la tribuna, i sense el 50% per la resta, no? Fins demà tenen privilegis als socis i ja s'havien agafat més de 4.500 entrades. Jo crec que...
0: Hi haurà ple?
2: No, jo crec que ple no, però jo crec que unes 7.000, 8.000 entrades segur. I a més, tenint la sort que tenim aquí, el divendres sembla ser que serà l'únic dia que plourà durant tota la setmana i el mes. Però bueno, així tenim el panorama.
0: Hi havia un altre enfrontament d'aquest playoff, el de l'Europa, amb el Celta Fortuna que jugava ahir.
2: Amb la Mel als Javis. Amb la Mel als Javis.
0: 1-0 gairebé fins al final i en una jugada, podríem dir que desafortunada, del porter de l'Europa, el Celta Fortuna va aconseguir la igualada.
1: El nom de l'equip va fer realitat, no?
0: El què?
1: Celta Fortuna, no?
0: És que se sent bastant malament, Miqui.
1: Va tenir certa fortuna, la veritat. s'ha de confessar, la veritat.
0: Ja, ja, però clar, si, si hem d'explicar l'acudit tres vegades, això és que no ens arriba, no ens ha arribat. Sí, va tenir...
1: No, l'Eduard està rient, o sigui, però com ells ho sap abans, ho digui, ja, clar, per això fa la lectura. Ja, però...
4: Ric, parla de l'acudit.
1: La veritat, molt injusta.
0: No ens entenem, no ens entenem. Entre l'Europa i el Centre d'Esport Sabadell, quines possibilitats hi veieu que els dos o un dels dos passi?
2: Quina versió vols? La del Raúl més coherent o la del Raúl Arlequinat?
1: El Dufandero.
0: La que et vingui més de gust, no sé.
2: Va, el Raúl Arlequinat diu que passem 3-0, va. I que l'Europa... jo veig molt difícil, perquè crec que anirà sense pressió, perquè la pressió la tindrà el Celta Fortuna. Mm. Que un gol de l'Europa és molt important, perquè ha de marcar. Sense marcar no pot passar. Però crec que el gol al 97 és dur. Però bueno, jo només espero una cosa, que un dels equips filials que no vagi a la final, perquè ara mateix anirien els quatre filials a la final de la Primera Federació, això no pot ser. Així que espero que el Sabadell intenti salvar el futbol espanyol una vegada més.
0: Que hi hagi una ventafocs, no? Entre...
2: Sí, és que ara mateix passaria el Castilla, el Villarreal, l'Atlético de Madrid i el Celta Fortuna. Sí. És a dir, que bueno,
0: pronòstic,
2: el futbol espanyol.
0: Algun pronòstic més, Eduard, tu?
3: Home, jo veient la trajectòria que han anat tenint els equips catalans històricament amb els play-offs, no hi confio gaire. O sigui, jo si hagués de dir alguna cosa de que quedaran tots dos eliminats.
0: Vaja. I tu, Miqui, apostes per un dels dos o els dos?
1: Jo ho veig molt, molt difícil per una raó. Si us doneu compte, moltes vegades es parla del potencial del grup català, de la segona federació i dels equips catalans de la primera, i després quan arriba un playoff costa moltíssim, no? El tant per cent de fets és molt alt. Per tant, jo espero, doncs, per la sort dels jugadors que puguin continuar la competició, però, com dèiem, en el cas del Sabadell, jo crec que el Sabadell, els equips de Ferran Costa arriben al tram final de la temporada fosa, ja ha passat amb més d'un equip, i jo crec que el Sabadell tenia una mica d'enginya per acabar la primera posició i en cas de play-off patir, i això el Raúl m'ho ratificarà. I després, per altra banda, l'Europa jo crec que estarà picat una mica, allò que diuen, no? amb el Garibé dintre el temps per veure si pot trencar aquest resultat injust que va arribar d'una manera molt lletja, no? A més amb una rada pròpia, no sé, jo crec que jo veig bastant magre, ho sento, però el tema dels filials del futbol quan s'acabi, jo crec que s'obrirà una nova etapa en el món del futbol.
0: Doncs a veure si hi ha sort i un dels dos pot passar. Anem a parlar de la final de la Champions, que es va endur l'equip que tenia pitjor porter, pel meu gust. Sí, home, arribes als penals i bueno, el porter és una peça clau, però clar, si tens jugadors que en comptes de xutar entre els tres pals te l'envien o el porter, podríem dir que en aquest cas seria un encert del porter, però te l'envia fora, doncs escolta, poca cosa a dir. Quan es va arribar als penals, jo no sé si vosaltres teniu clar qui passava i qui es quedava amb la mel als llavis, però vaja, en qualsevol cas, impressions sobre aquesta final de la Champions, la segona del PSG consecutiva amb Luis Enrique i la tercera de l'Asturià.
2: Jo, a mi el partit em va decebre, jo el vaig veure al tren de tornada i a mi em va semblar una de les pitjors finals de Champions que he vist en els últims anys, és a dir, diria des de la del, si no m'equivoco, la del Manchester City-Tottenham, que per mi va ser un bunyol important. No sé, és que no semblava ni al PSG ni a l'Arsenal, és a dir, semblaven dos equips que o que tenen molta por o estaven jugant d'una altra manera, però no em va semblar un partit de final de Champions. I després els penals jo creia que perdia l'Arsenal, bàsicament per això dels, com es diu en castellà, o els argentins, millor dit, el pecho frío, no? És a dir, jo crec que l'Arsenal quan va tirar Gabriel Magalhães l'últim penal, dic, buah, aquest el manda a Londres una altra vegada de tornada, no? I bueno, jo crec que els penals és sort i també controlar els teus nervis, i al final jo crec que el PSG després de la final de la Champions de l'altre any ja tenia una Champions i van jugar amb menys nervis que l'Arsenal, i que això es va notar bastant.
0: Ja.
1: Jo crec que la pilota la vas veure tu en l'AVE de tornada, Raül, perquè bé, digo, quin llançament, no? Però jo crec que us en recordareu que el dilluns passat comentàvem, no? que potser l'equip que tenia més pressió era el PSG, en el sentit que era un equip, doncs, que revalidava títol, i l'Arsenal ja havia aconseguit el títol de Lliga i potser, doncs, anava amb menys pressió, no? Jo crec que el primer error de tot va ser l'horari del partit, ara sí. No estem acostumats a aquest horari de tarda per una final de Champions, i jo crec que això desllueix una mica el que és la propera final de Champions. I això perquè ha passat amb un PSG Arsenal, això ha passat amb un rival català o espanyol a la final, i estaríem dient el mateix, no? Jo crec que amb massa respecte entre els dos equips, jo crec que el PSG i el Sendit tenia molt ben estudiat a l'Arsenal i sabia bueno, jo crec que són dos entrenadors que es coneixen molt, són dos entrenadors que saben com juguen.
0: S'entén bastant malament, Miqui, la teva intervenció, perquè si xerres molt ràpid s'ajunten totes les paraules i el so que ens arriba és soroll, pràcticament. No sé què podem fer amb aquesta línia.
1: A veure si ara m'escolteu millor.
0: Una mica millor, sí.
1: Vale. Deia que això, que jo crec que cap dels dos equips es va dedicar a jugar. Jo crec que el que va intentar és una mica desestabilitzar o desarticular una mica els equips, no? Jo crec que era una mica la idea del 32, que es coneixen moltíssim, i a partir d'aquí jo crec que va ser una mica el que es va veure. I jo crec que en el moment que el PSG va aconseguir l'empat, que era una mica el que buscava per poder forçar o per poder tenir alguna opció més, jo crec que ja es va convertir una mica en el favorit del partit. L'Arsenal va tenir, jo crec, que les opcions de deixar el PSG cao, no va ser capaç, i el PSG, quan va tenir la seva oportunitat, una vegada més Dembélé, doncs va aconseguir aquest títol, no? Que jo crec que deixa clar que Luis Enrique és un molt bon entrenador, i que els equips el fitxaven no perquè fos simpàtic, sinó perquè era un bon entrenador.
0: Mm-hmm. Eduard.
5: Home, per mi va ser una final realment decebedora, sobretot per part de l'Arsenal. O sigui, es va dedicar pràcticament a no jugar com un equip petit, com si fos la versió 2.0 de l'Atlètic de Madrid.
0: Mm-hmm.
5: Un equip que de 15 partits han guanyat 12 i n'empata 3, comptant el de la final, és a dir, no guanya el títol sense perdre cap partit, és cosa bastant estranya. Parlant del partit, a l'Arsenal crec que va fer 200 passades amb 120 i pico minuts que va durar el partit. Et dona la sensació, doncs, de que no van voler jugar. Van voler jugar una miqueta quan van patar el PSG a l'1-1, que van haver un parell o tres de jugades d'atac. Van sortir massa acollits, amb massa por, es van trobar amb un gol molt aviat. No van poder sentenciar, perquè la primera part va haver una ocasió molt clara que va treure el vostre amic, el Safonov, que és tan dolent, però va treure una pilota que era el 2-0, i després, doncs, realment l'Arsenal es veia que no podia. I arribant a la tanda de penals que comentàveu, jo sé que confiàvem a l'Arsenal més que res perquè totes les figures del PSG les van canviar,
0: sí.
5: I fent referència, doncs, a que el porter semblava que no n'aturaria cap, i no en va aturar cap perquè tots van anar fora, jo confiava en l'Arsenal, però noi, els dos que van fallar van xutar el penal de manera lamentable.
0: És...
5: I realment decebedor. I jo crec que oportunitat com aquesta que ha tingut l'Arsenal per quedar d'una vegada per totes campió de la Champions, li costarà potser uns altres 20 anys.
0: No sé si teniu la sensació que aquest Arsenal d'Arteta és és ben bé el Pupas anglès, no? És la versió britànica o anglesa de l'Atlètic de Madrid.
5: Jo volia comentar, perquè l'Arsenal jo crec que ha jugat 5 grans finals, dues de Champions i 3 de Recopa, i que jo recordi només va guanyar la Recopa del 94 contra el Parma. Va perdre contra el València l'any 70 i pico, per penals també. Va perdre amb el gol aquell del Naïm amb el Saragossa, i després ha perdut les dues finals de Champions, contra el Barça i contra el Paris Saint-Germain.
0: Ui, tenim una línia que ha desaparegut. Deu ser el Miqui. A veure si el podem recuperar. Oh, Eduard? O no? Aquí hem perdut?
2: Jo estic, eh?
0: No em diguis que hem perdut a tots, menys el Raül. Pues deu ser que també hem perdut a l'Eduard. O, Miqui, a veure, qui dels dos està encara en antena? No? No hi ha ningú més?
2: Cap és un mama, dos. Això, eh?
0: Va, escolta'm una cosa. Suposo que heu vist l'equip ideal que ha fet la UEFA després d'aquesta Champions. Sí. La selecció dels millors. I entre el, diríem que qui s'emporta el premi gros és el jugador del PSG, Kvaratskhelia.
2: Sí, Kvaratskhelia. Per mi ha sigut el millor jugador de la Champions, és a dir, des dels vuitens de final ha estat intervenint amb gol o assistències en tots els partits, no? Per mi el partit davant el Bayern de Múnich, que va ser una eliminatòria, per mi és de les més recordades dels últims anys, que va ser una oda al futbol, per mi va ser el millor, no? Per mi, si hagués de dir el meu top 3, jo diria Kvaratskhelia el número 1, Olise del Bayern el número 2 i Vitinha el número 3, que Vitinha va ser un dels jugadors que més em va decebre a la final de la Champions perquè no el vaig veure, no? Però a mi, Kvaratskhelia i Olise, per mi en són els jugadors de la temporada. Sí que Dembélé va marcar el gol de penal, etcètera, etcètera, però Dembélé no va aparèixer a la final, és a dir, per mi Kvaratskhelia va ser el millor i jo ara mateix crec que és el principal candidat a guanyar la Pilota d'Or i tot això d'aquesta temporada, però clar, amb aquest any tenim Mundial, ja sabem que amb els Mundials passen coses rares, no? Que com que Navarro guanyi una Pilota d'Or i aquestes coses, no? Però bueno, de l'11 titular em quedo amb Marcos Llorente, de lateral dret, que jo crec que és un premi molt merescut per Marcos Llorente, que crec que ha sigut un dels millors jugadors de l'Atlético Madrid, de la Lliga i també de la Champions, i després poc més, no? És a dir, perquè tens Nuno Mendes, que és un dels millors, per mi és el millor lateral a l'esquerra del món.
0: Trobes a faltar algú, en algun cas?
2: No, és
0: no
2: a dir, jo crec
0: a
2: que
0: ningú. És una
2: no, perquè crec que estan els quatre equips que han arribat a les semifinals, no? És a dir, potser diria algun Mbappé per màxim golejador i tal, però és que Mbappé el van fer fora a quarts de final, no?
0: Home, però si tampoc no va fer res.
2: Per això, és a dir, jo no... Jo crec que els 11 per a mi estan superbé.
0: Val. Tenim a l'Eduard i al Miqui, sí?
3: Sí, sí, sí.
0: Val. Eduard, de l'11 ideal que ha presentat la UEFA, algun comentari?
3: Home, jo Kvaratskhelia, o sigui, jo ja fa temps que soc un enamorat d'aquest jugador, ja quan jugàvem al Nàpols. Tothom fa referència a la Champions que ha fet aquest any, però recordeu també la Champions de l'any passat. El PSG el fitxa el gener del 2025, que ve del Nàpols. Ha jugat pràcticament 14 mesos, i en 14 mesos ha revolucionat l'atac del PSG. Vull dir, és un tros de jugador. Jo, per mi, molt millor que el Dembélé, infinitament. Vull dir, només cal veure com deia un dels companys a la semifinal contra el Bayern, va donar un recital, però és que no ve d'un partit. És un jugador que és molt constant, cada partit et fot la mateixa jugada, i quan agafa la pilota va directe a barraca.
0: Sí, vull dir,
3: per mi és el millor i candidat número 1 a Pilota d'Or.
0: Vinga, doncs tindrà un rival amb el seu company d'aquí.
3: I barato, que li va costar 70 milions, amb el PSG.
0: Mira, més barat, en teoria, que el Gordon. Què anava a dir, Miqui? Miqui? No tenim el Miqui?
3: Ha marxat, ja.
0: Ah, Miqui.
3: Sí, jo estic molt d'acord amb la valoració que ha fet el Raül abans de l'11, perquè jo crec que és una mica... el que s'obstinaríem, no? Perquè sempre sembla que aquí doncs, hi ha una mica com l'opinió experta, no? En aquest 11 i una de les coses que queda clara de tot plegat, no? D'aquesta Champions i fent una mica resum, és que Mbappé estaran recordant tota la seva vida d'haver marxat del PSG.
0: Mira, errors tothom en sí. Comet, però aquest havia... és molt clar.
3: Hi havia una portada al Marca, molt bona, són d'aquelles per emmarcar i recordar, que posava que tienes que venir al Madrid
0: per ganar una Champions. Em sona, sí. Crec recordar això.
3: Aquell Marca va que va deixar euros, marxar per algú seria.
0: El què?
3: Sí. Dic, si el Luis Enrique va deixar marxar, per algú seria.
0: Home, clar,
3: sí,
0: home. No?
3: Sí, totalment. Jo crec que aquella portada de Marca o aquell Marca val el mateix que val ara un sobre de promos d'aquest del Mundial, que s'han esgotat, doncs igual. Jo crec que s'ha revaloritzat aquella portada, déu-n'hi-do.
0: El capítol trist d'aquesta final de Champions és la celebració que ha tingut lloc a França, no només a París, sinó incidents s'han produït al voltant de 71 municipis, 900 detinguts, 219 persones ferides, 8 de les quals han estat greu, també gendarmes. Sempre es diu, s'ha de saber perdre, però és que hi ha qui encara no sap guanyar, no?
2: Jo crec que només hi ha una solució possible després del que ja va passar l'any passat, que aquest any tornés a passar. En cas que l'any que ve el PSG torni a estar en una final, crec que París ha de tenir un toque de queda i no poden sortir al carrer. És a dir, crec que és molt perillós. És a dir, que a París hi ha un problema, però és que no pot ser que hi hagin tants detinguts, tants ferits, una víctima mortal. És que això sembla que sigui el Call of Duty de la
0: consola. Però és un problema que hauríem de dir que res té a veure amb el futbol.
3: No, és un tema polític.
2: Totalment. És un tema polític. És a dir, és que tu veies les imatges i els vídeos i semblava allà que estava Harry Potter llançant encanteris i l'altre també. És a dir, és que abans de començar el partit ja s'estaven donant llenya. És a dir, és que aprofiten això per fer això.
3: És l'excusa, no?, el que diem sempre dels violents del futbol, que aprofiten aquesta excusa. Jo crec que aquí és un tema polític i si us doneu compte una mica, si avui feu valoració de tot el que ha passat a nivell polític a, per exemple, a Espanya, o sigui, quan al país, us feu una mica la idea del perquè d'aquest problema que hi ha a França, no? Perquè moltes vegades es parla, no? No, o sigui, avui ja s'ha utilitzat la paraula com que des de diferents partits o el govern que hi ha actualment, que vol que això passi també a Espanya com està passant a França. O sigui, jo crec que s'utilitza d'una manera molt lletja el futbol. El futbol és un esport, és una festa i clar, estem parlant fins i tot que tot això passa amb l'equip que guanya, encara fa que sigui més greu.
0: Sí,
3: perquè
0: dius,
3: si és l'equip que perd, és greu, però dius, però clar, quan l'equip guanya, dius, mare meva...
0: És un instrument per justificar algunes accions.
5: És la violència per la violència.
0: Exacte.
3: Correcte.
5: I espereu-vos, ara que comença el Mundial, no sé quin país li tocarà, però tant si guanyen com si perden, merder, n'hi haurà qualsevol altre país, i França torna a ser candidat número 1 a sortir a les portades.
3: Bueno, i tres països diferents, clar, imagineu-vos, Canadà, Mèxic i Estats Units, tots amb les seves idees i situacions, no? O sigui, que veurem, perquè esperem que no passi res, però jo crec que estem avisats,
0: Deixeu-me que...
5: I França és bastant reincident amb aquests incidents, vull dir, a nivell societari, França és un país conflictiu. No entrarem més detalls,
0: és un polvorí.
2: Vam veure la final del Madrid de Saint Etienne, tot el que va haver-hi, és a dir, el Madrid-Liverpool, si no m'equivoco, a Saint Etienne, que va començar 30-40 minuts tard perquè s'estaven zurrant allà fora. És a dir, és que crec que França té un problema i la FIFA i la UEFA han de ser conscients del que allà. És a dir, perquè al final qui de nosaltres aniria a una final allà? És a dir, és que ara mateix allò és un polvorín. Com
5: jo vull fer un apunt, i a més a més l'afició del PSG són extremadament violents. Nosaltres ho hem viscut aquí a Barcelona perquè hem jugat moltes vegades amb el PSG, tant al Camp Nou com a Montjuïc, i són realment uns gamberros, o sigui, per no dir una altra paraula, vull dir, gent que no hauria d'estar en un camp de futbol.
3: Jo avui el que m'emporto és l'Eduard Pomares com a analista política. Això ja és, ja m'ho emporto per tota la setmana.
5: Vaja,
3: jo com a tertulià...
5: Vull donar el salt a la política, però no m'acabes de deixar.
3: No, el Partido Gurú, tu. Mira, ja tenis...
0: Partido Gurú.
5: Sí, Partido Gurú, vale, m'apunto.
0: Molt bé, molt ràpidament, fem un... traiem el cap al tema de la campanya a la presidencial del Madrid. Ho dic perquè ja han sortit alguns noms, veiem el Florentino Pérez fer coses que no ha fet en no sé quants anys, com anar a veure un partit del femení i fer-se fotos amb la gent. Us manteniu en la vostra aposta per Florentino? No veieu cap possibilitat de canvi?
3: No,
2: tot el que no és...
5: Cap ni una.
2: Tot el que... Digues.
6: No, no, que jo no veig cap possibilitat de canvi, o sigui, el Florentino ho té guanyat abans de començar. No, no li caldrà ni manipular res, vull dir, té el suficient poders fàctics amb tot el món polític i empresarial i de tot, com perquè a l'altre no pugui fer res.
2: No, tot el que no sigui un 80-20 seria una sorpresa.
3: Correcte,
6: sí, no,
3: totalment d'acord.
6: I tant.
0: O sigui que l'altre ja pot cantar missa i anar presentant Rodris i companyia.
6: L'altre ja pot tornar a Mèxic, a veure el Mundial.
2: Però és a dir, si Riquelme treu un 30 o un 40% de vots, per mi seria una derrota de Florentino, perquè sí, això significaria que una persona que s'ha presentat una candidatura que l'ha feta en una setmana o dues setmanes està a punt de guanyar Florentino, que Florentino només està fent el discurs de mira el legado, no? El legado. Quan els últims dos anys del Madrid han sigut entre lamentables i penosos.
3: Jo crec que l'Enrique Riquelme aquest l'únic que pot fer és ser president de l'associació de veïns aquesta que es queixa del soroll del Bernabéu. És l'únic que té a prop.
6: Pels concerts.
0: Poca broma, perquè si aquest jove candidat acaba perdent aquestes eleccions, que és molt possible, haurà ja tret la poteta de cara a una pròxima convocatòria, clar.
3: Sí, és el futur. Penseu-vos que el primer Florentino Pérez va perdre les primeres eleccions. O sigui, Florentino Pérez, quan es va presentar a les eleccions del Madrid, era la segona vegada que ho feia, la primera va perdre. O sigui que... cuidao, que jo crec que aquest ha tret el cap.
6: I quan, la primera vegada que va sortir el Florentino, recordo que va sortir per l'òrdago que va fer amb tots els socis, perquè va ser quan va fitxar amb el Figo, que va dir, si el Figo no ve al Barça, pago els abonos de tots els socis del Madrid.
3: Veus, això amb Núñez no hagués passat. Perquè no hagués pagat res...
6: Exacte.
0: Senyors, ho hem de deixar aquí. Ens hem deixat molta matèria per comentar, però tindrem oportunitat a la setmana.
7: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRAT.
9: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
10: I així,
9: gener,
10: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
12: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
13: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Són les 5.
10: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
9: Bona tarda, per a Luis Rodríguez Alonso. El professorat vota des d'avui dilluns i avala el preacord al qual va arribar el sindicat majoritari USTEC amb el Departament d'Educació divendres passat. La consulta oberta fins dijous contempla que, en cas que s'imposi el no, es comprometin a fer vagues necessàries fins a finals de curs. La consulta serà unitària i s'enviarà al correu corporatiu dels professionals de l'educació i estarà activa des de les 12 de migdia d'avui i fins a les 12 també del dijous. El preacord arriba després de 8 jornades de negociacions. Els Comuns han celebrat la seva tradicional paellada popular al Parc Nou, on s'han reunit militants i polítics com la diputada dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. A la trobada s'han abordat qüestions d'actualitat política i també s'han marcat els objectius de cara al proper cicle electoral. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, ha reivindicat la tasca del govern municipal i, de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, ha instat a treballar per aturar el creixement de la dreta.
11: El que no farem, no podem fer, és deixar que aquesta gent que està intentant extendre la política de l'odi, no podem deixar que avanci.
9: En aquest mateix sentit, el ministre Ernest Urtasun ha definit els comicis 2027 com un dels principals reptes del partit. 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa del Baix Llobregat s'han citat a la plaça Catalunya per participar en una nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat. Una jornada que té l'objectiu de donar visibilitat a projectes relacionats amb l'habitatge, l'alimentació, la sostenibilitat i, entre d'altres. Escoltem a Juan Carlos Moreno, tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic.
12: El nostre ajuntament, el nostre municipi, tenim la sort de que sigui de ser referent, no?, en aquest tipus d'economia. Tenim aquesta sort perquè tenim moltes entitats i moltes cooperatives que són d'aquí, que són natives, que són de la nostra ciutat, i també per una aposta ferma que fem política. I no només tenim moltes, sinó que també tenim incubadores, com pot ser NIU, que doncs ajuden a que surtin més.
9: Paral·lelament, en aquest mateix espai s'ha celebrat la 37a edició de la Festa del Prat al Món, en la qual s'ha celebrat diverses activitats, com una de percussió inclusiva a càrrec de l'alumnat de l'Escola d'Arts en Viu i l'Institut Rosa Ribas i Parell.
10: Esports.
9: I als esports, el Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens a segona federació després de guanyar contra el Club Bàsquet Puerto Sagunto en el tercer partit de la segona fase de grup. Els Matalava han fet 3 de 3, assolint l'ascens per la via ràpida. D'altra banda, la Prat ha estat la nota negativa del cap de setmana amb l'eliminació contra el Sant Mauro en la tanda de penals. Els de Vilajoana, que afrontaven la Torrada amb l'avantatge d'un gol, han perdut 1-2 durant els 90 minuts i no han estat capaços de desempatar l'eliminatòria. Els Matalava encara tenen la possibilitat de pujar a tercera si Pobla guanya el seu playoff i Cornellà o Badalona aconsegueix l'ascens a segona federació. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: 5 de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dilluns. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hores serà la P7 i a 3 quilòmetres de retenció Mont-roig del Camp en sentit Barcelona per un turisme amb remolc avariat que ja s'ha pogut retirar. També hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barola del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, la mateixa autopista P7. A la C15 hi ha un carrer tallat a Sant Pere de Ribes en sentit Vilafranca del Penedès per un camió avariat i això provoca un quilòmetre de cua. A la C55 hi ha 2 quilòmetres de retenció entre Esparreguera i Monistrol de Montserrat en sentit Manresa per un accident. A la B30 hi ha cua de Cerdanyola-Barberà en sentit nord. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha cua a la Roca del Vallès i Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt hi ha lentitud i aturades entre Diagonal i Horta en sentit Besòs i lentitud al nus de Trinitat de la Via Júlia en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià de Besòs a Pastor en sentit nus de la Trinitat, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

El sabadellenc Abby Jackley publica Silence, un disc passat pels sedars de la intel·ligència artificial. L'escoltem a ell i a la seva música amb la Núria García.

0: Avui us descobrim el projecte musical d'Abli Jacli, darrere del qual hi ha el sabadellenc Abraham González. Fa pocs dies que ha publicat l'àlbum Solens, que inclou temes escrits durant més de dues dècades a cavall d'estils com el soul clàssic, el gospel i el funk. De fet, us podeu fer una idea perquè l'estem escoltant de fons. Molt bon dia, Abraham.
1: Hola, bon dia.
0: Felicitats, sobretot, primer, per aquest so tan agradable.
1: Sí, la veritat és que he expressat finalment el que jo volia fer.
0: Abli Jacli, què és aquest projecte exactament, Abraham?
1: Vale, aquest projecte no ha nascut ara. O sigui, aquest projecte s'ha anat fent durant més de 20 anys. Vale? Fa 20 anys vaig començar a fer maquetes, cançons, perquè volia fer aquest projecte precisament. El que passa que les discogràfiques no volien això. Volien algo més fresc pel moment, cançons tipus dance, tipus electrolatino del moment. Vale, eren cançons més, llavors vaig modificar les cançons per fer-les adaptar en el moment, i ara el que he tornat a fer és deconstruir-les i tornar-les a passar a el que tenien de ser d'un origen.
0: Quan decideixes fer aquest pas de dir, mira, jo això és el que vull fer, ho lluito, ho treballo i ara veu la llum amb aquest disc?
1: Perquè ara ha arribat el moment que ja no depenc d'una discogràfica, no depenc d'una pressió, de res. Ara depèn de mi, de voler treure el que realment volia treure en el seu moment, i ara tinc els medis, l'experiència, ho tinc tot per poder-ho treure ara.
0: Com s'ha gestat aquest disc?
1: S'ha gestat? Pues s'ha gestat a través d'emocions. Les lletres s'han anat escrivint al llarg del temps, pues amb vivències, com la cançó del meu amic, no? Un amic que sempre ha estat aquí. Inclús hi ha una cançó dedicada al meu gat. Vale? Hi ha cançons que està dedicada, pues, a l'ajuda cap a la gent, com per prendre millors decisions. D'aquí també surt una mica el nom del disc, que la cançó Soulen sí que és inèdita, que aquesta no l'havia fet abans, l'he fet expressament pel disc, que és del soul, vale? L'ànima, i Soulens, l'essència, vale? Llavors cap aquí anem.
0: Per tant, són cançons amb ànima.
1: Sí, totes. Totes les he mirat de dalt a baix, totes he intentat que diguin alguna cosa, que li puguin ajudar a algú amb qualsevol dels temes, i bueno, aquí és Soulens.
0: I per què tries aquests estils? El soul, el gospel, el funk?
1: A tot això ve de perquè jo de petit em va influenciar molt veure per primera vegada Michael Jackson a la tele, i després escoltar la seva música. Té cançons com Man in the Mirror, Keep the Face, vale? Tot, Will You Be There, que també tenen moltes cançons gospel. A més vaig fer un viatge a Nova York, vaig anar a Harlem i vaig veure una missa gospel també, i em va impactar molt. Llavors, a partir d'aquí, clar, sempre m'ha agradat molt el pop, el funk, el soul, el rhythm and blues, tota aquesta música. Tot i que tot el meu passat no té res a veure amb això, però sí que podeu trobar inclús a YouTube, a dia d'avui, o alguna de les cançons com la que, no sé si la posarem després, que és la de No More Crimes. Aquesta ja era una cançó pop, estil una mica a Michael Jackson, tota aquesta gent de l'època. Doncs ara torna reeditada com realment jo volia que fos.
0: Uh-huh. Perquè aquestes cançons que tu dius que vas escriure durant aquests últims 20 anys, eren escrites per tu, per altres artistes? Com ho feies?
1: No, totes estan escrites per mi. Sí que és veritat que la primera època, No More Crimes, es va involucrar, pues, bastanta més gent, un guitarrista bastant potent d'aquí Sabadell, un altre lletrista, vale? Músic, productor, Juan Francisco, que, bueno, és un old school, és una persona ja d'una certa edat, que té moltes nocions de l'aula, vale? És un músic de la baix. Em va ajudar molt a construir. Jo feia la maqueta i ell me feia els arreglos en aquell moment. Estic parlant de fa més de 15 anys. Llavors, tot això, pues, va tindre una ajuda en alguns dels temes. Don't Kill the World també és una altra cançó que podeu trobar a YouTube actualment, que escoltareu la versió original, i ara quan surti el... Bueno, ara ha sortit el disc ja, podeu escoltar la nova.
0: Uh-huh. La nova versió. Aquestes cançons, tenies més discos prèviament? Com ha estat la teva faceta artística abans d'aquest disc?
1: Pues bueno, ha sigut cançons com, per exemple, tot el tema aquest de jo estava de discjockey al Bora Bora i altres uh-huh. discoteques, vale? Doncs clar, tot anava girant entorn aquí, disco estrella, amb una cançó que es deia Latin Waves, Suavecito. Va sortir diverses cançons de l'estil, pues, en diferents recopilatoris, Blanco y Negro, Roster, també...
0: Les noves generacions no sé si se'n recordaran d'això, d'aquests recopilatoris que, vaja, els que tenim ja una edat, diguéssim, sí. A cada estiu havíem de fitxar, comprant algun d'aquests
1: sí,
0: discos.
1: Sí, el disco estrellà abans era, vamos, mítico, cada estiu s'esperava. Sí, clar, sí, clar. Quina és la cançó de l'estiu, no?
0: La cançó de l'estiu. Ara això s'ha perdut una mica?
1: Sí, ara s'ha perdut perquè ara és la cançó del TikTok o la cançó de l'Instagram, que ja no és una cançó sencera, són 15 segons. Llavors, jo sé que estic lluitant contra això. De fet, l'àlbum Soulens va tot el contrari a això, tot i que estarà a TikTok, estarà a Instagram, estarà tot arreu, perquè avui en dia totes les plataformes ho promocionen tot, vale? Però la idea d'avui en dia és agafar un take. D'aquest take potser tu coneixes la cançó, ja no és per un recopilatori, ja no és per un... Mira aquest àlbum, vas a una botiga de discos. És perquè et veus un vídeo amb un ball o amb, una... amb un challenge o algo i et ve la cançó. Llavors d'aquí la gent la descobreix, però moltes vegades ni tan sols escolta la cançó sencera.
0: Tu em deies, han estat cançons escrites durant molt de temps, però ara realment s'han fet com jo volia que fossin des d'un bon inici. Clar, hem de dir que tu no cantes, tu no poses la veu, o sí?
1: Sí, si escolteu els temes originals, sóc jo. Vale, en els temes nous, sóc jo amb modificacions i terceres veus. Vale? Avui en dia la tecnologia et permeteix fer variacions. Ho fan a les pel·lícules, ho fan al cine, ho fan a les sèries, també ho fan a la música, i actualment cantants molt potents també ho fan. Bueno, sense anar més lluny, l'autotune, tothom el coneix. Pues és un pas més cap en, és una evolució més forta que l'autotune, vale? Que és que no es noti que això està fet amb una màquina. El que passa que ja no és el que estàs venent, sinó jo parlo més de la idea, que és el que tu vols transmetre. Clar, tothom tenim limitacions. Jo no puc tocar la bateria com un bateria, no puc tocar la guitarra com un guitarrista, vale? No puc cantar com un cantant de gospel. He anat a classes de canto, he fet solfeig, ho he fet tot, però no pot ser bo en tot, vale? Ni tan sols Michael Jackson podia tocar els instruments a nivell del que li sonava, vale? Sí que feia coros, sí que feia veus, sí que feia moltes coses, i pràcticament no feia arreglos perquè en aquella època no hi havia màquines per fer això, que d'aquí ve aquell talent que això no es repetirà, perquè avui en dia tots tenim un avantatge, cineastes, productors, inclús la ràdio, tothom tenim ajudes.
0: La tecnologia ens ha facilitat la vida.
1: Clar, ho tenim tot més ràpid, més, no hem d'invertir tantes hores, vale? No has de rebobinar una cinta, ara li dones un botó i ja tens un MP3 sonant, vale? Tot ha canviat. Doncs jo he aprofitat tota la meva base, el know-how que et portava de la vella escola, sàpiguer composar totes les cançons tals composades, pues, tradicionals, vale? Sí, igual que sempre. L'únic que sí que és veritat que en aquest disc, pues, he invertit hores d'estudi per poder portar-ho això a un nivell que jo volia. Que hi ha dos camins. Una, gastes una pasta i comences a contractar gent com Boig i a llogar sales i orquestes i tot. O dos, investigues, li fiques temps i trobes la manera de fer el mateix però amb simulació, per així dir-ho. L'únic que el resultat final serà exactament el mateix, que al final és el que es busca. Tu quan veus Star Wars no veus una nau que l'han fet volar realment. Tu veus la pel·lícula, tens el sentiment final, o inclús en pel·lícules que no notaries que estan a la platja i no estan a la platja, estan en un plató. Però no és, lo important no és com ho han fet, sinó el missatge que vols donar. I aquí és on arriba el Soulens, que és un missatge que vull donar a través d'una música que s'ha creat, vale, originalment com se'l feia de tota la vida, però clar, amb els arreglos que han permès...

0: Vale, hi havia molta gent que em van donar, pues, després d'haver fet solfeig de més petit aquí a Sabadell, pues, tot després, sí que és veritat que a partir d'aquí ja em vaig desenganxar de tot, perquè em vaig dedicar més a la faceta de jockey, anar a punxar no només a Bora Bora, també he estat a Dubai, a Doha, a Alemanya, vale? I tot era, pues, una mica, per sort allà era una mica més rotllo el que a mi m'agrada. Ara actualment faig alguns tardeos, que la música també és més de la que a mi m'agrada. Puc ficar des d'un Bruno Mars, un Michael Jackson, puc ficar altres músiques, o dance, Gigi D'Agostino, una mica el que vaig viure jo a l'adolescència. I ja m'he deslligat una mica del latineo puro i duro, vale? I és perquè he arribat ara a, crec que a una edat que vull fer el que jo vull.
1: I com ha estat a fer aquest camí? Què t'ha remogut per dins?
0: Que m'ha remogut? Pues moltes coses, perquè a la vida et passen moltes coses, bones i dolentes. A la vida et passa, pues, tens una família, van desapareixent, tens un animal, van desapareixent, tens amics, van desapareixent, però això no vol dir que s'acabi tot, també hi ha altres sortides. Vale? Llavors d'aquí, pues, agafo tot això i he fet una cançó per cada tema.
1: Per cada cançons inclou el disc?
0: 19.
1: 19 cançons.
0: Vale? Sí, 19. Aquestes 19 cançons, pues, totes porten una temàtica totalment diferent una de l'altra, però totes porten un mateix camí, que és, pues, donar una ajuda, tot i que estan en anglès, però clar, jo faré, ara estic treballant en la web, que ficaré les cançons, ficaré les lírics, les lletres, i també traduïdes al castellà i al català, perquè tothom pugui veure, pues, què diu la cançó. No? Que no...
1: Perquè és una decisió des del principi escriure les lletres en anglès? Et surt?
0: Pues mira, precisament per això, perquè tothom que m'agradava cantava en anglès, vale? Llavors, quan ho feia en castellà, que era l'idioma més comú, segon idioma més comú, trobava que li faltava, no sé, no era el mateix, no? M'imagino que és com veure una pel·lícula en versió original que a la gent li apassiona per veure l'actuació tal, i després tens la versió doblada, per molt ben doblada que estigui, pues no sé, un Jim Carrey és impossible, no? Ara la nova pel·lícula de Michael Jackson, tothom diu, ves a veure-la original, vale? Jo l'he vist traduïda, pues ara la vull veure original. Per què? Pues no sé, la música, crec que aquest tema és com si volguessis fer un flamenco en anglès, pues no crec que tinguis el mateix punch.
1: On podem trobar aquests 19 temes?
0: Ara els podeu trobar, pues, a Amazon, a iTunes, a Spotify, i bueno, totes les principals plataformes. M'han dit que sortiran en una borrada de plataformes, moltes que ni tan sols coneixo, i allà es podrà comprar les que són iTunes, Amazon i no sé si alguna més. Allà es podrà comprar el disc sencer, i si no, doncs tindràs l'streaming, que com Spotify, que allà, doncs, ho escoltes i ja està.
1: Quina acollida esperes d'aquest disc?
0: Bueno, l'acollida espero que a la gent li agradi, no tinc cap pretensió, perquè et dic que això ha sortit com una cosa que m'havia de néixer de mi, ho he donat al món i realment m'ho he fet per mi només. Ara, si a la gent li agrada, això impacta, apareix a llistes de Spotify, es fa viral, o, pues mira, benvingut sigui, però més que res això ha sigut com un bebè que he tret per mi, perquè ho pugui gaudir tothom.
1: M'imagino que ara, diguéssim, digeriràs d'alguna manera, pairàs aquest disc, no?, que t'ha costat, diguéssim, aquests anyets a fer-lo, però tens altres projectes en ment?
0: Sí, ara depenent com vagi aquest, pues seguiré explorant i amb coses noves. Encara tinc maquetes que no he tret, moltes idees, cançons que potser duran un minut, saps?, però que estan allà en pleno desarrollo i estan abandonades de moment. Pues veurem si fem una segona part. Solens dos, depèn, a veure quina acollida té, si el missatge arriba a la gent, si li agraden les lletres, si li agrada la música en si, si neixen més projectes a partir d'aquí, perquè això també, tot i que no es podria fer ara per mi amb veu real, sí que es podria fer un espectacle, pues, més visual, posar unes pantalles, posar uns grups de coros, vale? Fer unes imatges, un espectacle visual, una mica el que feia ja Michel Jarre. Saps que tothom recorda els shows amb làser, vale? Aquí es buscaria una altra fórmula, però seria
1: una mica més una performance, no?
0: Seria més una performance, sí, es podria fer un concert, però seria més una performance, més que un solista agafar una guitarra i sentar-se. Crec que l'art es pot fer de moltes maneres, igual que tenim amb les pel·lícules el mateix, sense ficció, que surten bitxos, que això no es podia fer a la vida real perquè no existen, és 3D, però no vol dir que es pugui disfrutar una pel·lícula. I en canvi, si hi ha actors, que són pel·lícules més reals, que tens a l'actor, que després tu el pots veure a la vida real i el pots conèixer i pots parlar amb ell, tot i que després

0: pues serà d'una manera, serà d'una altra, no serà el personatge. Pues això és una mica la meva història amb Soulless. Es pot fer a la realitat? Sí. Com? D'una altra manera.
1: En tot cas, l'Abraham González ens ha buidat la seva ànima aquí avui a Ràdio Sabadell per explicar-nos aquest projecte, Bijacli, amb aquest disc Solens, publicat el 30 d'abril. Gràcies per acompanyar-nos, molts èxits, i aquí com a mínim estarem per donar aquesta altaveu i a veure si arriba ben lluny aquesta música.
0: Doncs moltes gràcies per l'oportunitat, i sempre recordaré la primera entrevista de Solens, que ha sigut aquí a Ràdio Sabadell, i moltes gràcies.

0: plegats ens n'anem fins a Badalona perquè la pastisseria Fontisi és un dels negocis de referència de la ciutat pel que fa a la rebosteria. Des de les seves tradicionals tartes Fontisi, els tornemis típics badalonins o la gran varietat de pastissos que ofereixen aquest negoci fundat l'any 1965 per Isidre Font, ha crescut en producció i oferta durant els darrers anys. En parlem amb l'Alba Belmonte, que és l'encarregada de comunicació. Aquí ja tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb l'Alba Belmonte, encarregada de comunicació de la pastisseria Fontisi. Què tal, Alba? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, Alba, com descriuries la pastisseria Fontisi?
2: Bueno, és una pastisseria de tota la vida, que va obrir les seves portes al 1965 a Badalona, i a dia d'avui continuem tenint aquesta ànima de barri, no? Des del 1965.
1: Per tant, un local, un negoci completament arrelat al barri de Pep Ventura, si no m'equivoco.
2: Sí, nosaltres en realitat fins a l'any 2020 vam estar a Miquel Servet, i és el 2020 quan vam decidir canviar-nos a plaça Pep Ventura, on estem ara.
1: Quins productes ofereix la pastisseria Fontisi?
2: De tots els productes que elaborem nosaltres, com la tarta Fontisi, que és coneguda per tothom, no? Són coneguts per aquest producte en particular, però després també elaborem el que són els tornemis, de diferents gustos, no només el de crema, croissants, i després també fem moltíssims pastissos de tot tipus.
1: Després parlarem d'aquest pastís Fontisi, que és el més característic del negoci, però quins són els productes més venuts? És aquest pastís Fontisi o teniu d'altres que creïs que tenen molta sortida?
2: Bueno, pues tant la tarta Fontisi, que nosaltres li diem així, tot i que sigui en català, li diem tarta Fontisi, vam deixar un temps de fer-la i només es feia sota encàrrec, i vam veure que la gent venia des de lluny a comprar-la, no? I no se la trobava, i vam dir que la recuperava, i a la setmana venem tranquil·lament unes 50 tartes d'aquestes, però és veritat que ve moltíssima gent a comprar també a granel tot el que són els croissants, els tornemis i pastissos de tot tipus. És que no acabaria de dir-te.
1: Sí, per tant, el pastís és el plat estrella, diguem, el producte més venut de la pastisseria. I a tu personalment, què és el que més t'agrada de la pastisseria, tant pel que fa al producte com per qualsevol altre aspecte?
2: Bueno, a mi el que més m'agrada, hi ha unes magdalenes que fan cada dimecres, dijous, divendres, d'oli d'oliva, que estan boníssimes, estan molt bones, i és un producte que m'agrada molt perquè també m'agraden les coses bastant senzilles, però jo crec que tot està molt bo, i també és xulo el fet que tenim productes de tota Espanya. Llavors, per exemple, són molt famosos els piononos, que la gent que és de Granada els coneix molt bé, i és un producte que portem directament d'allà, que el fa un obrador d'allà, de Granada, i ve molta gent també a buscar-los.
1: Ui, sí, jo els vaig provar. Quan vaig estar a Granada estan molt bons, sí. I com és que teniu productes de tot Espanya?
2: Bueno, perquè nosaltres és un model de negoci pel que vam apostar des de fa molts anys, l'any 2000, quan nosaltres vam agafar la pastisseria que va obrir Isidre Font, no?, en el seu moment, i nosaltres vam decidir que volíem portar també tot aquest tipus de productes de fora de Catalunya, perquè ens ho demanen. Hi ha molt de públic que vol altres productes que no siguin només els que elaborem nosaltres o el que trobes a una pastisseria d'aquí, no?, de Catalunya. I continuen demanant moltes cosetes, les galetes de pueblo, els polvorons, moltíssimes coses.
1: I tot això ho feu per encàrrec, o de normal ja teniu aquests productes i els podeu oferir vosaltres?
2: Els tenim sempre. Nosaltres tenim cada setmana, ens arriben les comandes d'arreu d'Espanya, i nosaltres les tenim per vendre. No cal reservar-les.
1: D'acord, sí, això és el que volia preguntar, bàsicament. I pels productes que feu vosaltres mateixos, ara has comentat que, per exemple, les magdalenes les feu els dimecres, si no m'equivoco, que havies dit. Hi ha productes que feu en dies concrets, o de normal els productes que feu els teniu cada dia?
2: De normal els tenim cada dia, però és veritat que, per exemple, Ens vam acostumar una mica també al públic que ja ho sap, i ve especialment dimecres, dijous i divendres, i el cap de setmana fem més pastissos. Però bueno, entre setmana també és un canvi també de manera de comprar, no? Que tenen els clients i ens hem adaptat. Llavors va una mica demanda, el que ens van demanant pues és el que anem fent, i vam veure que dilluns, dimarts, les magdalenes en concret pues no es demanaven tant, pues bueno, pues fent dimecres, i la gent a més sap més o menys els horaris que fem la fornada i ve per menjar-se les calentetes.
1: Sí. Teniu, per tant, obrador propi al mateix local?
2: Sí, tenim al mateix local un petit obrador, i després a Miquel Servet, el que deia abans, que era l'establiment antic, allà també tenim un altre obrador. I allà és on es fan més els pastissos, perquè, bueno, per la necessitat d'espai, bàsicament. Clar.
1: I quins torns feu en quant a personal? Vull dir, els obradors, no sé si obren de matinada per fer tota la producció, la pastisseria està oberta durant tot el dia, hi ha alguns dies que descanseu, diumenges, dilluns...
2: La pastisseria està oberta tots els dies. Llavors, obrim de dilluns a divendres de 8 a 8 i després al cap de setmana sí que fem només torn de matí de 8 a 2.
1: D'acord.
2: Tant dissabte com diumenge. I l'obrador tots els dies. I també comencen molt d'hora. Comencen a les 6, 7, depèn el dia, i fins a les 3, més o menys.
1: Hi ha alguna època de l'any concreta en què tingueu especialment molt volum de feina?
2: Sí, clar. Mira, ara ja estem preparades per les coques de Sant Joan. Ostres, per exemple.
1: Clar. Sí.
2: Les coques de Sant Joan, els tortells de Reis, els panellets, i cada cop més també les campanyes petites com el Dia de la Mare, el Dia del Pare, tot això ha crescut moltíssim en els últims anys, i són èpoques... O sigui, al final acaba sent molt fort tot l'any, perquè també amb les mones... Tot això, o sigui, estem sempre treballant molt.
1: Com que ens agrada celebrar tant, imagino que les pastisseries també ho agraïu, no, això?
2: Sí. I... Antigament, de fet, no obríem diumenges.
1: Però
2: també era una cosa que ens demanaven els nostres clients, i vam decidir pues, fer-ho, i pues, al final també contractar més persones, no? O sigui, nosaltres parlem d'un equip de 10 persones, que no són poques.
1: Sí, no? I per ser un negoci del barri ja és prou plantilla.
2: Sí.
1: Imagino que al llarg dels anys, bueno, ho has comentat abans, que des del 2000 porteu productes d'arreu d'Espanya, però més enllà d'aquests tipus de productes, al llarg dels anys imagino que, com a tots els negocis de pastisseria, la gent us ha anat demanant doncs, altres tipus de productes que potser no produïeu vosaltres. Hi ha algun producte, alguns croissants, cookies, algun tipus de pastís que heu anat introduint en els últims anys a la vostra oferta?
2: Sí, o sigui, de fet hem hagut de canviar també, o sigui, tenim tota la pastisseria, diguem-ne, clàssica, no? El Maxini, típic, però també hem introduït una sèrie de productes enfocats una mica en un públic una mica més jove, com pastissos de pisos, que li diem, que som... Tenim Kinder, tenim de festucs hem fet, tenim igualment sempre Kinder, Oreo, Nutella, un tipus de sabors i un tipus de pastís diferent.
1: Sí.
2: També hem introduït les cookies, no ens acaba d'agradar com... Bueno, estem encara veient com fem el cinnamon roll, perquè està molt bo, però volem que sigui millor. I llavors estem allà introduint-lo, el pastís de formatge... Bueno, clar, hem d'anar incorporant cosetes noves.
1: I que a més són productes que en els últims anys, tots aquests que comentaves, s'han anat posant molt de moda arreu d'aquí, de Catalunya.
2: Sí,
1: una cosa que no ha canviat, però, és com comentaven al principi, la tarta Fontisi, que el feu des que va obrir la pastisseria. Per qui ens escolti i no conegui aquesta tarta, de què està feta?
2: Pues en realitat és una tarta molt senzilla, que està formada per... És un pa de pessic, després té la margarina, tot i que els clients i fins i tot nosaltres mateixes li diem mantequilla, però no és mantequilla, és margarina, és vegetal. Després tenim també un altre pa de pessic de xocolata, després més margarina i un altre pa de pessic i sucre per sobre.
1: D'acord.
2: I bueno, es venen, hi ha diferents formats, el tamany gran, que es ven moltíssim, de 2 quilos, i després aquí pues, hi ha 1 quilo, mig quilo i un quart. I la veritat és que cada setmana es venen moltes tartes.
1: Creus que és el producte que us defineix i que us diferencia?
2: Bueno, és un d'ells, sí, sí, sí. Un altre seria el tema dels tornemis.
1: D'acord.
2: Seria l'altre producte, però són coneguts per la tarta Fontisi, que és com va començar la pastisseria.
1: I com és que, abans ho has dit, que durant una època vau deixar de fer-ne?
2: Pues una mica perquè quan arribaven les campanyes era impossible. Era impossible fer-ho tot, no? Llavors ja ens agradaria poder sempre elaborar tots els productes tots els dies, no? I en aquell moment no es podia i ara a poc a poc ho hem anat aconseguint per aquesta implementació de personal, no? Llavors, clar, la tarta Fontisi, què passava? Que veiem que cada cop menys persones la demanaven, llavors menys la produïes, però clar, com no l'elaboràvem i ningú la veia, pues pensaven que no la teníem i bueno, és un peix que se muerde la cola,
1: clar,
2: no?
1: Clar, diu?
2: I vam decidir pues, a nivell de, online tenim la fontisi.com que es pot comprar també i la vam posar allà i també a la botiga, cada dia la teníem cada dia i es van incrementant les ventes dia a dia, la gent ja ho sap que la tenim.
1: Clar. I té molta sortida, ho has dit que en veneu molts, sí. Més o menys quants en veneu a l'any de tartes Fontisi?
2: Uf, doncs no he fet el càlcul mai, la veritat.
1: Però té sortida, no? Que és el que m'importa.
2: Sí, sí, calcular pues, això, unes 50-60 tartes senceres, que després això, que són senceres, no tothom se la porta sencera, o sigui que hi ha bastant gent, jo què sé, a la setmana potser venen 60 clients que volen aquesta tarta. Mm.
1: I també has comentat que els tornemis són també un dels productes doncs, més venuts, no?, de la pastisseria.
2: Bueno, els tornemis són els que la gent coneix com els xutxos, que a Badalona es diuen tornemis.
1: D'acord.
2: Llavors, l'original és el de crema, que és el croissant, però està fregit. Mm. I després està farcit de crema. Llavors, nosaltres el fem i, a més, l'hem reinventat amb nous sabors. O sigui, tenim xocolata per dintre, de festucs, de vam fer uns especials de llimona, de maduixa, i uns altres sabors per al tema de l'aniversari, del 60 aniversari l'any passat, i bueno, també hem fet ara d'avellana que es poden comprar, i bueno, tenim uns packs bastant xulos dels tornemis, que és com un croissant, però l'estar fregit és com que el farcit se sent més, o sigui, està molt més bo, o sigui, si sents més l'avellana, sents més el festuc, bueno, està molt bo.
1: Potencia el sabor d'alguna manera.
2: Sí, moltíssim.
1: I ara ho deies, Alba, abans d'acabar, que el 2025 vau fer 60 anys. Imagino que des del 65 doncs, han passat moltes coses. Ho has comentat abans, que el 2000 la pastisseria Fontisi va passar a formar part del Forn Belcan. Creieu que esteu ara mateix, des d'aquesta incorporació, creu que la pastisseria està en el seu millor moment?
2: Bueno, està en un moment bo, sí, perquè al final l'hem aconseguit fidelitzar tots aquests clients, no?, que són de tota la vida, que bueno, és que hi ha gent que venen els fills dels fills dels fills, o sigui, ja parlem de terceres generacions i aquest client continua venint, però a més estem aconseguint també trobar clients nous, no? I això és molt, molt interessant, amb una pastisseria de tota la vida poder comptar encara amb la gent que ve a comprar, que decideix escollir-te tu en comptes d'anar a una gran superfície, pues crec que som molt afortunades.
1: I això imagino que també és bo pel negoci, vull dir, diu molt que la pastisseria va bé i que encara és capaç de captar nous públics.
2: Sí, sí, bueno, treballem per aconseguir-ho, també, o sigui, perquè és complicat, també, fàcil no és, però, bueno, nosaltres pues, volem continuar a formar part de les celebracions, no?, dels nostres clients, perquè al final és molt bonic, perquè estem a la taula de tothom, no?
1: Sí, sí, doncs no, tant de bo seguim celebrant i els veïns de Badalona segueixin celebrant amb la pastisseria Fontisi. Alba Belmonte, encarregada de comunicació de la pastisseria Fontisi, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a tu, moltes gràcies, Martí.
3: A la tarda no et desconnectis. Connectar.
4: Hola, sóc Patricia Garrido i l'altre dia vaig estar a Connectats amb la Carme i amb el Sergi Estapé i em fa molta il·lusió presentar-vos el meu nou senzill, Mirall Trencat. Que vagi molt

0: Tornem a Sabadell perquè si abans la Núria Garcia ens ha apropat el so d'un sabadellenc que utilitza la IA per fer noves cançons, ara en Pere Gallifa farà totalment el contrari. El compositor i pianista Joan Manau ha publicat un disc versionant Feliu Formosa, una de les veus més clàssiques i memorables de la comarca. Ho descobrim amb l'entrevista que li fa en Pere.
1: Benvingut a Ràdio Sabadell.
2: Molt bon dia.
1: Fa uns mesos ja vas venir a parlar del Lied i et vaig preguntar què era. Ara t'hauré de tornar a preguntar perquè ens ho recordis o per qui no escoltés aquella entrevista.
2: El Lied és un gènere musical de música de cambra que en aquest cas és veu i piano. A la música de cambra hi ha violí i piano, o violí, violoncel i piano, violoncel i piano, quartet de corda, que és dos violins, viola o i violoncel. Hi ha diferents formacions, i quan diem Lied, que vol dir cançó en alemany, es refereix concretament a que el grup està composat d'una veu i del piano.
1: Per tant, només sou dos interpretant aquestes cançons que venen del poemari cançoner de Feliu Formosa.
2: Sí.
1: D'on surt aquesta idea?
2: Bé, jo tota la vida com a pianista, diguem-ne, la meva especialitat ha sigut precisament col·laborar amb cantants, o sigui, fer concerts de veu i piano amb recitals d'òpera o de Lied o de barreja de les dues coses. Havia treballat a l'Òpera de Sabadell també, com a sortdirector del cor, com a mestre assistent, com a pianista per tots els assajos. Després vaig ser director musical de Terrassa Òpera, havent dirigit diferents òperes. Per tant, la meva especialitat sempre ha sigut aquesta, no? I llavors jo ja fa molts anys també, l'any 91, vaig fer quatre cançons, que eren L'ombra i altres poemes, amb poesies de Marià Manent, que van guanyar un concurs de composició de la Generalitat de Catalunya de fa molts anys. I llavors, quan va sortir fa uns anys l'edició de tota l'obra poètica sencera del Feliu Formosa, em vaig comprar el llibre, i quan vaig llegir aquests 20 poemes que formen un cicle titulat Cançoner, vaig decidir posar-hi música i vaig anar treballant i vaig fer aquest cicle complet.
1: I això, vostè li diu al Feliu Formosa: agafaré els seus poemes i els versionaré, els versiona i...
2: No, això no es demana permís, o sigui, els músics posen música, a vegades són poetes que ja són morts, i a vegades doncs en vida, com en aquest cas, no? Vull dir, tu poses la música, ho fas, i després sí que per registrar-ho a la societat d'autors ho dius a l'autor del poema, perquè llavors els drets d'autor han d'anar a parts iguals, no? Però generalment els poetes estan contents quan algú els hi posa música. I llavors, bueno, el Feliu va estar molt content, i després doncs també, bueno, ell ja els ha sentit i li ha agradat molt, i per tant, bueno, bé, vull dir que no hi ha hagut cap problema en aquest sentit.
1: Molt bé. Ell l'ha escoltat, dius el disc?
2: Sí. Ell ha escoltat la gravació, ha escoltat tot, i bueno, la veritat és que en el disc surt en el llibret del disc surt un, encara que sortirà la setmana que ve, doncs a part de tota la lletra, perquè a l'escoltar el disc es pugui seguir també bé el text, doncs també hi ha un escrit d'ell explicant el motiu de per què va fer aquests poemes, i al final fa un agraïment a aquesta interpretació.
1: Vostè ha escollit els 20 poemes?
2: Els 20 poemes són tot el cicle, o sigui, el cançoner són 20 poemes.
1: Són els 20, això.
2: Sí,
1: són els 20.
2: Llavors jo vaig decidir, així com amb L'ombra i altres poemes del Marià Manent, són 8 o 9, no ho recordo, i en vaig triar 4, en aquest cas els vaig fer tots.
1: I com és això?
2: Bueno, perquè tenen una continuïtat temàtica, que és el Feliu va fer això quan es va morir la seva esposa, que era la Maria Plans, una actriu, i la mare de les seves filles, que va morir bastant jove, i llavors bueno, va fer tot això com un record de no acceptar, d'enyorança, de ràbia, de trobar a faltar. I llavors, és clar, cada poema, diguem-ne, va a l'entorn d'aquesta pèrdua, no?
1: Per tant, és un disc per sentir tot seguit?
2: Sí. Està dividit amb els 20 tracks de cada poema, per tant, si algú diu: ai, doncs aquest m'agrada molt, el pot tornar a sentir, però l'obra està concebuda com un tot.
1: Jo l'he escoltat i sí que hi ha poc espai entre les cançons, vull dir que s'enllacen bastant seguidament, suposo que està buscat.
2: Vaig agafar el model d'un cicle, que aquell dura 20 minuts, entre 15 i 20 minuts, un cicle de Beethoven que es diu L'estimada llunyana, Andiferne Gelipte, on el piano ho enllaça tot, que és el que he fet aquí. Perquè després Schubert també té cicles, però cada cançó comença i acaba, o sigui, també tenen una continuïtat temàtica i van seguits, però hi ha una petita pausa perquè està, cada poema està fet independent de l'altre. I jo, a mi em va semblar que pel sentit dramàtic que tenia aquesta poesia, feia falta que el piano ho enllaçés tot. I després també el ser, clar, aquests 20 poemes, el posar-hi música durant de 60 a 63 minuts. Tampoc pots tenir el tenor cantant sense parar, perquè no ho aguantaria ningú, això. Llavors, el piano té un protagonisme també en el sentit de que està molt pensat que sigui coherent amb el que diu el text, per tant amb la veu també, però alhora hi ha uns espais on el piano queda sol, que serveix també per donar continuïtat, que no es perdi la tensió dramàtica, però alhora el tenor pot descansar.
1: Però això no ho diu a l'hora de gravar. No es va gravar pas seguit.
2: No.
1: Ah, però ho diu a l'hora de fer un concert,
2: clar,
1: en directe.
2: Clar, però tu l'obra la penses per fer un concert.
1: Està pensada per això, eh?
2: Clar,
1: o sigui, la idea és que...
2: Clar, una altra cosa és que la gravem, però lo normal és que després la fem en concert. Llavors has de pensar en les condicions que hi haurà, no? Clar, vas gravant per trossos. És molt diferent.
1: Hi ha concerts a la vista, per tant? O ara us començareu a moure?
2: D'aquesta obra tenim un concert a la vista, que és el 13 de novembre al Teatre Principal de Sabadell, perquè el tenor té una agenda ocupadíssima. I no, o sigui, el disc surt ara, però el concert no el podem fer fins al novembre, perquè precisament ara...
1: El concert de presentació,
2: sí, per dir-ho així. Perquè, entre altres coses, ara, la setmana que ve, comença a fer Aïda, amb el paper protagonista, al Teatre de la Maestranza de Sevilla. És un tenor que té molta feina, a més hem de dir que dins del conjunt de veus que hi ha, soprano, mezzosoprano, barítons, baixos, la veu de tenor és una veu escassa avui en dia. Per tant, n'hi ha pocs, i llavors tenen molta feina.
1: Ja que parlem del tenor, qui li va recomanar comptar amb el Joan Lainez?
2: Doncs, clar, jo, sent conscient, perquè sóc del món de l'òpera, de que hi ha pocs tenors, i a més de que el text és en català, clar, això també redueix més les possibilitats, perquè, diguem-ne, les tres llengües que tot cantant ha de dominar per fer carrera internacional és l'italià en primer lloc, el francès i l'alemany. Aquestes són bàsiques i, per tant, tothom aquestes tres llengües quan estudia cant les ha de fer. Tot i així, he de dir que els cantants italians, molts, hi ha tant repertori italià que molts cantants italians es queden amb l'italià i prou, perquè, per exemple, en Luciano Pavarotti, gran tenor, quan li van dir per què no fa la flauta màgica, i va dir, si me la deixen fer en italià la faré, si no, no, perquè és en alemany. Per tant, això era una dificultat també, no? I alhora necessitava un tenor que fos lírico-spinto, vol dir, hi ha, dins dels tenors hi ha moltes tipologies. Hi ha el tenor lleuger, que és una veu més petiteta, que té molta facilitat de fer moltes notes, pujar per l'agut amb facilitat, i després l'altre extrem és el Helden tenor, que és el tenor wagnerià, que és un tenor dramàtic. Hi ha el tenor dramàtic italià també, que és una veu més gran, que d'aquest ja n'hi ha menys, i entremig hi ha diferents matisos. El lírico spinto és un que és més que un té la veu més gran que un lleuger, però no tan gran com un dramàtic. Per aquest text i per la música que està pensada per aquest text, no volia un tenor lleuger, perquè tot i que ara és més fàcil trobar tenors lleugers, però llavors, quan hi ha les frases dramàtiques, dona la sensació que no passa res, perquè és una veu que puja amb molta facilitat. I, en canvi, un lírico spinto no vol dir que li costi fer l'agut, però quan puja cap al registre mig agut, dona una sensació de tensió i de patiment, que és el que jo busco en aquesta música, no? I, per tant, clar, doncs vaig anar a veure el Jordi Torrents, que és el director artístic ara actual de l'Òpera de Sabadell i de l'Òpera de Catalunya, i vaig dir, bueno, tu, com que ara escoltes molts cantants, perquè, clar, has de fer els repartiments i això, estàs al dia de quins tenors hi ha que puguin cantar en català, no? I llavors em va recomanar el Joan, ens va presentar, li vaig ensenyar les cançons, els vaig tocar una mica la part de piano i va dir que li agradava, que ho volia fer, i ens vam posar d'acord i vam buscar dates per gravar.
1: Clar, i si només sou dos per treure tots els temes, suposo que la sintonia ha de ser molt bona, no? Això, bueno, si no hi ha una mica de feeling, no deu funcionar.
2: Sí, i ell va entrar molt amb el sentit del text, va acceptar perquè li va agradar la música i per tant se les va estudiar bé. I la veritat és que la gravació hi dona el sentit que el text vol transmetre.
1: I per acabar, el disc s'ha gravat també a Sabadell?
2: Sí, es va gravar a l'espai del Josep Maria Serracant, que té a Can Feu, que té un arxiu de música per cobla molt important, el més important de Catalunya, i alhora té una sala d'assaig que també serveix per gravació, i ho vam fer allà, sí, sí.
1: Sí, ben sabadellenca, tot plegat.
2: Sí, perquè el Feliu Formosa també és sabadellenca, tot i que jo ho dic perquè moltes vegades, com que va treballar molts anys a l'Institut del Teatre a Terrassa, a vegades hi ha gent que es pensa que és de Terrassa, però el Feliu Formosa és sabadellenca.
1: Ben dit. Doncs aquest disc es diu L'Alè del Record, del Joan Manau, amb el Joan Laínez a la veu, aquest tenor tan especial que s'ha buscat per fer aquestes interpretacions dels poemes del cançó de Feliu Formosa. Surt el 19 de maig i el 13 de novembre el podrem sentir en directe, sí, perquè tenen feina entre
2: mi. Sí, sí, sí.
1: Moltes gràcies, Joan Manau, que vagi molt bé, molts
2: doncs
1: èxits.
2: Molt bé, a vosaltres, gràcies.

0: Acaba aquesta edició de dilluns del Connectats, un Connectats molt musical avui. Demà us hi esperem també quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: El dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Son las 6.
10: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
9: Bona tarda, es parla Luis Rodríguez Alonso. El professorat vota des d'avui dilluns si avala el preacord al qual va arribar el sindicat majoritari USTEC amb el Departament d'Educació divendres passat. La consulta oberta fins dijous contempla que, en cas que s'imposi el no, es comprometin a fer vagues necessàries fins a finals de curs. La consulta serà unitària i s'enviarà al correu corporatiu dels professionals de l'educació i estarà activa des de les 12 de migdia d'avui i fins a les 12 també del dijous. El preacord arriba després de 8 jornades de negociacions. Els comuns han celebrat la seva tradicional paellada popular al Parc Nou, on s'han reunit militants i polítics com la diputada dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. A la trobada s'han abordat qüestions d'actualitat política i també s'han marcat els objectius de cara al proper cicle electoral. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, ha reivindicat la tasca del govern municipal i de cara a les eleccions municipals de l'any que ve ha instat a treballar per aturar el creixement de la dreta.
11: El que no farem, no podem fer, és deixar que aquesta gent que està intentant extendre la política de l'odi, no podem deixar que avanci.
9: En aquest mateix sentit, el ministre Ernest Urtasun ha definit els comicis 2027 com un dels principals reptes del partit. 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa del Baix Llobregat s'han citat a la plaça Catalunya per participar en una nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat, una jornada que té l'objectiu de donar visibilitat a projectes relacionats amb l'habitatge, l'alimentació, la sostenibilitat i entre d'altres. Escoltem a Juan Carlos Moreno, tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic.
12: El nostre ajuntament, el nostre municipi, tenim la sort de que sigui de ser referent, no?, en aquest tipus d'economia. Tenim aquesta sort perquè tenim moltes entitats i moltes cooperatives que són d'aquí, que són natives, que són de la nostra ciutat, i també per una aposta ferma que fem política. I no només tenim moltes, sinó que també tenim incubadores, com pot ser NIU, que doncs, ajuden a que surtin més.
9: Paral·lelament, en aquest mateix espai s'ha celebrat la 37a edició de la Festa del Prat al Món, en la qual s'ha celebrat diverses activitats, com una de percussió inclusiva a càrrec de l'alumnat de l'Escola d'Arts en Viu i l'Institut Rosa Ribas i Parella.
10: Esports.
9: I als esports, el Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens a segona federació després de guanyar contra el Club Bàsquet Puerto Sagunto en el tercer partit de la segona fase de grup. Els Matalà van fer 3 de 3, assolint l'ascens per la via ràpida. D'altra banda, la EPRAT ha estat la nota negativa del cap de setmana amb l'eliminació contra el Sant Mauro en la tanda de penals. Els de Vilajoana, que afrontaven la Torrada amb l'avantatge d'un gol, han perdut 1-2 durant els 90 minuts i no han estat capaços de desempatar l'eliminatòria. Els Matalà encara tenen la possibilitat de pujar a tercera si Poble guanya el seu play-off i Cornellà o Badalona aconsegueix l'ascens a segona federació. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola família, us saludem de nou des dels estudis de la xarxa de comunicació local. El Picalletres Ràdio està a punt de començar i en tenim moltes ganes, tant qui us parla com els participants avui, que estan ja preparats per donar-ho tot i aconseguir un bon grapat de punts per intentar entrar al nostre Picarrànquing. Voleu saber qui són? Doncs els coneixem ara mateix. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Tortosa i cap a Vilafranca.
0: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.
1: Contactem amb Núria Mora, que ens parla des de Ràdio Tortosa. Núria, bon dia.
2: Hola, bon dia, Tina. Què tal? Doncs aquí, als estudis de Ràdio Tortosa, ens acompanyen tres alumnes, tres noies, com deies, de segon d'ESO del Col·legi Teresià de Tortosa, que s'han preparat molt i molt per participar al Picalletres i que venen convençudes de les seves possibilitats i amb moltes ganes de fer-ho superbé, molt i molt bé. Si us sembla, les saludem i elles mateixes es presenten. Molt bon dia, xiques.
3: Hola.
2: Qui sou?
3: Jo sóc Anna Pérez i m'agrada ballar.
4: Jo sóc Anna Melchor i també m'agrada ballar.
5: Jo sóc Carla Reques i m'agrada llegir.
2: Doncs ja ho veieu, l'Anna Pérez, l'Anna Melchor i la Carla Reques preparades per fer molts punts al Picalletres.
1: I tant, i us donem la benvinguda, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Vilafranca. Com va, Caterina Tallón?
6: Bon dia, doncs aquí estem ja preparades, aquestes tres noies també de segon d'ESO de l'Institut de la Girada, i elles mateixes es poden presentar quan vulgueu, noies.
7: Jo sóc la Núria i m'agrada fer ceràmica.
8: Jo sóc la Txell i m'agrada jugar a vòlei.
9: Jo sóc la Iris i m'agrada jugar a vòlei.
6: Doncs ja està aquí, preparades i amb moltes ganes de començar.
1: I també els hi desitgem el millor. Vinga! Ja sabeu que no podem començar el programa sense la nostra jurat de capçalera. Hola, jurat!
10: Hola, Tina! Hola a tothom! Tinc moltes ganes de començar i de presenciar el bon paper que segur que faran avui els nostres, les nostres, tot dones, concursants. Molta sort!
1: Doncs estic segura que les concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim el Jaume Viladom, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. I encapçala el nostre Picarrànquing el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconsegueu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig, jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si les tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i senzilles, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb el Col·legi Teresià. Preparada, Anna Pérez?
3: Sí.
1: Temps. Pudor.
3: P-U-D-O-R.
1: Torta.
3: T-O-R-T-O.
10: Acaba amb A.
1: Anna Melchor. Moció.
4: M-O-C-I-O en accent tancat.
1: Patge.
4: P-A-T-G-E.
1: Ordenar.
4: O-R-D-N-A-R.
10: T'has deixat la E.
1: Carla, atzerós.
5: A-T-Z-O.
10: És una A.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet bé un total de 3 paraules que sumen un total de 300 punts al vostre marcador. Felicitats! I ara és el torn de l'Institut La Girada. Preparada, Núria?
7: Sí.
1: Temps. Riure.
7: R-I-U-R-E.
1: Letal.
7: L-E-T-A-L.
1: Rígid.
7: R-I amb accent tancat, G-I-D.
1: Imatge.
7: I-M-A-T-G-E.
1: Mirador.
7: M-I-R-A-D-O-R.
1: Concís.
7: C-O-N-C-I amb accent tancat, S.
1: Tribuna.
7: T-R-I-B-U-N-A.
1: Mental.
7: M-E-N-T-A-L.
1: Vareta.
7: V-A-R-E-T-A.
1: Sexisme.
7: E-X.
10: Comença per S.
1: Txell. Callar.
8: C-A-L-L-A-R.
1: Àgil.
8: Amb accent obert, G-I-L.
1: Mania.
8: M-A-N-I-A.
1: Noies, ho heu fet superbé. Heu fet un total de 12 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Bona arrencada, felicitats. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar a aquests mateixos punts. Comencem amb el Col·legi Teresià. Les vostres paraules són morro, catxarro, caldo.
4: Catxarro.
10: Molt bé, correcte. En català, per fer referència a alguna cosa, un objecte que resulta inservible o sense valor, podem fer servir termes com ara trasto, andròmina, rampoina, estri, però no pas catxarro.
1: Doncs molt bé, noies, 200 punts que teniu al sac. Torna ara per a l'Institut La Girada. Les vostres paraules en infinitiu són retratar, apuntar, redondejar.
8: Redondejar.
10: Correcte. En català, per expressar que volem fer més rodona una quantitat econòmica o un nombre de persones, etc., hem de fer servir el verb arrodonir i no redondejar.
1: Doncs 200 punts també per vosaltres i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i tenen major dificultat que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el Col·legi Teresià. Anna Melchor, és el teu torn.
4: Sí.
1: Temps. Redactor.
4: R-E-D-A-C-T-O-R.
1: Igualable.
4: I-G-U-A-L-A. B-L-E.
1: Gàstrica.
4: G-A en accent obert, S-T-R-I-C-A.
1: Ressonador.
4: R-E-S-S-O-N-A-D-O-R.
1: Afablement.
4: A-F-A-B-L-M-E-N-T.
10: T'has deixat una E.
1: Carla. Conjectura.
8: C-O-N-J-E-C-T-U-R-A.
1: Selecció.
8: S-E-L-E-C-C-I-O en accent tancat.
1: Finançar.
8: F-I-N-A-N-C trencada A-R.
1: Impulsores.
8: I-M-P-U.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet un total de 7 encerts que sumen 1.400 punts al vostre marcador. Felicitats! És el torn ara de l'Institut La Girada. Preparada, Txell?
8: Sí.
1: Temps. Adinerat.
8: A-D-I-N-E-R-A-T.
1: Extracte.
8: E-X-A.
10: Hi va una T.
1: Iris. Confecció.
9: C-O-N-F-E-C-C-I-O amb accent tancat.
1: Atribuïble.
9: A-T-R-I-U-B-L-E.
10: T'has deixat la B.
1: Núria. Apicultora.
7: A-P-I-C-U-L-T-O-R-A.
1: Tenaçment.
7: T-E-N-A-C trencada S-M-E-N-T.
10: No hi ha cap S.
1: Noies, en aquest cas heu fet un total de 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Felicitats també. I és el moment ara de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: Tenim uns marcadors molt igualats. En aquests moments el Col·legi Teresià de Tortosa té acumulats un total de 1.900 punts i l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès en té un total de 2.000.
1: El picalletres no perd ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui ens n'anem cap a l'Empordà, d'on va sorgir el grup Cala Vento l'any 2014. Format per Joan Delgado i Aleix Turón, aquest grup de rock sol cantar normalment en castellà, però en el seu darrer disc, Brindis, publicat el gener del 2025, van versionar algunes de les seves cançons preferides, entre les quals hi ha Pau, dels Pets, la cançó que avui escoltarem. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres i després un dels tres haurà de contestar. Vinga, escoltem Cala Vento. Pau,

0: a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes. Col·legi Teresià, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és: on es guanya la vida en Pau?
1: A l'oficina.
2: Molt bé, correcte, escoltem-ho.
3: Tot el dia a l'oficina, on es guanya la vida.
0: Molt bé, doncs en aquest cas són 200 punts per vosaltres. És el torn ara de l'Institut La Girada. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és: d'on treu en Pau les receptes que s'emporta en tàpers?
1: D'Instagram.
2: Això és correcte, escoltem-ho.

0: Molt bé, també l'heu encertat. Per tant, 200 punts que sumeu també al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell es compliquen una mica més. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el Col·legi Teresià. Carla, és el teu torn.
2: Sí.
0: Temps. Electricitat.
2: E-L-E-C-C-S.
0: Ana Pérez. Astronòmics.
3: A-S-T-R-O-N-O en accent obert M-I-C-S.
0: Arquitectura.
3: A-R-Q-U-I-T-E-C-T-U-R-A.
0: Restaurable.
3: R-E-S-T-A-U-R-A B alta L E.
0: Descol·locarà.
3: D E S C O L O.
4: És la geminada.
0: Ana Melchor. Sensacionals.
5: S E N S A C I O N A L S.
0: Militarisme. Noies, en aquest cas heu fet bé 4 paraules que sumen un total de 1.200 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut La Girada. Preparada, Iris?
2: Sí.
0: Temps. Picabaralla.
2: P-I-C-A-B-A-R-A-L-L-A.
0: Desconcertés.
2: D-E-S-C-O-N-A. C-E-R-T-E, amb accent tancat, S.
0: Percentatge.
2: P-E-R-C-E-N-T-A-T-G-E.
0: Valoracions.
2: P-A-L-O-R-A-C-I-O-N-S.
0: Assaboriment.
2: A-S-O.
4: Són dues S i una A.
0: Núria. Esperpèntic.
6: E-S-P-E-R-P-E amb accent obert T-I-C.
4: T'has deixat la N.
0: Txell. Insularitat.
2: I-N-S-O.
0: Noies, en aquest cas també heu fet bé 4 paraules que sumen un total de 1.200 punts al vostre marcador. Felicitats. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
4: En aquests moments les puntuacions són les següents, també molt ajustades. El Col·legi Teresià de Tortosa ha aconseguit fins ara 3.300 punts i l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès n'ha aconseguit 3.400.
0: Molt bé, noies, tot, eh? Frec a frec fins al final, així m'agrada. Doncs amb aquests resultats...

0: Arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Núria Mora, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
2: Serà la Carla.
0: La Carla, molt bé. Caterina Tallón, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
3: En el nostre cas serà la Iris.
0: Molt bé, doncs la Iris també concursarà. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem, per tant, de Ràdio Vilafranca. Caterina Tallón, fins ara.
3: Fins ara.
0: Comença la prova al Col·legi Teresià. I li pregunto a la Carla si estàs preparada.
4: Sí.
0: Doncs som-hi. En ocasions, assistim a llocs on es desenvolupen activitats que apleguen una gran quantitat de gent. Concerts, fires, mercats... I l'accés de gent ens pot arribar a fer sentir incòmodes. La megaparaula d'avui està relacionada amb la idea de multitud. La megaparaula d'avui és l'adjectiu... multitudinàries.
4: Multitudinàries.
5: Endavant.
4: M-U-L-T-I-D-I.
5: Ai, ja has dit una D quan hi anava una T. T'has menjat la síl·laba tu.
0: Doncs ara serà el torn de l'Institut La Girada. Per tant, desconnectem de Ràdio Tortosa i fins després, Núria Mora.
2: Fins ara mateix.
0: Institut La Girada, esteu a punt? Estàs preparada, Iris?
6: Sí.
0: Doncs som-hi. Quantes vegades hem anat a algun lloc, una fira, un concert o fins i tot a la platja i hi hem estat sense poder moure'ns gaire perquè l'afluència de gent és desmesurada? La megaparaula d'avui té a veure amb les grans multituds. La megaparaula d'avui és l'adjectiu multitudinàries.
6: Multitudinàries.
5: Endavant.
6: M-U-L-T-I-T-U-D-I-N amb accent obert R-I-E-S.
0: Molt bé, Iris, en aquest cas has fet correctament la mega paraula i per tant sumes aquests punts al marcador. Ara descobrirem com ho ha fet l'altre equip. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cadascú i concursant sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Núria Mora, quants punts ha apostat l'equip del Col·legi Teresià?
2: Doncs s'han jugat 2.000 punts.
0: 2.000 punts. Caterina Tallón, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut La Girada?
3: Doncs exactament els mateixos, 2.000 punts.
0: Apostes valentes, com ens agrada aquí al Picalletres. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. El Col·legi Teresià ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh! I l'Institut La Girada ha lletrejat la mega paraula... correctament. I només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
5: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa d'avui. El Col·legi Teresià de Tortosa ha aconseguit finalment 1.300 punts. I l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès n'ha acumulat finalment 5.400.
0: Doncs en aquest cas, l'Institut La Girada es proclama campió del programa d'avui amb aquests 5.400 punts. Anem a parlar amb ells. Enhorabona, com esteu per aquí?
7: Estem molt bé. Contentes.
0: Contentes, no? M'imagino. Veus com al final jo us havia dit que havíeu de fer una aposta valenta i al final ho heu aconseguit. Us havíeu preparat molt o què?
7: Sí. Bastants dies.
0: Sí, no? Molt bé, doncs tota aquesta preparació ha tingut recompensa. Així que felicitats a vosaltres. I no em vull oblidar
7: Gràcies.
0: Tampoc de l'altre equip del Col·legi Teresià. Núria Mora, com estan per aquí?
8: Doncs mira, una mica tristes, no t'ho negaré, però vaja, que ho han fet prou bé i al final doncs,
0: prou bé, no,
8: els hi ha patinat, els hi ha patinat l'última paraula. Però vaja, han anat frec a frec tot el programa i això vol dir que també hi havia nivell.
0: I tant, vull dir, poden estar contentíssimes perquè han fet una boníssima participació. Noies, com esteu vosaltres? A veure.
9: Bé.
0: Però segur que també us havíeu preparat molt, no?
9: Sí.
0: Igualment, felicitats perquè heu fet una participació boníssima, ja ho heu vist, anant frec a frec, però al final no ha pogut ser, però de totes maneres moltíssimes gràcies per haver participat. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si algun dels dos equips ha aconseguit una plaça avui.
1: El Picarrànquing.
5: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. Tenim un empat en les posicions segona i primera. La segona posició l'ocupa el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts i entra en el Picarrànquing, encapçalant el Picarrànquing, l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. Enhorabona.
0: Molt bé, noies.
6: Hauríem d'haver posat 3.000 punts, tio.
10: Sí, hauríem d'haver posat tot.
11: Però no sabíem que guanyaríem.
0: Ho veus? És que jo us havia dit que les apostes valentes després tenen recompensa, però bé, com veieu, us heu posicionat a les primeres posicions d'aquest Picarrànquing, a veure si aconseguiu mantenir-ho al llarg dels programes que queden. Doncs Núria Mora, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I Caterina Tallón i concursants, moltes gràcies també per la vostra feina d'avui.
3: Gràcies.
8: Gràcies i felicitats a l'Institut de Vilafranca.

0: Doncs hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la nostra ràdio local, i la vostra també, i també els podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Tortosa i Ràdio Vilafranca, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants. I com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens retrobem d'aquí a ben poc. Adeu!
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he deixat mitrinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre

tal? Bona tarda. Militants i membres dels comuns s'han trobat al Parc Nou aquest diumenge en la tradicional paellada de la formació. Entre ells, la diputada del Parlament, Jessica Albiach, o el ministre de Cultura, Ernest Urtas. Una trobada que ha servit per marcar els objectius del proper cicle electoral, amb dues cites a calendari de l'any que ve, amb les municipals del maig, però també les generals de, previsiblement, el juliol. Però també reivindicar totes aquelles qüestions on la formació s'ha erigit com decisiva. De seguida ho escoltarem. Abans, però, repassem la resta de titulars que ens deixa aquest dilluns 1 de juny.

0: El Consell de Cinfants del Prat ha liderat una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Desenes d'alumnes i ciutadania han recorregut els carrers del Prat per reclamar que s'aturi el projecte d'allargament de les pistes i més protecció pels espais naturals del Delta. El professorat vota des d'avui dilluns i avala el preacord al qual va arribar el sindicat majoritari USTEC amb el Departament d'Educació divendres passat. La consulta, oberta fins dijous, contempla que en cas que s'imposi el no, es comprometin a fer les vagues necessàries fins a finals de curs. 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa del Baix Llobregat s'han donat cita a la plaça de Catalunya en la nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa, amb el qual es tanca el maig cooperatiu. Els esports. El Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens a segona federació després de guanyar contra el Puerto Sagunto en el tercer partit de la fase de grup. Els Botàlava han fet 3-3, assolint l'ascens per la via ràpida. La nota negativa del cap de setmana ha estat per l'AE Prat en futbol, que ha perdut i ha estat eliminat contra el Sant Mauro a la tanda de penals. Comencem el control tècnic amb Sergio Vieira Hernández i Zan Trillo, i qui els parla avui, Luis Rodríguez Alonso. Militants i membres dels comuns s'han trobat al Parc Nou en la tradicional paellada de la formació, entre ells la diputada del Parlament, Jessica Albiach, o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Una trobada que ha servit per marcar els objectius del proper cicle electoral, amb dues cites al calendari al 2027, però també reivindicar totes aquelles qüestions on la formació s'ha erigit com decisiva.
1: La vida de la gent millora quan pugem el salari mínim, la vida de la gent millora quan defensem les pensions, la vida de la gent millora quan topem els preus de lloguer, quan construïm residències públiques, la vida de la gent millora quan construïm habitatge públic, i la vida de la gent millora quan ens enfrontem a qui calgui per lluitar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Això és el que passa quan nosaltres tenim força, perquè és la nostra terra i no podem deixar que ens la prenguin.
0: També a nivell de govern de Catalunya, on el principal cavall de batalla dels comuns al Parlament ha estat l'habitatge.
2: Sabeu què li diem als fons Voltor? Doncs bon vent i barca nova. I ahir teniu l'aeroport del Prat per marxar, i no cal que l'ampliem perquè marxeu. Per això és també pel que hem vingut, per fer fora els rendistes, els especuladors i els fons Voltor.
0: A banda de les eleccions municipals, l'any que ve també n'hi haurà de generals, i que són, pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun, tot un repte per la formació, sòcia de govern a Espanya.
3: Tenim un risc molt seriós de que l'extrema dreta entri amb molta força a barris i ciutats del nostre país a trencar la convivència. Aixecarem una barrera antifeixista a tots els pobles i ciutats del nostre país per impedir que això passi. A les properes eleccions generals, nosaltres no permetrem que Catalunya hagi d'escollir entre la resignació a un govern de PP i Vox o haver de creure que la política ja no serveix.
0: A la jornada també han assistit els exalcaldes Lluís Mijoler i Lluís Tejedor.
4: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Ho destacàvem en titulars. El Consell dels Infants del Prat ha liderat una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Desenes d'alumnes i ciutadania han recorregut els carrers del Prat per reclamar que s'aturi el projecte d'allargament de les pistes i més protecció dels espais naturals del Delta. Una proposta que és fruit de la inquietud dels i les membres del Consell, que s'han desenvolupant de forma democràtica.
5: Tot això de la mania es va fer com una votació de què ens agradaria fer del projecte, i al final va sortir tot, els cartells, el mural i la mania. I ens va sortir tot genial, i a mi m'encanta molt tot, la veritat.
0: Sota el lema Els Infants del Prat diem no a l'ampliació de l'aeroport, la marxa ha arrencat a plaça de Catalunya i ha avançat per la carretera de l'aviació i fins a la Ronda del Sud, i ha arribat al mural il·lustrat per l'artista pretenca Conchita Herrero, fet a partir de les propostes del propi alumnat.
6: Vam anar allà a l'escola de Joan Maragall a fer les idees que volíem de fer el mural i aquestes coses, de com volíem el disseny i quines coses voldríem que estiguessin allà.
0: Prova d'aquestes aportacions de l'alumnat és l'element central del mural 6-7, el mem de moda entre la canalla, i que es combina amb una reivindicació a favor de la biodiversitat i contra el creixement de les infraestructures.
4: Altres apunts.
0: I el professorat vota des d'avui dilluns si avala el preacord al qual va arribar el sindicat majoritari USTEC-STES amb el Departament d'Educació divendres passat. La consulta, oberta fins dijous, contempla que en cas que s'imposi el no, es comprometin a fer les vagues necessàries fins a finals de curs. La consulta serà unitària i s'enviarà al correu corporatiu dels professionals de l'educació. Estarà activa des d'avui a les 12 i fins dijous a la mateixa hora, a les 12 també, i cada docent només podrà contestar una vegada. El preacord arriba més després de 8 jornades de negociacions.
4: Les notícies del dia al Prat Ràdio.
0: Cada any moren 10.000 persones a causa del tabac. Les cigarretes tenen més de 70 substàncies químiques que provoquen malalties de tot tipus, diferents parts de càncer, malalties cardiovasculars i moltes variacions físiques. Deixar de fumar és una decisió que millora la qualitat de vida i que redueix el risc de mortalitat, no només és la de la persona fumadora, sinó també del seu propi entorn. Elma Narro, infermera en cap del Pujol i Capçada i referent de tabaquisme, ha apuntat a la importància de l'entorn i no de procrastinar a l'hora d'afrontar el procés de deixar enrere el tabac.
7: Quan veus que la persona vol i és el moment de deixar de fumar, es posa i ho fa. Jo dic que deixar de fumar no és tan difícil. Si vas acompanyat, la gent li costa deixar de fumar perquè pensa que ho passarà molt malament, sí, durant molt de temps, que ara no és el moment perquè comença les vacances, perquè comença a treballar, perquè està nerviós, perquè està avorrit, perquè tindrà un casament.
0: D'altra banda, el tabac funciona de manera molt addictiva i en qüestions de 2 mesos ja genera una addicció que no és gens senzilla de desfer, perquè genera una dependència que s'ha de complaure cada poc i molt temps.
7: La cigarreta no t'agrada perquè no tens receptors de nicotina al cervell, te fa fàstic, però tu pots marejar i tot, però tu continues fumant perquè fuma el del costat, no? Vas tastant un dia un altre, no? Els venien sueltos abans, i al final t'acabes enganxant i acabes comprant-te una paqueta de cigarreta, i això pots trigar a enganxar-te, pues igual 2 mesos, així, a suelto, i una vegada que t'has enganxat t'has creat receptors de nicotina al teu cervell, que si no tenen nicotina s'irriten i et demanen fumar.
0: El punt més important és no plantejar-se objectius maximalistes, ni tampoc obsessionar-se amb grans objectius des del primer dia, sinó fer petits objectius i assolir també petites millores.
7: I a veure què passa. No penso que deixaré de fumar per tota la meva vida, no? Sinó més avui. I a veure què passa, no? I tinc preparat, quan tinguis ganes de fumar, que és el que faré, no? El xicle, raspallar-me les dents, pues menjar un tros de fruita, tenir alguna cosa a les mans. El primer dia jo també faria alguna cosa molt xula per mi, que tingués ganes, no? Clar. Pues anar a un espectacle, veure una persona que fa temps que no veig, fer-me un regal, que sigui un dia especial, no? Que també molt tingui reforços positius, no? Per al meu cervell.
0: Tan important com fer un primer pas és no castigar-se ni autoculpar-se si en un primer intent no ho aconseguim. En molts processos, la alliberació definitiva ve després de diverses temptatives.
7: De fet, tens més possibilitats de deixar de fumar si ho has intentat una vegada que si és la primera. O sigui, perquè s'aprèn a deixar de fumar, també s'aprèn, no?
8: Sí, no?
7: El por uno no passa nada, en aquesta vegada vaig pensar...
8: Clar.
7: Això s'aprèn també, o sigui, que cap problema. Que si ho has fet una vegada, la següent, no passa res. Ho has d'intentar, si vols. I la gent vol, El que passa és que no dona el pas.
8: És que costa molt, costa molt.
7: Costa molt donar el pas, sí. Però una vegada que estàs posat...
8: És la millor decisió
7: és la millor.
8: Que et pots prendre a la vida.
7: I quan passa el temps, dia, però jo què feia fumant?
0: Les persones que ho desitgin poden realitzar un seguiment amb una professional per no sentir-se soles durant tot el procés i perquè poden entendre i gestionar els sentiments i les inestabilitats que genera l'abstinència. Us podeu adreçar al vostre cap de referència.
4: El maig cooperatiu al Prat Ràdio.
0: 34 empreses i entitats d'economia social i cooperativa del Baix Llobregat s'han donat cita aquest cap de setmana a la plaça de Catalunya per participar en l'últim acte del Maig Cooperatiu, una nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat. Una jornada que té l'objectiu de donar visibilitat a projectes relacionats amb l'habitatge, l'alimentació, la sostenibilitat, entre d'altres. Una de les activitats de les quals ha pogut gaudir la ciutadania és la del projecte Fènix, en la qual es busca reduir l'impacte generat pels residus, especialment en l'àmbit tèxtil. Escoltem la Jimena, que és la coordinadora d'aquest projecte.
9: És un projecte, nosaltres reutilitzem materials com aquest, que són banderoles o tèxtil, per fer productes. I fem productes per merchandising, per a les empreses, fem producte propi, també fem tallers de divulgació, d'upcycling, i també tenim un servei de confecció per a petits emprenedors.
0: Un altre àmbit que es tracta també a algunes de les empreses participants és el de l'alimentació. És el cas del projecte de Cornèlia i les seves cerveses artesanals. Escoltem l'Àlex Rodríguez, soci i treballador d'aquesta cooperativa cervesera.
10: La nostra intenció és poder portar cervesa de qualitat i de proximitat a tot arreu. Realment intentem que si volem transformar la societat i construir país, hem de també de consumir productes fets aquí, de cooperatives, de l'economia social i solidària. I és una mica la nostra intenció, estar al món de la cervesa artesana i també al món de l'economia social i solidària.
0: Per fomentar els valors de cooperativisme entre la ciutadania més jove, des de la cooperativa EVA s'ha organitzat una activitat interactiva amb Legos. Escoltem ara el Xavier Pérez, ell és el director d'operacions d'aquesta cooperativa.
11: El joc és una manera de vehicular que els nens es puguin expressar i de transmetre valors. En aquest cas estem transmetent els valors del tema del cooperativisme, com construir junts i com portar a terme una tasca de forma organitzada i cooperativa. Que sàpiguen que hi ha altres formes d'organitzar-se i de construir projectes des d'una vessant on el més important són els valors i no el consum i l'economia.
0: A més, també és una festivitat amb la qual s'ha donat el punt i final, com dèiem, al maig cooperatiu, un mes en el qual s'han celebrat diverses activitats de difusió d'aquest tipus d'economia social i cooperativa, com la recent festa també del cooperativisme. Escoltem el Juan Carlos Moreno, tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic.
12: Fem un balanç molt positiu, no?, d'aquesta nova edició del maig cooperatiu, que és un mes que dediquem a l'economia social a la nostra ciutat. El nostre ajuntament, el nostre municipi, tenim la sort de que sigui de ser referent, no?, en aquest tipus d'economia. Tenim aquesta sort perquè tenim moltes entitats i moltes cooperatives que són d'aquí, que són natives, que són de la nostra ciutat, i també per una aposta ferma que fem política. I no només tenim moltes, sinó que també tenim incubadores, com pot ser NIU, que doncs, ajuden a que surtin més.
0: Paral·lelament, en el mateix espai s'ha celebrat la 37a edició de la Festa del Prat al Món, la qual s'ha celebrat amb diverses activitats, com una de percussió inclusiva a càrrec de l'alumnat de l'Escola d'Arts en Viu i de l'Institut Rosa Ribas. Escoltem Montse Arroyo, tècnica de cooperació de l'Ajuntament.
13: Que la ciutadania del Prat conegui la feina que fan les entitats per la solidaritat, tant per educar en la justícia global aquí com els projectes de cooperació al desenvolupament que financem arreu del món.
0: És així com a Prat s'acomiada d'un ple més de cooperativisme. Fins l'any que ve.
4: El temps.
0: I anem amb la informació meteorològica que ens apropa, com sempre, Luismi Pérez de la xarxa.
14: Comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37-38-39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia.
0: Fins aquí l'informatiu vespre d'aquest dilluns 1 de juny. Tot seguit arriba per d'esports de la mà de Jordi Marín González fins al punt de les 8 del vespre. Com sempre, la informació local torna ben puntual demà a les 9 a l'espai informatiu del Planeta Prat. Que passin un bon vespre.
15: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...

Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 50 segons d'un quart de 8 de la tarda. En el programa d'aquesta tarda parlarem d'aquest ascens del Club Bàsquet Prat a segona FEB després de guanyar contra el Puerto Sagunto en el tercer partit.

0: El resultat ha estat d'un a dos en els 90 minuts i després l'equip, doncs, amb l'eliminatòria igualada, no han estat capaços de desempatar i, per tant, doncs, partit a la pròrroga i després als penals, on la falta d'encert, doncs, ha jugat una mala passada als de David Vilajoana. Ara el Prat encara té possibilitats de pujar a tercera. Això sí, necessita un par de factors. Que la Pobla guanya el playoff i que el Cornellà o el Badalona aconsegueixin l'ascens a segona ref. En aquest cas, el Prat, doncs, podria pujar a tercera. Ara entrarem en detall amb veu de protagonistes, també de companys del Departament d'Esports, però abans, com sempre, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem el programa i anem amb les bones notícies. Amb aquest ascens, a segona fe per part del Club Bàsquet Prat, recordem, victòria contra Porto Segundo en el tercer partit i decisiu, 68-75, un partit que no va començar del tot bé, amb un gran encert per part de Porto Segundo, sobretot des de la línia de 3. Això va fer que el Prat doncs encetés el segon període perdent de 10 punts, però a partir d'aquí el club es va refer i va aconseguir remuntar i finalment doncs imposar-se en el Electrònic, victòria que li va permetre doncs això, aconseguir aquest ascens a segona fe per la via ràpida. La persona que ens ha estat explicant tot el que ha succeït des de Badajoz és l'Ivan Conde, que ja el tenim aquí, evidentment, als estudis del Prat Ràdio, i que anem a saludar-lo. Bona tarda, Ivan.
1: Bona tarda, Jonathan.
0: Bé, doncs, després de... Ara m'explicaràs també com ha anat també la tornada, que ha estat també doncs una petita odissea, però pel que fa a la part esportiva... Final feliç i el Prat que puja per la via ràpida, fent els deures 3-3.
1: Doncs sí, fase d'ascens molt sòlida, no? del conjunt pretenc, guanyant els tres partits i sobretot també demostrant com de difícils són aquestes fases, no? Perquè el Prat en un grup potser amb rivals de menys catxe que en d'altres grups, però es va trobar doncs tres rivals amb aquesta predisposició, no? De fer el partit molt, molt enganxós, difícil, equips que intentaven interrompre el joc del conjunt Bota Blava i sobretot també aquestes qüestions alienes i externes, no? Una pista completament nova, uns ferros una mica traïdors i la sensació de calor, que potser el tercer dia va ser més fluixa, sincerament,
0: i que no va... acostumats també, potser.
1: Potser, però realment no va fer tant, no va fer una mica de calor, però sé que els dos primers dies era una cosa asfixiant i que condicionava, i el Prat en moments millors i moments pitjors, no? No va fer cap partit de 40 minuts rodons, però sí que també anant de menys a més, no? Tot i és curiós perquè el Prat va començar a guanyant de més punts, no? I de 19, de 12 i de 7, però segurament el seu rendiment ha anat també de menys a més, no? Un partit més sòlid al d'Euros de Rivas que no contra Olacia, i contra Puerto de Sagunto és cert que, no? Va ser capaç...
0: Un petit espant, no? En el primer període.
1: Sí, realment amb el menys 10 al final del primer quart, sobretot amb l'efectivitat de Puerto de Sagunto, no? Més del 50% en triple, 6 en tirs de 2, i el Prat va ser capaç de reaccionar a això, no? D'entendre que no estava defensant bé, punt número 1, que no estava puntejant els tirs, que no estava sent agressiu, no va fer cap falta en els primers 9 minuts, i que havia de canviar això, i després que Puerto de Sagunto doncs no podia mantenir aquest encert durant 40 minuts, es van juntar totes dues coses, i el Prat va passar d'encaixar 30 punts en els primers 10 minuts a només encaixar-ne 38 en la resta del partit. Per tant, doncs, ascens de manera sòlida, no? Guanyant els 3 partits, amb aquest puntet de patiment, però realment tenint més o menys l'escenari controlat en tots tres encontres, i per tant, com deies, objectiu a complir per part de l'equip entrenat per Mario del Campo.
0: Vinga, doncs anem a escoltar la veu de protagonistes. Comencem escoltant a Mario del Campo, que ens parlava doncs d'aquest primer període, un primer període doncs complicat per al Club Bàsquet Prat, sobretot per l'encert també de cara a Cistella del conjunt valencià.
2: Sí, la veritat és que ells han començat increïble. Ficat 30 punts al primer quart, una mitja de 120 i 6 triples. O sigui, portaven un encert del 50% amb els triples, que era una autèntica animalada, i bueno, hem intentat

0: intentat a base d'ajustar darrere, de ficar-nos una mica més agressius, ficar-nos al partit, poc a poc, fent coses que teníem entrenades, i poc a poc hem pogut reduir aquest avantatge que teníem de 10 punts a sota i ens hem pogut anar enganxant al partit.
1: Un tècnic que també va destacar doncs aquesta actitud de l'equip, que va aconseguir revertir aquest mal inici de partit.
0: El partit s'ha posat molt, molt costa baix, no? Estàvem 12 a baix o 10 a baix, i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer, sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
1: Doncs també, no? Això, escoltàvem el míster destacant doncs aquesta bona actitud de l'equip, que no era senzilla, perquè després en el segon període havien passat d'un 30-20 i el Club Bàsquet Prat que deixa el Porto Segunda en un 8-22, o sigui, van passar de no defensar a una gran defensa.
2: Sí, i sempre, no?, reivindicant Mario del Campo l'importància de la defensa, no?, en un equip amb tants arguments ofensius. Doncs també parla una mica, no?, de com és el bàsquet i de com realment el Prat, on ha marcat moltes vegades la diferència, és en l'aspecte defensiu, sobretot això, no?, en unes fases d'ascens on el grup del Badajoz no tant, de fet no gaire, però sí que el grup del Prat, potser pels perfils dels rivals, han sigut partits de tantejos baixos. Doncs quan el Prat posa aquest to en defensa, i sobretot doncs amb la capacitat que té de rotació, no?, d'un equip de 12 jugadors on tothom pot aportar, i de fet és a destacar el paper dels més secundaris, no?, els minuts de qualitat de Joan Omar Una, com Antonio Ruiz també ha tingut moments rellevants en els partits, i d'altres jugadors, no? Crec que pràcticament, si no tots els jugadors han tingut el seu moment, i això també és molt, molt rellevant, no? És que no els diré tots, però els triples de CC en moments clau, els punts d'Imanol Martínez, màxim anotador en el segon partit, etc. Doncs al final fa que els rivals, per molt que ho intentin, 40 minuts a aquest ritme que proposa el Prat, no?, amb una rotació on surt un jugador i entra un altre encara millor, doncs és que no l'aguanten, i en part és el mèrit d'aquest equip. Els jugadors, que al final són els que saben d'això o els que tenen més noció, no?, del que realment succeeixen, també sobretot destacen això, que en una Dream Team de la categoria, perquè és un autèntic Dream Team, doncs s'hagi creat una química i una pinya que fa que hi hagi 12 jugadors que ataquin, que defensin, que si juguen 10 minuts estan contents, si juguen 20 estan més, però no hi ha aquests egos, no?, de és que tu no me l'has passada perquè vols fer números, etc. I que aquí rau la clau de l'èxit del Club Bàsquet Prat.
1: Vinga, més protagonistes, torn ara per Nacho Nogués, i també és molt gut.
3: Han pujat molt el nivell físic a l'inici, i ens ha costat molt trencar el partit. Han començat 10 a dalt, però l'equip és molt sòlid i tots hem sumat i ho hem tret.
4: No creo que salimos tan mal, pero ellos salieron muy bien y metiendo con mucho acierto de tres, y bueno, había que contestar, bueno, contestando triples y respondiendo un poco a nivel físico. Una vez que lo hemos hecho, creo que, bueno, había partido, pero igual lo hemos controlado bastante bien.
1: Doncs també, no?, comentava també aquest tema físic als jugadors Nacho Nogués i també Smallwood. I clar, i després doncs d'aquesta victòria, moment per la celebració, les emocions. Escoltàvem a les declaracions que et feia Mario del Campo, no?, també s'emocionava, no?, per tota la feina feta al llarg de la temporada, que doncs comentava, no?, el tema de l'etiqueta de favorit, que evidentment doncs ja es dona per fet, però que després s'ha de lluitar, s'ha d'aconseguir, i el Club Bàsquet Prat, recordem que només ha perdut 2 partits en tota la temporada, que això sembla senzill, però no ho és, tot i ser molt favorit a la resta.
2: Sí, a l'esport tenim molts exemples, no?, de projectes faraònics, cadascú en la seva categoria, però el Club Bàsquet Prat, en el context de Tercera FEB, és un projecte faraònic, o sigui, no cal repetir la ristra de noms, no?, que té el conjunt Pota Blava, però clar, de vegades és això, primers canvis del partit i entra Nogués i Llobet, jugadors amb experiència a CB, i estem parlant de Tercera FEB, no? Però això és cert que també t'obliga, no?, i ho hem vist, ja ho parlarem ara, en el futbol, que això es pot tornar molt en contra, que si realment no t'acaben de sortir les coses o et posen en problemes els rivals hipermotivats de davant, no sempre és senzill. El Prat ha tingut un parell, tres de moments complicats. Olàcia es va posar 2 punts al tercer quart, Uros de Ribas està a punt de ficar-se en el partit quan el Prat va arribar a guanyar de 26 i estava gairebé tancat. Un altre equip s'hagués posat més nerviós del compte, i en el tercer partit amb el més 10, doncs els jugadors potser no, o potser sí, però no es va transmetre. Però com dius, jo amb el més 10 estava una mica preocupat, o com a mínim doncs aquesta sensació de, ostres, potser tots pensaven que seria això un passeig militar, no ho està sent, ai, ai, ai. I en canvi l'equip ha sabut solventar tots els escenaris, perquè fins i tot a Mollerussa, on va perdre, un Mollerussa que s'ha quedat a dos punts de pujar, per cert, jugant contra Badajoz, a Badajoz, el Prat perd de 6 a Mollerussa, però és que se li podia haver escapat el partit de 20, i en canvi va fer balanç de danys i va ser capaç de retallar distàncies en el tercer i darrer quart. Per tant, també ha tingut sempre aquest aspecte més d'ofici, no?, i de... de vegades fins i tot treure millors resultats del que per moments en joc tenia, que això pot ser vist com un defecte, però que segurament és realment més una habilitat i una virtut que no pas al contrari.
1: Escoltem a Mario del Campo parlant d'aquest ascens.
0: Em sento molt feliç, 8 mesos i mig, molt, molt feliç. És molt difícil pujar un equip per un entrenador des del primer dia, tothom amb bona fe i amb mala fe, i la gent que t'estima i la que no t'estima, has de subir, és molt difícil. I ho dic a tothom, des dels meus pares al president, a la gent del Prat, als jugadors, és molt difícil el cartel de favorito i luego s'ha de torear. I bueno, quan ens hem ficat ho hem pogut fer, però no ha sigut gens fàcil. El que digui que els pugui treure mèrit o que era fàcil, o no sap de bàsquet o no ens estima en cap moment, ni a mi ni al club.
1: I també va apropar-se als micròfons del Prat Esports un dels capitans de l'equip, Marc Cessé, que tenia, doncs, entre cell i cella, pujar a segona, fet també per una promesa familiar.
3: Hem tornat, la veritat que se'm va fer dur, no?, quan a l'estiu se'ns va dir que no jugaríem a segona FEB. Seré pare, i li vaig dir a la meva dona que el meu fill m'havia de veure jugar a segona FEB, i m'ha costat.
1: Doncs Marc Cessé, que feia aquesta promesa, Ivan, ara aquí no és per posar aigua al vi, però recordem, no?, que en aquestes declaracions que et va fer Arseni Conde abans de l'inici del playoff, encara posava, no en dubte, però estava en l'aire el tema de almenys la part econòmica per garantir l'estada en una categoria com la segona FEB, que evidentment doncs necessita d'un major pressupost econòmic, un pressupost que ara mateix el Club Bàsquet Prat no el té. I veurem quin és el desenllaç en les properes setmanes. Evidentment seria un cop dur, després d'haver aconseguit doncs l'ascens pel que fa a la part esportiva, doncs no poder assolir-lo per la part econòmica, però aquesta és una realitat, és un element més que hem de tenir en compte quan parlem doncs això d'aquest ascens a segona FEB.
2: Sí, seria un cop molt dur, i sobretot seria doncs el segon any, no?, en el Prat ha de jugar a segona FEB i no juga per decisió per pròpia,
1: tema...
2: sigui per una qüestió de responsabilitat, però és el Prat qui escull no jugar a segona FEB, i seria, jo crec que, un moment molt evident per plantejar-se què fa el Prat exactament en aquestes categories. O sigui, si realment no dona per competir a segona FEB, doncs ha sigut una història molt bonica, i és preciós veure doncs, no, el CC, no, és Llobet, és Molbut, Rei Carrasco, Sergi Costa, bueno, a tots, no, defensant la samarreta del Club Bàsquet Prat. Però és que ja la teva capacitat de treure o de mantenir jugadors, si dius que no una segona vegada, serà baixa, i serà ja un perfil de jugadors que a nivell competitiu et pot fins i tot, no, ser contraproduent, perquè seran jugadors a qui no els importarà els objectius esportius, no? Que jugaran doncs perquè els hi agrada, perquè doncs, oi, potser doncs un complement, no, a la seva feina a nivell econòmic. Però clar, ja seria entrar en un cercle viciós on realment no tindria gaire sentit seguir a Tercera Federació. Per tant, realment sí que és un estiu molt important per al futur del Club Bàsquet Prat, no? Per allò de què vol ser, què vol pretendre, i evidentment doncs el Joventut de Badalona sempre és una porta que pot obrir-se en algun moment, però si no s'obre s'hauran de prendre decisions, i segur que és igual de dura o de difícil o d'arriscada tant dir que sí com dir que no, però s'haurà de prendre una decisió més enllà de que puguin arribar una quantitat més alta o més baixa de diners.
1: Seguim escoltant més protagonistes, torn ara per Omar Una, Codinac i també Imanol Martínez.
4: No, ha sigut difícil, però aquest equip pot amb tot i ens ho hem merescut.
5: Temporada molt mèrit, la veritat, super orgullós. Hem sabut patir, hem sabut jugar contra nosaltres mateixos molts partits, i al final hem aconseguit el resultat que volíem.
4: Bueno, es el objetivo con el que empezamos el año y se ha cumplido.
6: ha costado, no solo hoy, no solo ayer y pasado, sino durante todo el año. Hemos tenido suerte de tener un año muy bueno, no perder, tener una muy buena dinámica, pero esto que se verá, las imágenes y los vídeos, es el reflejo de todo un año de trabajo, fuera también de pista, y estoy muy contento de haber formado parte de un grupo así para conseguir algo así.
1: Doncs gran fita la del Club Bàsquet Prat, una festa que continuarem al Prat Esports dimecres amb la presència d'alguns integrants de la plantilla per parlar doncs d'aquesta fita, d'aquest ascens i també, com no, hem de preguntar en clau futur, perquè com dèiem doncs el futur és incert i en el Club Bàsquet Prat doncs ja les hem vist de diferents colors i per tant doncs no podem garantir res. El que sí que podem garantir és que dimecres tindrem aquí doncs alguns dels jugadors del Club Bàsquet Prat per fer balanç de tot plegat. L'altra eliminatòria, l'altra fase de grup, finalment, l'equip que ha pujat de categoria també, com el Club Bàsquet Prat, ha estat l'anfitrió, el Badajoz, que ha fet un 3-3, ho comentàvem també a la prèvia i abans de l'inici del playoff, que era un grup complicat, no?, amb el Mollerús, el Tres Cantos, el Sueca, que ells, bueno, veurien què tal, evidentment amb el caliu de l'afició, doncs confiaven en assolir ni que fos doncs la repesca, doncs per la via ràpida 3-3 també.
2: Sí, en un grup que sobretot ha demostrat com de complexa són aquests grups de 4, de 3 equips, de 3 partits i 4 equips, sobretot en bàsquet que no hi ha aquest punt tant del gol a veraix, etc. Mollerussa, que ha quedat fora de tot, si guanyava era primer, perquè quedaven empatats Badajoz i Mollerussa, i el Mollerussa, en guanyar el Badajoz, quedava per davant en l'empat, i de fet va anar de res. Mollerussa va manar durant tot el partit i el Badajoz a l'últim moment ho va capgirar amb un bàsquet d'Alejandro Mejía, a qui anava a veure Joelvin Cabrera, exjugador del Club Bàsquet Prat i a qui van poder parlar en la prèvia del darrer partit, i això, no? Badajoz va aconseguir l'ascens a casa seva, Mollerussa es va quedar per molt poc i realment pel partit que va fer segurament hagués nascut pujar. I després en l'eliminatòria de segons, Tres Cantos,
1: Porto Segundo,
2: que va guanyar,
1: que pintava Porto Segundo, que se podien portar, sí. I finalment Tres Cantos, sí. El conjunt madrilen li va donar, va capgirar el marcador en el darrer període i premi per ells.
2: Tres Cantos passa de, a falta de 20 segons per al Badajoz Mollerussa, a quedar-se fora, perquè si Mollerussa guanyava era primer Mollerussa, segon Badajoz i Tres Cantos eliminat, i en canvi, no?, es fica de gairebé de rebot en l'últim moment de la darrera jornada sense ells jugar i després s'eliminant a Puerto de Sagunto, que home, que sap greu, avui intentarem no repartir gaire, però si és per comportament de part d'una afició, doncs segurament entre Tres Cantos i Puerto Sagunto doncs va fer més mèrits Tres Cantos, perquè sí que és cert que la veritat, jo en una fase d'ascens amb partits de 50 persones, lo de l'afició de Puerto Sagunto era una cosa bastant trista de veure, o sigui, no era el comportament desitjat per una, al final una festa del bàsquet i on realment doncs mira, l'equip que guanya puja i ja està, no n'hi ha per més, s'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre.
1: I ja per tancar la carpeta bàsquet, pel que fa al format, què t'ha semblat des de dins? A mi des de fora m'ha semblat, per una banda, atractiu, vius més tota la fase d'ascens, estàs pendent d'altres partits, en fi, a mi m'agrada en aquest sentit, però la viabilitat econòmica no ho sé, perquè són clubs modestos i això és una gran despesa, en fi, bueno, ara explica una mica també la tornada de, no tothom pot tornar en l'avió, perquè clar, no sabia si havies de jugar el diumenge o el o sigui, si tornaves diumenge o dilluns, en fi, tot això sí que crec que li han de donar una volta.
2: Sí, no, el format esportivament, o sigui, el que és interès, no?, suspensa fins al darrer minut, ho ha tingut. Realment és viure una mena d'Eurobàsquet o de Mundial a petita escala, i en això és cert que la Federació Espanyola doncs encerta, no? Hem estat pendents de tot fins al darrer moment, t'impliques també amb el que passa amb la resta d'equips, genera un petit sentiment de comunitat, hem estat molt ben tractats i molt ben rebuts per la gent del Club Baloncesto Badajoz, els companys de premsa també, per exemple la, no, la companya de premsa del Puerto Segundo, la gent de Mollerussa, etc. I és bonic, no?, també els jugadors que es van trobant els uns i els altres, per exemple el Prat estava amb l'hotel amb el Sueca i hi havia aquest punt també de germanor, no?, a veure si el Sueca es ficava com el Prat, per cert, el Prat ha estat a dos punts. Si hagués guanyat Mollerussa, el Prat era campió de la seu de Badajoz i s'hagués endut un trofeig.
1: Que és el que hem pogut veure en imatges del Badajoz.
2: Correcte.
1: Segurament més d'un s'haurà preguntat, i per què el club bàsquet Prat aixeca només un carteló i el Badajoz té un premi? És que l'han comprat a una botiga del costat? És per això.
2: És perquè tenia més bàsquet a veres per poquet, també. O sigui que el Prat ha estat a punt de tenir un trofeig gegant també a les seves vitrines. Després, el problema també d'això... Clar, és complicat parlar de quatre seus, perquè també a nivell logístic quatre seus a la vegada, però el grup, que no és de l'anfitrió, a nivell ambiental queda en un quart plànol. Realment hem vist això, no? Partits del Badajoz amb 2.000 persones i partits del grup del Prat amb 40-50. Aquest és el punt més millorable. La despesa econòmica, parlàvem amb l'Àngel Colino, el director esportiu del Badajoz, i li deien, bueno, Badajoz, pavelló gran, arribareu a guanyar diners? I diu, no, l'objectiu és perdre el menys diners possible. Hem tingut ajuda de Diputació, de patrocinadors, i l'objectiu, o sigui, no ho hem fet per diners, ho hem fet perquè sabem que ens dona més opcions de pujar.
1: Més presència també.
2: I perquè pot ser una oportunitat de, si pugem, generar una mica de xup-xup i de sentiment i d'afició a la ciutat, però no per una qüestió econòmica, clar. T'ajuda molt esportivament, però si econòmicament no surt tan viable, doncs no sempre hi haurà grans capitals de província per acollir, no?, aquestes fases, i per tant doncs veurem què passa en el futur, però sí, bueno, sí, perquè... clar i ombres, no?, com tota la vida.
1: Sí, perquè per exemple, per a la tornada, en el vostre cas, el del Club Bàsquet Prat, que tu vas anar amb l'equip, alguns van poder tornar directament des d'Extremadura a Badajoz, però altres vau haver d'anar cap a Sevilla, que és l'aeroport més pròxim. Sí, Sevilla és l'aeroport més pròxim, perquè està unes dues hores en cotxe, si més o no, si fa no fa, i clar, doncs ara acabar a Sevilla, d'allà doncs un avió, en fi, una
2: petita odissea. No sé si es pot despatllar, no ho direm per si de cas, a veure si dimecres s'animen a dir-ho, però hi va haver un jugador que abans de començar les fases es va comprar un bitllet diumenge pel matí. Perquè
1: jo me'n vaig a recordar d'ell, perquè pujarem. Vaig pensar, segur que treu pit ara quan, no?, de dir, ei... Vinga, bye bye.
2: Sí. I la resta, doncs això, repartits en diferents vols a Sevilla per la manca de disponibilitat de bitllets, però bueno, recordem
1: sí,
2: que el
1: són
2: Prat...
1: Són avions molt petits, és un vol únicament al dia.
2: Recordem que el Prat va ser l'únic equip, dels, com a mínim, del grup del Prat, i diria que de tot el grup de Badajoz, que va volar en avió. La resta ho van fer en autobús o en furgoneta, que també això, quan parlem de la logística, no?, d'aquestes fases, ho complica i força.
1: Doncs deixem ara el bàsquet i anem a parlar del futbol. Hem parlat de la nota positiva del cap de setmana, ara toca parlar de la nota negativa.
7: Escoltes el Prat

0: Doncs obrim la carpeta de l'Associació Esportiva Prat, un Prat que ha quedat eliminat en aquest playoff d'ascens a tercera ref contra el Sant Mauro en la tanda de penals. L'equip de Vilajoana arribava a aquesta tornada amb l'avantatge d'un gol al camp del Sant Mauro, un gol d'Adri Ribas, i només necessitaven empatar o guanyar el partit per no quedar eliminats o no anar a la pròrroga. Doncs derrota per la mínima, 1-2, i per tant partit a la pròrroga. A la pròrroga el Prat doncs no va tenir molt encert de cara a porteria, ja sigui doncs per falta o de punteria o també per mèrit del porter visitant. I com no es va decidir a la pròrroga, doncs els penals, i els penals doncs podem dir que és una loteria, i la sort no va somriure a l'Associació Esportiva Prat. Després el partit va tenir doncs també altres factors, com per exemple l'arbitratge, que ara escoltarem a protagonistes també doncs criticant les accions xiulades per al col·legiat de Tarragona, que ha tingut això també molt ressò, que fos del Col·legi de Tarragona, Pau Barnils. Però de moment volem centrar-nos en la part esportiva, després entrarem en el tema arbitral, i per parlar de l'AE Prat, a banda del nostre company Ivan Conde, que el vam tenir també una estoneta al camp, doncs també vam tenir la presència del company Hugo Bosque. Què tal, Hugo? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Jonathan.
0: I qui ens va explicar tot el que va succeir en aquesta eliminatòria i partit de tornada és en Nil Piera, que el tenim via telefònica. Bona tarda, Nil.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
0: Bé, primer de tot, Nil, com va la ressaca després del partit d'ahir? Un partit molt intens, amb pròrroga, amb penals, amb polèmica. Recordem aquesta darrera acció, aquest penal, gol fantasma, ha entrat, no ha entrat, molt de debat en xarxes. En fi, com ho portes?
2: Bé, jo crec que se'm nota inclús una mica la veu, no? Que la tinc cascada després de 120 minuts, més penals. Vull dir, realment, el partit com a espectacle esportiu doncs va ser interessant, crec que va tenir a més molta emoció. Llàstima que quedés doncs empanyat, no?, d'alguna manera, per aquestes decisions arbitrals, que doncs algunes van ser encertades, altres no. Per aquí hi ha aquesta polèmica que a més s'ha anat alimentant per xarxes en les darreres hores, com comentaves. Però bé, la conclusió que podem, o la conclusió almenys que jo extrec després d'haver pensat una mica en fred, és que malgrat que doncs segurament l'àrbitre no va acompanyar, el Prat va estar molt erràtic de cara a porteria, i si haguéssim vist una versió mínimament encertada de l'Associació Esportiva Prat, segurament els penals no haguessin fet falta. I me'n recordava, no?, d'una acció molt concreta que a més el Farifa ho va dir, l'analista arbitral que ens va acompanyar durant la retransmissió, que va ser a la pròrroga. Pol Aldabó remata una jugada claríssima i Caleb Martínez fa una estirada espectacular per enviar-la fora, no? Dius, aquesta és la típica acció que te'n recordaràs si no passes, i malauradament doncs ens hem d'en recordar.
0: Sí, sí. A banda d'aquesta també tenim, recordem, el travesser, no?, de la Meles, si no m'equivoco, a la pròrroga en el primer temps, que sembla que el Prat li anava millor atacant una porteria que l'altra, no?
2: Sí, sí, sí. De fet, curiosament, no?, el Prat va atacar millor sempre a les primeres parts. Com deies, va tenir aquesta acció també claríssima de la Meles, que per mi no va ser l'únic canvi que et diria que va entrar bé al partit. De fet, era el mateix Lamela, és el que ens ho comentava després, suposo que el sentirem, però que molts d'aquests futbolistes que van entrar a refresc no havien tingut protagonisme durant la temporada, i la falta de minuts segurament es va notar, i potser aquest també és un dels motius pels quals el Prat va baixar a la segona meitat, tant del temps reglamentari com de la pròrroga, no? Perquè quan David Vilajoana va voler moure fitxes, segurament no es va trobar amb futbolistes en les condicions òptimes per marcar la diferència en aquests minuts finals, més enllà d'un Martín Lamelas, que evidentment doncs el seu talent doncs el converteix, estigui com estigui, encara que sigui doncs amb una sola cama, en un jugador diferencial per la categoria.
0: Vinga, escoltem a Lamelas parlant d'aquestes doncs accions fallades.
3: Tuve la picadita ahí que fue al larguero y la última que gire del tobillo y demás. Pero bueno, el fútbol al final, muchos meses parado, evidentemente no se excusa, un jugador de mi calibre tiene que decidir, y en estos partidos más, y me responsabilizo de...
0: Y también escoltem més protagonistas, escoltem ara a Nico Cuevas.
4: Hemos estado, en mi opinión, superiores, hemos salido con todo a por el partido, hemos hecho las cosas muy bien, hemos peleado hasta el final. Y bueno, en esto de penaltis que puede ganar el uno o el otro, un poco injusto, pero bueno, como he dicho, así es el fútbol.
0: Así es el fútbol. Hugo, desde la teva posición, ¿tú cómo vas a ver el partido?
1: Bueno, crec que el Prat va sortir com havia de sortir a casa, no? Apretant els primers 15 minuts, crec. I a poc a poc, bueno, va anar agafant pes al Sant Mauro al partit, es va igualar tot una mica i van arribar aquest tram dels penals, no? Els tres pràcticament seguits, que bueno, després ja discutirem, no, si són o no. I bueno, crec que el Prat en aquest tram no va acabar d'estar fi. I bueno, la segona part va costar molt, sobretot van a veure molt poques ocasions per part dels dos. A la segona meitat vam veure ja que els jugadors, el millor físicament, ja no els hi donava del tot. A nivell de joc va faltar una mica. I bueno, ja a la pròrroga sí que el Prat crec que va tindre més pes, va tindre més oportunitats de gol. Jo recordo també, a part de el travesser i l'aturada del porter del Sant Mauro, també dos oportunitats molt bones, una a cada part de la pròrroga, on són força similars, són dos jugades a l'interior de l'àrea on intenten sense oposició xutar el pal llarg i la pilota acaba en el lateral de la xarxa del primer pal. Dos molt clares també. I bueno, és veritat que no aprofiten aquestes oportunitats. Si no van entrar, doncs és veritat que després, com deia el Nil abans, no, te'n portes les mans al cap, perquè després els penals és una loteria i a sobre com acabes perdent, doncs dona molta ràbia, no?
0: Vinga, més protagonistes. Torn ara per escoltar el míster, David Vilajona, que feia aquest balanç del partit.
5: Hem fet un bon partit, s'ho han deixat tot, ho hem intentat de tots els colors i ja et dic que hem jugat contra 12, perquè l'equip ha generat, hem tingut moltes oportunitats, que no hem estat encertats, i els dos gols han sigut dos penals, que és regalar la jugada, no és ni generar-la. Ells només en tota la jugada sí, han tingut un pal, però nosaltres hem tingut moltes, moltes a la segona, a la pròrroga també. Ja et dic, circumstàncies alienes a la capacitat dels jugadors han fet que no passéssim l'eliminatòria, però bueno, les injustícies tampoc t'aporten res, s'ha de mirar endavant, els jugadors ho han donat tot i és el que han d'estar satisfets de que ho han donat tot, han fet un bon partit i és l'esport.
0: I aquest no és l'únic pal de Vilajoana a l'àrbitre del partit, a Pau Bernils.
5: Vull dir, avui el senyor Bernils del Col·legi de Tarragona crec que tenia molt clar que no li interessava que el Prat passés per afrontar-se a la Pobla Mafumet. Si no, no puc entendre com els dos penals que només ha vist ell. L'últim penal que heu vist, a més la tele ho ha demostrat entrat. Vull dir, hi ha una paraula molt catalana que és tenir poca vergonya, i aquest senyor avui ha vingut sense molta vergonya al camp. Amb aquest senyor i perdir el temps 30 segons, una actitud xulesca, fatxenda, vaja, el que se'n diu fatxenda en català. Hi ha moltes paraules que descriuen a persones, i aquest senyor avui realment ha vingut amb una actitud i un comportament i ha pres unes decisions que, ja et dic, de Tarragona, ja et dic, tindrà un bon arròs pagat a la Pobla.
0: I també de l'àrbitre va parlar Martín Lamelas.
6: Bueno, al final estamos hundidos, jodidos, porque creo que es la primera vez, creo que ya lo dije en la anterior entrevista, es la primera vez en mi vida que en un play-off de ascenso nos pitan tres penaltis en la primera parte, se pitan. Creo que el más claro, evidentemente, es el que hacen a Plaza, pero es que los otros, es que el primero es lamentable. Hay un contacto, teniendo ganada la posición, un choque, un empuje a un jugador que debe medir 1,60 m y un jugador grande nuestro.
0: Bueno, tothom hem vist ja les jugades, els tres penals. Obro jo la ronda, que no es digui que no em mullo. La meva opinió: el primer penal és un penal tonto, per mi és penal. El penal del Prat, jo crec que aquest no hi ha cap dubte de ningú, és un penal claríssim, una traveta, bueno, enganya el defensor, penal, no hi ha dubte, ben xulat, per mi. Tot això ho parlarem el dimecres a la secció de l'Agustí Farizo. El segon penal al Sant Mauro, a mi en directe em semblava que si sí, que si no. Cada vegada que el vaig veient, vaig veient més penal. És un penal tonto, també, em sembla. El primer és un penal tonto perquè el jugador sembla que està gairebé quasi d'esquena a la porteria, per tant, doncs és jugar-se'l una mica. El segon, bueno, hem vist d'aquestes accions moltíssimes en els corners que no s'han xiulat, però és el que diem, no es xulen, ok, però bueno, hi ha una agafada, en fi, interfereixen a l'atacant i penal. I després tenim l'acció de la tanda de penals, i jo aquí sí que és veritat que jo no puc dir si ha entrat o no ha entrat. Les imatges, la base de la pilota està dins de la porteria? Sí. La panxa de la pilota està sobre la línia de gol? L'ha sobrepassat? No. Jo no em jugaria els diners, no ho tinc clar. Jo amb les imatges que hi ha, jo no ho veig. Potser sí o potser no. Aquí hem de confiar en l'àrbitre, sobretot en el de la línia de fons, que és el que millor veu la jugada. Potser s'equivoca, potser no, però bueno, aquí sí que és veritat que per mi és l'acció més grisa i més polèmica, entre cometes, del partit. Algú vol obrir el meló? Algú es vol mullar? No sé si algú comparteix la meva opinió, si alguna cosa la veu diferent. Nil, si vols, et deixo tu, que tu estàs via telefònica i has de marxar en breus moments. Per tu les accions polèmiques, sí, una vegada ja les has vist en fred i tranquil·lament, com les valores?
2: No, jo sóc no sota, era el que has dit. Crec que tant la primera acció és un penal tonto, però ho és. El d'Àlex Plaza és claríssim, és un penal catedralici. El tercer sí que és el que genera una mica més de dubte. Veient l'acció repetida em passa una mica, o tinc la mateixa sensació que has tingut tu, que quan més la veig, més dubtes em genera respecte al pensament que tenia inicialment de que no era penal en cap cas. És cert que existeix una agafada, és veritat que també la repetició moltes vegades doncs accentua, no?, aquesta sensació de falta, per
0: i tant, que el jugador cau d'una manera estranya també, hem de dir, exagerada.
2: Sí, però és veritat que fa la sensació, no?, que li té la posició guanyada a Rubén Gómez, i caldria veure, no?, o una repetició fiable de si el contacte realment és suficient, perquè potser ell nota que l'estan agafant, cosa que es passa absolutament tots els corners on hi ha contacte físic en absolutament tots, i al notar el contacte es deixa caure. Per tant, en aquest sentit igual li falta una mica d'ofici a Pau Barnils Delgado, no només en aquesta acció sinó en moltes altres del partit, eh? També estic completament d'acord en què el penal doncs és una acció gris. Jo ara mateix amb les imatges que hi ha disponibles tampoc m'atreveixo a dir si entra o no. Crec però que és una acció tan sumament milimètrica que el Linier dubto molt que ho sapigués a ciència certa que la pilota no havia entrat, i en aquest cas, sent un partit on hi ha tant en joc, atrevir-te a anul·lar el penal sabent la repercussió que té, per mi és una decisió equivocada, errònia, perquè crec que és això, que no hi ha proves suficients com per confirmar si la pilota havia entrat o no. Per tant, en cas de dubte, el que menys perjudica a tots dos equips és donar el gol per vàlid i, per tant, que continuï la tanda. Però bé, és la meva opinió, l'àrbitre tenia la seva, i això de moment està portant cua. Ho estem veient a xarxes socials, el Prat també ha fet
0: ha penjat un vídeo
2: per la seva banda expressant la seva opinió, i veurem com s'acaba resolent. En principi no hauria d'haver recurs, segons el que va dir Vilajoana, però veurem el club com acaba actuant.
0: Ràpidament, Hugo, Ivan, la vostra opinió. Hugo.
1: Sí, molt semblant a la vostra. Jo crec que a lo millor el primer te'l menges, perquè és veritat que toques pilota, però toques la cama del jugador del Zamora. El segon, molt clar, es menja el retall d'Àlex Plaza. I el tercer, és veritat que si el xiula te'l menges.
0: Sí.
1: Així que, bueno, jo crec que no xiula mal, no està incorrecte les decisions, jo crec, dels penals, però i és veritat que el penal de Pablo Fano, jo veient repeticions, és veritat que a les repeticions des de baix sembla que entra sencera.
0: Sí, la base de la pilota està dins de la porteria, això no hi ha dubtes. La panxa, jo és que ja he vist tantes imatges ja en primera divisió que dius, si està dins de la pilota, i després et posen la imatge i diu, no, mira, un mil·límetre està sobre la línia.
1: Sí,
0: no?
1: Faltaria això, veure una repetició des d'amunt.
0: Sí, un plano sanitari. Sí. Ivan?
7: Bueno, per no ser molt reiteratiu, en les jugades principals més o menys ho veig igual. Jo sí que l'únic del tercer penal, el segon favorable al Sant Mauro, són aquestes jugades en què primer el jugador del Sant Mauro agafa una mica Rubén i després sí que...
0: La dels corners.
7: Hi ha jugades del nen que m'insulta, jo li dono una hòstia perquè, perdó l'expressió, m'ha insultat i la profe només m'ha vist a mi. Seria una mica... Sí que és cert que, doncs això, al minut 47 un penal d'aquest tipus, doncs... Bueno, jo crec que hi ha motius també per la queixa. Més que de les jugades polèmiques, evidentment són les que poden marcar l'eliminatòria i les que donen més per parlar, però jo sí que crec que a nivell arbitral l'actuació va ser deficient, especialment el repartiment de les targetes i el criteri. Sí, sí, sí. O sigui, faltes molt fluixes, faltes molt de la lògica del mig del camp de competir, totes eren groga per al Prat, i en canvi situacions molt clares, com per exemple una arribada d'Ufano que pràcticament està trepitjant l'àrea, sent, si no, últim home, darrer home i mig, i gairebé ni és targeta. O sigui, sí que en això jo crec que va condicionar molt, i molt ràpidament de la jugada al penal és això, no hi ha demostrable ni que sí ni que no, i per tant fot molt, i en directe jo estava escandalitzat perquè des de la nostra posició semblava més gol que no pas les imatges, però sí que és d'aquelles jugades, del penal podem parlar, de que hauria d'haver arribat alguna expulsió abans podem parlar, però del penal és que crec que ni el Sant Mauro pot presumir de que clarament no és penal, o sigui, no és gol, ni el Prat pot tampoc dir que clarament sí, és sí. gol, per tant és d'aquelles jugades doncs, que l'àrbitre decidís una cosa o una altra, doncs és la llàstima de no tenir tecnologia tampoc en aquestes categories, que és normal que no n'hi hagi per qüestió econòmica.
0: Sí,
7: però...
0: sí. Per el tema de repartiments de targetes, 6 grogues va veure el Prat, pel que fa als jugadors de camp, 2 l'Staff, 3 grogues va veure el Sant Mauro, però a més també va veure doble targeta groga Jordi Aribau, que per tant doncs, va quedar expulsat, també et dic, l'expulsió en el 118.
7: I molt breument, que ho sí. comentava a xarxes socials d'un usuari, és veritat que si ens posem molt escrupolosos, potser si entra o no entra, no ho sé, però que Caleb va estar una mica avançat quan llença Ufano, si anem ja a curar la norma,
0: sí, sí.
7: però bueno, és que clar, en una tanda de penals hi ha tants mini detalls, però que fins i tot, més que perquè entra o no entra, és bueno, perquè s'avança el porter.
0: Aquí també la feina de l'hàbitat de la línia de fons, que ha de controlar tot això. Anem acomiadant el Nick, l'hem de deixar ja per temes doncs, també laborals, que té doncs, ara també que entrar en un altre espai radiofònic. Per tant, Nil, gràcies per entrar i bona feina ahir.
2: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: I abans de tancar el programa, anem a recuperar també més declaracions de protagonistes. Comentava Vilajoana el bon ambient que es va viure al Sagnier i també aquest ascens, perquè encara el capítol no està tancat del tot.
5: Content per l'ambient que hi havia al camp. I bé, encara tenim una oportunitat, que és que si la Pobla puja perquè guanya aquest playoff, que espero que sigui així, perquè així farem content el senyor Bernils i també farem contents el Prat. Pujarà la Pobla i esperem que l'equip de tercera pugi. Llavors, per mèrits propis del Prat, haver acabat quart a la Lliga a la competició regular, doncs potser té el premi de pujar a tercera.
0: Ara parlem d'aquest tema, que m'he deixat un tall que m'agradaria llançar, però per temps no ens dona, però sí ho vull comentar, les declaracions de la Meles, que deia, no? També sonen en calent, el tema de ara mateix no tinc ganes, no em ve de gust jugar a futbol. Veurem després el que passa, perquè té un any de contracte i, per tant, doncs, tot això en calent, però també són unes declaracions que volia destacar perquè, evidentment, doncs, són noticiables. Ara, dit això... tema ascens. Ivan, expliquem com funciona això i també quin és l'altre premi que té el Prat si no puja a tercera ref, perquè la cosa, doncs bueno, tenim un altre tema, que és el tema d'haver quedat quart classificat.
7: Ara mateix premi. La situació és d'equilibri en ascensos i descensos entre tercera i segona ref, no? Ha baixat un català, ha pujat un català, si pugés un segon català, el guanyador del Badalona Cornellà contra el guanyador del Compostela Atlético Arteixo, doncs hi hauria un desequilibri d'una plaça que s'ha d'omplir. La plaça és per l'equip millor classificat de Lliga Elite que no ha pujat. Si puja la Pobla, que és tercera, puja el quart, que és el Prat. Si puja el Rubí, que és sisè, pujaria la Pobla, que és tercera. Per això el Prat necessita que pugin Badalona o Cornellà i sobretot que pugi Pobla o Mafumet. Si puja el Rubí s'ha acabat la història. En cas de no donar-se aquesta situació, el Prat sí que, com la Pobla o Mafumet és equip vinculat, si mantingués encara aquesta vinculació, que és improbable però pot passar que es desvinculi, si la Pobla continua sent vinculat del Nàstic no compta per jugar Copa i per tant el millor classificat de Lliga Elite que no hagués pujat seria el Prat. Si el Prat pugés de rebot, perdó, però de rebot,
0: sí, sí,
7: mèrits esportius,
0: de rebot,
7: però de rebot, seria el Sant Mauro qui jugaria Copa del Rei en cas de no pujar. Si pugés al Sant Mauro, seria el Prat.
0: Per tant, doncs, el Prat encara té aquesta via dels despatxos i això fa que aquest capítol doncs, encara no estigui tancat. Ens queden, quan per saber-ho, dues setmanes per al desenllaç?
7: Tres,
0: no? Perquè falta ara la tornada
7: del Badalona,
0: i després
7: Cornellà, i dues,
0: la final,
7: sí.
0: Que és anada i tornada. O sigui que tothom anem ara amb la Pobla i doncs, pinta que haurem d'anar amb el Cornellà perquè va guanyar 4-1 al Badalona i... tret alguna sorpresa grossa, en teoria el Cornellà serà l'equip que passi.
7: A veure què passa.
0: Bé, doncs ens quedem sense més temps. Hi ha moltes declaracions que no hem pogut escoltar en aquesta tarda, però la veritat és que el partit va donar per molt i ho hem de deixar aquí. Per tant, acomiadem també els nostres col·laboradors i companys. Hugo, gràcies per venir un dilluns més.
1: A tu, Jonathan, que vagi bé.
0: i també al nostre company Ivan Conde. Gràcies, Ivan.
7: Gràcies a tu, molt breument. Hi ha hagut molts aspectes que no s'han pogut comentar, però més enllà de la derrota i de la polèmica arbitral que existeix, és una jornada la d'ahir per fer moltes reflexions. El Prat va quedar tocat en molts aspectes, el Sant Mauro va ser local perquè van venir 300 persones i van fer molt de soroll. Hi ha certes qüestions que no parlen bé de la reputació de l'Associació Esportiva Prat, i evidentment s'ha de parlar de l'arbitratge, però s'ha de fer una reflexió interna. Evidentment, els draps bruts es netegen a casa, però no només una mala actuació arbitral condemna la temporada. Tothom sí. Ha de fer autocrítica.
0: Hi ha feina per fer, i nosaltres que anem acomiadant el programa d'avui.
8: Diguis que no en sabia res.
0: I marxem, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem en Prat Americà. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

tree? Mael's with him. We need to go now.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Smiki, bapak sakit pagkatu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pamfina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Estoy envuelto en llamas. ¡Ay!

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.